cantant informe tràgic, catedràtic i Iuri Puskàs a Institut Oceanogràfic. Batisca, Foca, Tiuskàs.

M'he comprat una planta verda. M'he deixat mi trinyona que t'ha despertat. M'he gastat tot el sou de merda en unes espelmes, però són tan cookies. Sempre arribo tard, sempre vaig amb presses. Sempre, sempre plou.

que com ho tinc de mala tarda per quedar algun bar de Gràcia un petó Judit i de cop s'atura tot. Noto que em rebenta el cor i l'endemà trobo la barra tal i com et recordava. Estàs igual, doncs tu has millorat. I tontament passem la tarda explicant-nos mil batalles i entre birres em dius d'anar a sopar. Jo només penso

Yeah.

I'm gonna go to

Bona nit. Ja s'acaba el 2023 amb molt d'èxits. Que el 2024 ho pugueu doblar, mínim. Sort, una abraçada i xampany i galetes per tots.

semàfors pinten de colors els carrers buits i penso que bonic i que senzill que l'espai i el temps et hagin fet topar just en aquest punt. Són les 7 i 17 minuts del matí i la primera llum del dia travessa la persiana i t'acaricia les pupil·les. Respires. Són diamants, són astres. Els teus ulls són el mapa que sempre em tornarà a casa.

Som foc tots dos i encara crema. Portem a dins el crit d'un món que desespera. Portem cançons, desitjos nobles. Cantem per provar de refer el camí dels pobles. Som foc tots dos i encara crema. La llibertat és

Moltíssimes gràcies per escoltar la nostra música. Si t'ha molat, no t'oblidis de deixar el like i deixa un comentari perquè participaràs a un sorteig que lo flipes mandarines. Merci beaucoup. Hasta la propera.

las tostadas.

Muy bien, muy bien, muy bien. Y que nadie se mueva, ¿eh?

0: It's Mickey. Papa, sakit pa ka to.
1: Amb les cabres a l'estudi, estic d'after, no vulguis que et saludi. Jove promesa,

apaga la llum que el meu DJ controla.

0: podeu tirar la sortida plano ara cap allà.
1: Està riugat.
2: Tota la vida per fer una rumba catalana, i ara que ja l'estic fent,

0: Notícies en xarxa, edició matí, amb Helena Puigdueta.
1: Bon dia. Avui comença el curs escolar amb una vaga convocada pels sindicats majoritaris després del fracàs de les negociacions amb el Departament d'Educació. Els docents volen mantenir viva la flama de les reivindicacions amb protestes territorials en l'arrencada i avisen que no donaran un xec en blanc al govern. Caldrà veure quin és el seguiment de l'aturada, tenint en compte que alguns centres ja han comunicat a les famílies que no s'hi sumaran. S'han decretat serveis mínims d'un docent per cada 3 aules a infantil, primària i secundària. De seguida anirem a fons els motius de la vaga en conversa amb Anna Belén Cebrián, portaveu del sindicat USTEC al Penedès. Així encapçalem el Notícies en xarxa d'aquest dimarts 8 de setembre i al punt de les 7 repassem més titulars. El nou curs que avui arrenca tindrà un rècord d'aules d'acollida amb 500 més que l'any passat. Tornen a les classes més d'1.600.000 alumnes a Catalunya i hi haurà 5.000 places més de formació professional. Aquest matí es publiquen els resultats de les polèmiques proves PISA que exclouen Catalunya pels errors reconeguts per l'administració. El Consell de Ministres aprovarà avui la desclassificació de tots els informes policials i militars que provarien que ningú va avisar l'executiu espanyol de l'entrada massiva d'estrangers a Ceuta el juliol. Mentrestant, l'Audiència Nacional ha acordat investigar els fets per possibles delictes que comprometen la independència de l'Estat i per homicidis imprudents. Entitats socials de Manresa vinculen l'apunyalament mortal a la ciutat amb un problema de seguretat i reclamen que el problema s'abordi de manera integral i no només punitiva. Plantegen una bateria de mesures a les administracions per anar a l'arrel del conflicte. Dels esports, nou triomf del Sabadell que es manté imbatut en l'estrena a segona divisió després de 4 jornades. El conjunt vallesà va superar el Còrdoba per 3-2 amb un doblet de Gioacchini i un gol de penal d'Urri en el minut 89. Ara els arlequinats són tercers a la taula. I en Cultura Catalunya aixeca el taló, ha celebrat els 25 anys al Liceu amb una gala que ha convertit un quart de segle d'arts escèniques i de transformacions socials i culturals del país en un espectacle teatral i musical. L'any passat es van vendre 4 milions d'entrades i es va generar una ocupació que va fregar el 70%. Passen gairebé 3 minuts de les 7 del matí. Volem saber com se circula aquesta hora a la xarxa viària catalana. Connectem amb el RAC i amb en Ferran Aràndiga. Bon dia, Ferran.
2: Bon dia, doncs. Comencem la jornada d'avui dimarts. De moment, sense incidències a la xarxa viària catalana, però sí que parlem de retencions habituals que ja es formen amb intensitat. Tenim retencions al vessant Vallès i Besòs en direcció a Barcelona per la AP7 i a retencions intermitents a Barberà del Vallès en sentit sud i també a la C58 amb circulació intensa des de Sant Quirze en direcció a la capital catalana. El nus de la Trinitat també ja circula amb força densitat de vehicles i efecte de retruc a les dues rondes de Barcelona en sentit sud. A la B20, a la ronda de dalt, hi ha cues en direcció Llobregat fins a Mundet i a la ronda litoral, retencions des de Sant Adrià del Besòs fins a la Barceloneta, també en sentit sud. De moment, això seria tot des del RAC. Paciència i bon dia.
1: Pel que fa al temps, Protecció Civil ha activat el Pla Inuncat per un episodi de pluges intenses que ha d'arrencar aquest mateix vespre. Ampliem la previsió amb el Lluís Miquel Pérez. Molt bon dia, Lluís Miquel.
3: Bon dia. Encara aquest dimarts ha de ser una jornada molt calorosa, fins i tot encara més que ahir, però ja en perspectiva que demà baixi dràsticament la temperatura. De moment, aquest matí, amb un temps més aviat tranquil, alguns nuvolets tindrem dispersos deixant el sol emblanquinat, també núvols un palet més gruixut a les comarques de la costa, sobretot la Daurada, i ja al matí que comença una altra vegada molt xafogós, molt càlid. Aquesta tarda començarà a bellugar-se una mica l'atmosfera, amb algun ruixat al Pirineu, la Catalunya central, també l'interior de Tarragona, i ja amb una temperatura més alta momentàniament que no pas ahir, de fet, a l'Ebre, i sobretot a l'interior de Girona, tornarem a fregar els 40 graus. Ja diem demà, canvi sobtat de situació. N'estarem molt pendents a la xarxa.
0: Notícies en xarxa, edició matí.
1: El curs escolar comença amb una vaga i amb un rècord d'aules d'acollida segons el Departament d'Educació. I n'hi haurà 500 més que l'any passat. El nombre d'alumnes de primària i secundària és pràcticament el mateix que el de fa un any, 1,6 milions. El que sí que creix és la dotació de professionals que, entre mestres, professors, personal de reforç i administració, el Departament d'Educació amplia la plantilla fins a les 94.500 persones, 2.000 més que en el curs anterior. És una informació que ens amplia en Marc Dalmau.
4: El curs 2026-2027 comença amb 2.141 aules d'acollida, mig miler més que l'any passat. Pel que fa al nombre d'alumnes, es manté estable amb 1.600.000. La inversió en infraestructures és de 257 milions d'euros, la xifra més alta des del 2008. D'aquests, 100 milions són per climatitzar aules. D'altra banda, l'any acadèmic començarà amb 94.500 dotacions professionals als centres educatius, gairebé 2.000 més que a inicis del curs passat. Entre els professionals, 85.000 seran mestres i professors, un augment de 1.100. 4.500 són personal d'atenció educativa. Això és gairebé 600 més que en el curs anterior. I 4.800 són personal d'administració i servei, el que significa una ampliació de 200 places més. En els darrers 5 cursos, el nombre de docents ha crescut un 10%.
1: Aquestes són les xifres, però el cert és que el curs comença amb un primer dia de vaga. Així és que, tot i la crida a la treva que hi va fer el president de la Generalitat, Salvador Illa, els sindicats convocants mantenen l'aturada el primer dia de classe. A aquesta hora volem entendre què esperen d'aquesta jornada i com s'ha de llegir el conflicte que s'obre a partir d'ara. Ens acompanya Anna Belén Cebrián, portaveu d'Ustec al Penedès. Senyora Cebrián, bon dia i gràcies per atendre'ns.
5: Bon dia, gràcies a vosaltres.
1: Com preveieu des d'Ustec la vaga d'avui? Quin nivell de participació espereu? I com us plantegeu les mobilitzacions que, si no vaig errada, estan previstes a les 11 demarcacions educatives del país?
5: Doncs, tal com va acabar el curs i veient que, tot i cridar ben fort les nostres demandes, no se'ns va escoltar, comencem el curs tornant a posar-nos en acció. Es tracta de tornar a demostrar que, tot i els guanys amb l'acord que es va signar al juny, no hi estem d'acord, celebrem tot el que es va aconseguir, però no és suficient, ja que els problemes a l'educació pública catalana són estructurals i van més enllà de tots els nombres que es van donar a l'acord.
1: Per tant,
5: la participació, la participació, tenim ganes de tornar a reactivar totes les mobilitzacions i, per tant, es preveu elevada.
1: Deia, per tant, que aquesta vaga que arriba el primer dia de curs no ha servit de res, d'alguna manera, la treva que demanava el president Illa apel·lant al dret a l'educació dels infants. De moment, per tant, si més no avui, aquesta treva, aquest parèntesi que demanava el president, no serà, eh?
5: El 13 de juliol vam estar reunides amb la consellera. Del 13 de juliol fins al dijous de la setmana passada, jo crec que ha estat un bon parèntesi com per haver reactivat certes negociacions o, si més no, certes reunions que no han estat. Per tant, aquesta treva a hores d'ara no era el moment.
1: El president també parlava de mà estesa, de voluntat de diàleg, defensava que el sistema educatiu té ara més recursos que mai, anunciava també mesures com el pla de climatització. Què seria necessari, segons aquests sindicats convocants de la vaga, per reconduir la situació?
5: Primer de tot, reobrir negociacions, fixar un calendari amb els temes que ens interessen, però més enllà de les demandes que ja coneixem del curs passat, de ràtios, inclusiva, burocratització, el tema del sou, hi ha altres qüestions, com per exemple les infraestructures inadequades que tenen els centres educatius, el infrafinançament crònic que portem no sé ja ni des de quan, per tal d'assolir el 6% d'inversió del PIB tal com marca la llei educativa catalana, garantir la immersió lingüística, va més enllà, per això no, a tot el que es va assolir el curs passat ho celebrem, però són petites pinzellades. El tema va molt més enllà.
1: Anna Belén Cebrián, acabo molt ràpid. Ustec i els altres sindicats dieu que la vaga és un avís del que pot venir. Què voleu dir exactament? Serà una tardor calenta? Es preveu una tardor calenta en el món de l'educació?
5: Si no podem negociar, nosaltres continuarem demanant-ho. Al final es tracta de l'educació pública catalana i el fet de donar-li l'esquena no ho comprenem.
1: Anna Belén Cebrián, portaveu d'USTEC al Penedès, gràcies per atendre'ns aquest matí i bon dia. Estarem pendents de la jornada d'avui, sens dubte. Gràcies.
5: Gràcies, igualment.
1: Hores abans de l'inici del curs amb vaga de docents, aquest dilluns ho dèiem suar amb ella, li preguntàvem al president de la Generalitat, demanava als sindicats convocants fer un parèntesi, una treva, i anunciava un pla per resoldre la calor a les aules. Ho deia en una entrevista al 3CAT.
6: I demano en aquest sentit un parèntesi, i demano a consellera, s'ha reunit tots els representants dels diferents col·lectius aquesta setmana passada, ha demanat un parèntesi, que jo també demano, que discutim, anem a començar el curs, respectem el dret a l'educació dels ciutadans, dels nois de Catalunya, i anem a enraonar i anem a veure quin horitzó, quina educació necessita Catalunya els propers anys, de quins recursos fan falta.
1: Les escoles rurals també arrenquen avui un nou curs amb les particularitats d'aquest tipus de centre on s'han d'adaptar cada any els grups i les metodologies a les necessitats dels alumnes. Des de Lleida Televisió ens expliquen el cas de l'escola de Vilanova de Segrià, integrada a la zona escolar rural de l'Alt Segrià.
7: El centre forma part de la ZER Alt Segrià, juntament amb les escoles de La Portella i Torre-serona, i comparteix amb elles un mateix projecte educatiu.
8: Cada any és diferent, està clar, el que prepares per un any. Llavors, hem de tenir aquesta capacitat d'improvisació de tant de mestres com de metodologies, no? Però la peculiaritat de l'escola rural és posar al centre l'alumne.
7: A Vilanova, a més, el nombre d'alumnes ha anat augmentant amb l'arribada de noves famílies, i aquest curs s'acosta ja al centenar. Això fa que l'organització de les aules i la manera de treballar s'hagin d'anar adaptant.
9: El nostre desig, el que voldríem assolir i aconseguir, és que cada infant, cada alumne, cada persona que entri per aquestes portes deixi la seva petjada, una petjada d'amistat, de companyonia, d'ensenyament, d'aprenentatge.
7: Una preparació que manté l'essència del model rural, proximitat, flexibilitat i una atenció personalitzada.
1: I 12, el Consell de Ministres aprovarà avui la desclassificació de tots els informes policials i militars que provarien que ningú va avisar l'executiu espanyol de l'entrada massiva d'estrangers a Ceuta el juliol, com defensa Pedro Sánchez. Això mentre el Partit Popular insisteix en la teoria de la conspiració, un pla d'invasió amb cessions per part del govern espanyol. Tot plegat mentre l'Audiència Nacional ha acordat investigar l'entrada massiva de migrants per possibles delictes que comprometen la independència de l'Estat i per possibles homicidis imprudents. Ens n'informa la Carina Bellvé.
10: El Partit Popular insisteix en que la crisi de Ceuta no és migratòria. Defensa que existia un pla del Marroc rere l'entrada massiva a la ciutat que es va aconseguir frustrar, però que, sense voler especificar, implicava algun tipus de concessió per part del govern espanyol.
11: Estoy seguro de que la reacción del presidente Vivas y de todo su pueblo, seguida posteriormente por la mayoría de los españoles, ha frustrado un plan que empezaba por una invasión, que seguía con la resignación y terminaba con algún tipo de cesión al país vecino.
10: Per contra, el president Pedro Sánchez ha insistit en defensar que s'investigarà què va passar. De fet, avui el Consell de Ministres preveu desclassificar tots els informes policials i militars que provarien que ningú va avisar l'executiu espanyol d'aquesta entrada massiva d'estrangers el 30 i 31 de juliol.
12: Por supuesto, vamos a esclarecer lo que ocurrió aquella semana de julio y cuando lo hagamos, lo compartiremos con la ciudadanía con total transparencia, como siempre hemos hecho y siempre también en defensa del interés de los españoles y españolas y, por tanto, del interés general.
10: Davant l'exigència del president de Ceuta per retornar tots els migrants, el president Pedro Sánchez ha garantit que es donarà asil a tots aquells que en tinguin dret.
1: Avui també us expliquem que el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha lloat la figura del president Josep Tarradellas en l'acte inaugural de l'any dedicat al 50è aniversari del seu retorn a Catalunya i del restabliment de la Generalitat. Els expresidents Pujol, Mas i Montilla, així com el president del Parlament, Josep Rull, i el líder d'Esquerra Republicana, Oriol Junqueras, s'han sumat a la sessió en què Illa ha reivindicat la defensa de Tarradellas per la seva visió de la unitat del poble al servei d'una causa comuna més enllà dels debats ideològics.
13: El president Tarradellas tenia un projecte polític senzill i clar, un projecte de país que es deia Catalunya. Tarradellas, coneixedor de la necessitat que té Catalunya de la unitat política que suma tota la força possible i de la unitat del poble que fa la nació, va tenir la intel·ligència de plantejar un projecte de país que anava més enllà de les cicles polítiques i de les ideologies. Dos ingredients són imprescindibles: democràcia i bon govern.
1: Quan fa una setmana de l'apunyalament mortal de Carles Vilajosana, un veí de Manresa, la ciutat continua trasbalsada. Després de diferents jornades de mobilització contra els fets ocorreguts, aquest dilluns el moviment popular de la ciutat hi ha volgut dir la seva. En una roda de premsa, amb molta representació de les entitats socials, aquest moviment ha vinculat les actituds dels presumptes autors de l'apunyalament mortal a les desigualtats socials. Tot i defensar que hi ha un problema de seguretat, demanen abordar la problemàtica no només des del vessant punitiu, com explica Nora Miralles, de la Guaita i Moviment Popular.
14: Llavors, proposem que se segueixi una estratègia de prevenció integral basada en tres fases, però també en una mirada molt concreta, que és canviar aquest abordatge del problema de violència social i comunitària interpersonal, especialment juvenil, com a no problemàtica de seguretat, quan el que considerem és que és una problemàtica comunitària i de salut pública, no?
1: Els Mossos d'Esquadra investiguen la troballa d'un cadàver aquest dilluns en una séquia de la xarxa de rec del canal de la dreta d'Amposta, al Montsià. Les causes de la mort no s'han revelat a l'espera del que determini l'autòpsia i no es descarta que el decés pugui haver estat per circumstàncies no naturals. Segons fonts coneixedores del cas, la víctima tindria al voltant de 50 anys. I els tres ferits en una explosió a la Facultat de Química de la Universitat Rovira i Virgili de Tarragona estan fora de perill. Els fets van passar a un laboratori de pràctiques per un vessament d'àcid nítric. Els tres treballadors universitaris estaven preparant les pràctiques per a l'inici del curs que podria arrencar amb normalitat. Ens ho expliquen des de TAC12.
15: L'incident ha estat provocat pel vessament d'una ampolla d'un litre d'àcid nítric, un compost molt comú en el sector químic que provoca cremades en contacte amb la pell. Els tres treballadors de la URB han reaccionat de pressa i han activat el protocol per a aquests casos, fent servir les dutxes d'emergència i abandonant l'espai i trucant al 112. Així, doncs, han pogut sortir pel seu propi peu, però se'ls ha traslladat al Joan 23 i a Santa Tecla. Des de la Universitat Tarragonina subratllen que tant abans com després de l'accident s'han seguit totes les mesures de seguretat i protocol al peu de la lletra.
16: Evidentment, la manipulació s'estava fent sota totes les normes de seguretat estrictes i necessàries, sota campana, amb tots els EPIs posats, però una ampolla ha caigut al terra i això és el que ha produït, doncs, aquesta mena de deflagració o explosió.
15: Des de la URB s'espera ara que l'informe dels mateixos bombers aclareixi què ha passat exactament, tenint en compte que l'àcid nítric no explota quan contacta amb l'oxigen. L'incident no ha produït afectacions a les instal·lacions. Així, doncs, l'alumnat podrà començar les classes amb normalitat.
1: Protecció Civil ha activat l'alerta del Pla Especial d'Emergències per Inundacions de Catalunya, l'INUNCAT, per la previsió de pluges intenses a partir d'aquest vespre i principalment demà dimecres al matí i a la tarda a gran part del territori. Els xàfecs aniran acompanyats de tempesta i és possible que de calamar-se i d'algunes ratxes fortes o molt fortes de vent, segons les previsions del Servei Meteorològic de Catalunya. Segons la previsió, doncs, avui ja es podria superar el llindar d'intensitat de pluja de 20 litres per metre quadrat en 30 minuts a les comarques, especialment del nord de la Catalunya central. Però, malgrat que arriba una tongada de pluges fortes, sembla, deia, que la calor no afluixa. Per ara, les temperatures es mantenen encara molt altes. Els companys de Canal Terrassa han sortit al carrer per preguntar com porta la situació la ciutadania.
17: Massa calor. No havia passat mai això.
18: Esperem que ja baixi una miqueta la calor, que no sigui com el que hem tingut el juliol i l'agost. Ja em sembla, no tenim ganes d'hivern, però sí que refresqui una miqueta.
19: Les nits caloroses. De fet, avui m'he aixecat i el meu marit estava al sofà. Vull dir, dic, on està? Diu que feia massa calor i que s'ha anat al sofà. Però jo he dormit molt bé, la veritat.
20: No es pot aguantar gaire. No, és bastant insuportable. Tot i que jo vinc de vacances.
18: Doncs finestres obertes, aire condicionat a estones, però no tota la nit, perquè clar, el consum de la llum després també es dispara. Anar combinant.
17: Encara anem passant les nits com podem.
20: Bastant bé. El ventilador vaig aguantant bé, sí, sí.
2: A mi me gusta el calor, sí. Pero también influye en la salud porque le baja la tensión y uno puede desmayarse, así que hay que ir con cuidado.

0: va fer el gol de la victòria de penal davant el deliri d'una nova Creu Alta que va afegir el triomf arlequinat als actes de la Festa Major. Amb els 8 punts sumats fins ara, els de Ferran Costa són tercers a la taula.
1: El que demostra una i una altra vegada és que hi creu, que té orgull, que defensa aquesta samarreta amb l'ànima. Només cal veure com estava avui el temple en un dia tan assenyalat per la ciutat. Doncs és que som capaços, o estem sent capaços, de fer un molt bon futbol, de ser molt competitius contra grandíssims equips.
0: I avui arrenca la fase Lliga a la Champions amb, entre d'altres, el duel entre el Real Madrid i l'Inter de Milà. El Barça s'estrenarà demà al Camp Nou contra el Feyenoord. Després de golejar el València, els de Hansi Flick arriben en un bon moment, imbatuts a la Lliga i amb una gran efectivitat de cara a porteria. Per aquest partit, el tècnic no podrà comptar amb Eric García per sanció. El de Martorell entrena amb una màscara protectora després del cop rebut a Mestalla, tot i que les proves mèdiques han descartat una fractura nasal. D'altra banda, el Club Blaugrana ha volgut mostrar el seu compromís amb la llengua amb la campanya Parla Blaugrana, Parla Català. L'acció inclou diverses entrevistes amb jugadors i jugadores dels primers equips en què expliquen la seva relació amb la llengua catalana i la importància que té com a eina d'integració social.
2: És una llengua que m'agrada parlar-la i intento parlar bé. Tothom que vingui aquí hauria de fer l'esforç d'intentar parlar, d'aprendre. I bueno, crec que jo ho intento fer i crec que és una cosa molt bona per tu també.
3: No hi ha una professora com a tal, perquè no és algo que es vulgui imposar. Jo crec que quan algú vol aprendre una nova llengua d'un lloc on està, el més important és la predisposició de la persona que la vol aprendre.
0: I parlem ara de waterpolo perquè Maica García jugarà aquesta temporada al Club Natació Sant Andreu després que el Sabadell no li hagi renovat contracte. A punt de fer 36 anys i després de 32 al Club Vallèsà, la boia lamenta que la seva maternitat hagi estat el motiu d'aquest final d'etapa. Així ho ha comunicat a les seves xarxes socials, on diu que mai es va imaginar que tenir una filla suposaria el seu adeu a Sabadell. Maica García ha estat dues temporades senceres inactiva des que va ser mare. Ara iniciarà nova etapa al Sant Andreu, on té la intenció d'allargar la seva carrera fins als Jocs Olímpics de Los Angeles 2028. És un altre dels temes que us hem destacat en els titulars. Catalunya aixeca el taló, ha celebrat aquest dilluns els 25 anys al Liceu amb una gala que ha convertit un quart de segle d'arts escèniques i de transformacions socials i culturals del país en un espectacle teatral i musical. L'edició d'enguany ha reivindicat el teatre com a espai de trobada, memòria, emoció i esperança. Joan Pera, Ivan Lavanda, Joan Lluís Bozzo, Mariona Escoda i el Circ du Soleil són alguns dels noms destacats que han participat a la gala. Més enllà d'aquesta gran festa del Teatre Català, la patronal de les sales ha fet balanç de la temporada passada, en què es van vendre més de 4 milions d'entrades. Les dades mostren el bon moment que viu l'escena catalana, amb més de 115 milions de recaptació i una ocupació del 67%. Ens amplia tota aquesta informació el David Navarro.
4: En total, a tot Catalunya es van fer gairebé 17.000 funcions de més de 2.800 espectacles. Només a Barcelona, el nombre d'espectadors es va aprovar als 3.200.000. A la capital catalana, els teatres de més de 200 localitats que van registrar més espectadors van ser el Tívoli, el Coliseu i el Victòria. I entre les sales de fins a 200 localitats destaquen el Teatre Muntaner, el Texas i la Sala Arts Teatre Barcelona. Quant als espectacles, els més vistos als grans teatres van ser el Mago Pop, el Victòria i el fantasma de l'òpera al Tívoli, i els petits Corta el cable rojo al Muntaner i Parmagel al Texas. La presidenta de DETCA, Isabel Vidal, ha reivindicat el bon moment que viu l'escena del país.
5: És que el teatre continua ocupant un espai central en la vida cultural del nostre país. El missatge és clar: el públic continua escollint teatre. I quan el públic decideix anar al teatre, fa una elecció a favor del pensament crític i de l'emoció compartida.
4: Vidal considera que les bones xifres poden servir per animar l'obertura de noves sales de teatre, un fet imprescindible perquè el nombre d'espectadors continuï creixent.
0: I reprenem ara el tema de...

0: portada perquè els docents preparen un matí de mobilitzacions per estendre al carrer les seves principals reivindicacions. Ara mateix els manifestants han tallat la ronda litoral a l'altura del barri de la Barceloneta. Allà hi tenim el Manel Gómez i l'Anna Ruiz. Anna, bon dia, explica'ns l'última hora.
1: Bon dia, Helena. És el primer tall del matí que els docents despleguen en aquesta convocatòria de vaga que coincideix amb l'inici de les classes. Som en aquest punt de la ronda litoral entre la Barceloneta i Port Olímpic. En aquests moments, desenes de docents tallen, com veieu, la ronda de dalt en tots dos sentits. Recordem a Helena que aquest és el desplegament de les mobilitzacions, actes de protesta que els sindicats USTEC i la CGT, els dos sindicats de la convocatòria de vaga d'avui dimarts, estan desplegant ja a primeríssima hora del matí per estendre al carrer el seu descontentament per la manca de l'arribada d'acords amb el Departament d'Educació. Aquesta és la situació, Helena, en aquests moments, ronda litoral tallada en aquest punt entre la Barceloneta i Port Olímpic. Desenes de persones tallen aquesta via, una de les principals artèries pel que fa a la mobilitat de Barcelona i l'àrea metropolitana. És el primer acte de protesta del dia, d'aquest dia de vaga que coincideix amb l'inici de les classes.
0: Doncs Anna Ruiz i Manel Gómez és un dels equips de la xarxa que avui està pendent d'aquesta vaga dels mestres a Catalunya.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Sabies que...
2: L'espai té una olor i els astronautes han intentat descriure-la. Evidentment, a l'espai no podem olorar res directament perquè és un gran buit gairebé total i no hi ha aire que transporti les molècules fins al nas. Però quan els astronautes fan una caminada espacial i després tornen a entrar a la nau, han explicat que les seves eines i vestits tenen una olor molt peculiar. Diversos astronautes l'han comparada amb metall calent, carn cremada, fum de soldadora o pólvora. L'olor apareix quan les molècules que s'han enganxat als materials durant l'exposició a l'espai reaccionen en tornar a entrar en contacte amb l'aire de la nau. Una possible explicació està relacionada amb partícules d'alta energia i amb reaccions químiques produïdes per l'oxigen atòmic de les capes superiors de l'atmosfera terrestre. Quan els materials exposats a aquestes condicions tornen a un ambient amb oxigen, es poden produir reaccions que generen compostos olorosos. El més curiós és que aquesta olor no és realment l'olor del buit. El buit no té una olor pròpia. El que els astronautes perceben és el resultat de la interacció entre l'espai, els materials dels seus vestits i l'aire de l'interior de la nau.
3: Aquest 7 de setembre comencem un nou programa.
4: Què podem dir més?
5: És que no sé de què se tracta.
4: Com que no saps de què se tracta?
5: Ni idea.
4: Tu, és un programa de coses xules.
5: Aneu a punt de veure un...
4: No, esteu a punt d'escoltar.
5: Aneu a punt d'escoltar un meravellós programa de ràdio.
3: Rambla 54, de dilluns a divendres, de 4 a 5 de la tarda, a la teva ràdio local.
0: La xarxa de comunicació local.
6: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Elena Puigdueta.
7: Bon dia, són 8:15 i avui encapçalem el Notícies en xarxa explicant-vos que comença el curs escolar amb una vaga convocada pels sindicats majoritaris després del fracàs de les negociacions amb el Departament d'Educació. Ja han començat les protestes i ara mateix un grup de docents talla un carril lateral de la Ronda Litoral a l'altura de la Barceloneta. És una de les accions que els convocants han previst avui mantenir viva la flama de les reivindicacions en protestes territorials en l'arrencada i avisen que no donaran un xec en blanc al govern. Caldrà veure quin és el seguiment de l'aturada, tenint en compte que alguns centres ja han comunicat a les famílies que no s'hi sumaran. S'han decretat, això sí, serveis mínims d'un docent per cada 3 aules a infantil, primària i secundària. Ana Belén Cebrián és portaveu del sindicat USTEC al Penedès i ha justificat des del Notícies en xarxa la nova convocatòria.
8: Comencem el curs tornant a posar-nos en acció. Es tracta de tornar a demostrar que, tot i els guanys amb l'acord que es va signar al juny, no hi estem d'acord. No és suficient, ja que els problemes a l'educació pública catalana són estructurals.
7: De seguida us ho ampliem, connectarem amb diferents punts del país, com la mateixa ciutat de Barcelona, per fer seguiment al tall de la ronda i també amb la ciutat de Lleida. Abans, fem un repàs a la resta de titulars d'aquest dimarts 8 de setembre. El nou curs que avui arrenca tindrà un rècord d'aules d'acollida amb 500 més que l'any passat. Tornen a les classes més d'1.600.000 alumnes a Catalunya i hi haurà 5.000 places més de formació professional. Aquest matí es publiquen els resultats de les polèmiques proves PISA que exclouen Catalunya pels errors reconeguts per l'administració. El Consell de Ministres aprovarà avui la desclassificació de tots els informes policials i militars que provarien que ningú va avisar l'executiu espanyol de l'entrada massiva d'estrangers a Ceuta el juliol. Mentrestant, l'Audiència Nacional ha acordat investigar els fets per possibles delictes que comprometen la independència de l'Estat i per homicidis imprudents. Entitats socials de Manresa vinculen l'apunyalament mortal a la ciutat amb un problema de seguretat i reclamen que s'abordi de manera integral i no només punitiva. Plantegen una bateria de mesures a les administracions per anar a l'arrel del conflicte. Dels esports, nou triomf del Sabadell, que es manté imbatut en l'estrena a segona divisió després de 4 jornades. El conjunt vallesà va superar el Còrdoba per 3-2 amb un doblet de Joaquini i un gol de penal d'Urri en el minut 89. Ara, els arlequinats són tercers a la taula. I en Cultura, Catalunya Aixeca el Taló ha celebrat els 25 anys al Liceu amb una gala que ha convertit un quart de segle d'arts escèniques i de transformacions socials i culturals del país en un espectacle teatral i musical. L'any passat es van vendre 4 milions d'entrades i es va generar una ocupació que va fregar el 70%. I ara mateix obrim plana de serveis amb el trànsit. Segons el RAC, hi ha un accident a Cornellà de Llobregat que deixa els vehicles al voral de l'A2 i 4 quilòmetres de cues en direcció Barcelona. També tenim un vehicle avariat que talla un carril en sentit sud a la B20 a l'altura de Canyelles, que dificulta encara més la circulació. On també hi ha cues és a la Trinitat, des d'aquest punt fins a la Vall d'Hebron a Barcelona. Des del nus de la Trinitat també hi ha afectacions cap a la Ronda Litoral, que pateix retencions del Fòrum fins a la Barceloneta. I pel que fa al temps, Protecció Civil ha activat el pla Inuncat per un episodi de pluges intenses que ha d'arrencar aquest mateix vespre. Abans, però, la d'avui encara ha de ser una jornada molt calorosa, fins i tot encara més que la d'ahir, però ja en perspectiva que demà baixi dràsticament el termòmetre. Així doncs, matí tranquil, amb alguns núvols dispersos que deixaran el cel emblanquinat i nuvolades més gruixudes a la costa, sobretot a la daurada. A la tarda augmentarà la inestabilitat amb alguns ruixats al Pirineu, la Catalunya central i l'interior de Tarragona. La calor encara s'intensificarà amb temperatures que fregaran els 40 graus a l'Ebre i, sobretot, a l'interior de Girona.
0: Notícies en xarxa, edició matí.
7: Us ho dèiem, Suara, en titulars, comença el curs escolar i ho fa amb una vaga convocada pels sindicats majoritaris després del fracàs de les negociacions amb el Departament d'Educació. Ja han començat les protestes i ara mateix, quan són 4:45, un grup de docents talla un carril lateral de la Ronda Litoral a l'altura de la Barceloneta, a la capital catalana. Anem, doncs, fins a aquest punt per veure quina és la darrera hora, quina és l'afectació. Ens ho expliquen en Manel Gómez i l'Anna Ruiz. Bon dia, Anna, explica'ns.
9: Bon dia, Helena. Sí, és el primer tall en el calendari de protestes que per aquest matí han desplegat i estan desplegant els sindicats convocants de la vaga. Són la CGT i el sindicat USTEC majoritari, un dels sindicats majoritaris, i amb Isaac Salinas. Ell és delegat d'aquest sindicat. Isaac, bon dia.
10: Hola, bon dia, què tal?
9: Volem conèixer en quin punt ens trobem. Alguns centres han engegat amb normalitat. Són dos els sindicats dels mestres, CGT i la USTEC, el sindicat que vostè representa, els que han convocat aquesta vaga. En quin punt ens trobem?
10: Bueno, com sabeu, el curs passat va estar caracteritzat per l'organització del personal educatiu i un conflicte amb el govern que no es va tancar. El 13 de juliol ens van reunir amb la consellera Esther Niubó i li van transmetre les demandes i inquietuds del personal i ja vam anunciar que si no hi havia negociació aquest curs 26-27 no començaria en normalitat. Va passar l'estiu, no vam moure un dit fins al passat dijous 4 de setembre, que ens van reunir, però va ser una escenificació per fer veure que hi ha diàleg. Però no tenen cap voluntat d'avançar cap a les millores que reclamem. Tot segueix igual i per això fem vaga.
9: El president Illa us reclamava, us demanava un parèntesi. Està clar que aquest parèntesi s'ha tancat.
10: Bueno, ja, com acabo de dir, ja s'han pres un parèntesi molt gran, com ho van fer en el curs passat. No, el govern no està complint la seva obligació d'atendre les demandes d'un col·lectiu que són 100.000 treballadors i treballadores. Llavors, hem de fer vaga per forçar el govern a seure, a atendre les demandes que són una emergència educativa. Hem de posar en valor el que vam aconseguir el curs passat, sens dubte, gràcies a l'organització i a la negociació. Per exemple, el reforç de plantilles amb prop de 6.500 noves dotacions. Ara toca fiscalitzar que s'implementin, que arribin prioritàriament aquests centres que més ho necessiten, però la gent va deixar clar, el col·lectiu de personal educatiu va deixar clar que hem d'anar més enllà. Necessitem més de 15.000 nous reforços, necessitem que la reducció de ràtios sigui més ràpida del que s'ha pactat. I, bueno, hi ha tota una sèrie de qüestions que estan pendents. És obligació del govern atendre-les.
9: I confieu que després de la convocatòria de vaga d'avui, el primer dia de classe, es puguin reprendre les converses?
10: Bueno, confiar no confiem gaire, perquè els precedents no ens donen per confiar en el govern. El que sí que confiem és en la força col·lectiva per assolir la dignitat educativa per la qual lluitem. El curs passat vam fer unes vagues històriques, en alguns casos amb un seguiment del 80 al 90%. Fem vaga avui, en el primer dia de classes, aprofitant el focus mediàtic per aprofitar l'oportunitat, tenir més ressò i que així el govern hagi de reaccionar. Però segurament no serà l'última vaga d'aquest curs.
9: Isaac Salinas, des del sindicat. Que tu sé, moltes gràcies per atendre'ns aquests minuts amb aquest advertiment, Helena, que aquesta probablement no serà l'última vaga del curs.
7: Doncs molt pendents, en principi, Anna, d'aquestes mobilitzacions, d'aquests talls que hi han previstos aquest matí, no només a la ciutat de Barcelona, on sou vosaltres, sinó també a les altres 10 demarcacions educatives o d'educació que hi ha a nivell de tot Catalunya. El pols dels sindicats majoritaris en l'educació, ja ho sentíem, es manté ferm, malgrat la crida a la treva que ha fet el president de la Generalitat, Salvador Illa, en les últimes hores. Illa ha demanat als sindicats convocants de fer un parèntesi, una treva, i ha anunciat un pla per resoldre la calor a les aules. Ho ha dit en una entrevista al 3CAT.
11: I demano en aquest sentit un parèntesi, i demano a consellera, s'ha reunit tots els representants dels diferents col·lectius aquesta setmana passada, ha demanat un parèntesi, que jo també demano. Escolti'm, anem a començar el curs, respectem el dret a l'educació dels ciutadans, dels nois de Catalunya, i anem a reunir i anem a veure quin horitzó, quina educació necessita Catalunya els propers anys, de quins recursos fan falta.
7: Al marge del conflicte, el curs arrenca avui amb un rècord d'aules d'acollida segons el Departament d'Educació i n'hi haurà 500 més que l'any passat. El nombre d'alumnes de primària i secundària és pràcticament el mateix que el de fa un any, 1,6 milions. El que sí que creix és la dotació de professionals que, entre mestres, professors, personal de reforç i administració, el Departament d'Educació amplia la plantilla fins a les 94.500 persones, 2.000 més que en el curs anterior. És una informació d'en Marc Dalmau.
12: El curs 2026-2027 comença amb 2.141 aules d'acollida, mig miler més que l'any passat. Pel que fa al nombre d'alumnes, es manté estable amb 1.600.000. La inversió en infraestructures és de 257 milions d'euros, la xifra més alta des del 2008. D'aquests, 100 milions són per climatitzar aules. D'altra banda, l'any acadèmic començarà amb 94.500 dotacions professionals als centres educatius, gairebé 2.000 més que a inicis del curs passat. Entre els professionals, 85.000 seran mestres i professors, un augment de 1.100. 4.500 són personal d'atenció educativa. Això és gairebé 600 més que en el curs anterior. I 4.800 són personal d'administració i servei, el que significa una ampliació de 200 places més. En els darrers 5 cursos, el nombre de docents ha crescut un 10%.
7: El Consell de Ministres aprovarà avui la desclassificació de tots els informes policials i militars que provarien que ningú va avisar l'executiu espanyol de l'entrada massiva d'estrangers a Ceuta el juliol, com defensa Pedro Sánchez. Això mentre el Partit Popular insisteix en la teoria de la conspiració, un pla d'invasió amb cessions per part del govern espanyol. Tot plegat mentre l'Audiència Nacional ha acordat investigar l'entrada massiva de migrants per possibles delictes que comprometen la independència de l'Estat i per possibles homicidis imprudents. Ens n'informa ara la Carina Bellvé.
13: El Partit Popular insisteix en que la crisi de Ceuta no és migratòria. Defensa que existia un pla del Marroc rere l'entrada massiva a la ciutat que es va aconseguir frustrar, però que, sense voler especificar, implicava algun tipus de concessió per part del govern espanyol.
14: Estoy seguro de que la reacción del presidente Vivas y de todo su pueblo, seguida posteriormente por la mayoría de los españoles, ha frustrado un plan que empezaba por una invasión que seguía con la resignación y terminaba con algún tipo de cesión al país vecino.
13: Per contra, el president Pedro Sánchez ha insistit en defensar que s'investigarà què va passar. De fet, avui el Consell de Ministres preveu desclassificar tots els informes policials i militars que provarien que ningú va avisar l'executiu espanyol d'aquesta entrada massiva d'estrangers el 30 i 31 de juliol.
15: por supuesto, vamos a esclarecer lo que ocurrió aquella semana de julio y cuando lo hagamos, lo compartiremos con la ciudadanía con total transparencia, como siempre hemos hecho y siempre también en defensa del interés de los españoles y españolas y, por tanto, del interés general.
13: Davant l'exigència del president de Ceuta per retornar tots els migrants, el president Pedro Sánchez ha garantit que es donarà asil a tots aquells que en tinguin dret.
7: Encara en clau política, també us expliquem que el grup parlamentari de Junts està duent a terme entre ahir i avui dues jornades de treball a Guardiola de Berguedà per preparar el curs polític. La formació es declara alternativa de govern, acusa Salvador Illa d'inacció política i demana una remodelació de l'executiu català. Ens ho explica l'Héctor Aranda, de la televisió del Berguedà.
16: En la valoració de l'estiu han estat molt durs amb el govern de Salvador Illa, a qui acusen de paràlisi política, i per això demanen canvis en l'executiu català.
17: El govern, malauradament, segueix sempre un mateix mètode, deixa que els problemes s'acumulen, espera que esclaten i després corre per fer veure que el resol, i òbviament aquest govern no va. Ha de posar ordre amb una remodelació profunda del govern. Hi ha departaments col·lapsats, hi ha consellers superats i reprovats per Parlament de Catalunya amb una àmplia majoria.
16: Junts ha triat l'educació com un dels temes clau de l'inici de curs polític. La formació va demanar un ple monogràfic que es farà a l'octubre. Junts reclama un pacte de país per rellançar l'educació catalana.
18: Construir un gran acord de país en el qual les mesures siguin molt concretes. No només, evidentment que sí, però no només millorar les condicions laborals i salarials dels docents, que també, sinó que aquests docents es puguin dedicar a ensenyar i no estiguin absolutament tot el dia ofegats per la burocràcia.
16: A la sessió inaugural estava previst que el president Carles Puigdemont pogués participar de les ponències per videoconferència, però problemes d'agenda ho han impedit, segons fonts del grup parlamentari.
7: I a 7:45 tornem a la capital catalana perquè la ciutat estrena 15 allotjaments per a col·lectius vulnerables, amb capacitat per acollir fins a 40 persones, amb l'objectiu de facilitar una transició entre la seva situació actual i el seu projecte vital, proporcionant-los autonomia de cara al futur. De moment ja hi resideixen 3 famílies i està previst que en les properes setmanes s'incorporin la resta de persones. S'han seleccionat certs perfils que l'Ajuntament de Barcelona veu probable que es puguin adaptar a aquests canvis. Així ho expliquen la tinenta d'alcaldia, Raquel Gil, i la comissionada d'Acció Social, Sònia Fuertes.
19: Som l'única ciutat del nostre entorn que posa a disposició de les diferents situacions d'habitatge també diferents equipaments i continuem també treballant en que així sigui.
20: Molt contentes de poder avui també obrir un equipament com aquest que ha de permetre a aquestes famílies que puguin realment consolidar aquest projecte i iniciar després un recorregut més autònom i no tan vinculat a serveis socials, sinó amb suports que siguin molt més puntuals.
7: Doncs en aquest context afegim que la compra d'habitatge a Catalunya s'ha encarit més d'un 10%. Entre l'abril i el juny, el preu de la vivenda va pujar un 10,1% en comparació amb el mateix període de l'any passat, segons l'Institut Nacional d'Estadística. Si bé en alguns trimestres les xifres s'havien enfilat per sobre de l'11%, l'encariment continua sent dels més alts des de la pandèmia i s'encadenen pujades per sobre del 10% des de finals del 2024. Per tipus d'habitatge, els pisos de segona mà s'han encarit un 10,6%, mentre que els pisos nous ho han fet, però a un ritme més baix, del 6,4%. Quan fa una setmana, us recordareu, de l'apunyalament mortal de Carles Vilajosana, un veí de Manresa, la ciutat continua trasbalsada. De fet, després de diferents jornades de mobilització contra els fets ocorreguts, aquest dilluns, el moviment popular de la ciutat hi ha volgut dir la seva. En una roda de premsa amb molta representació de les entitats socials, aquest moviment ha vinculat les actituds dels presumptes autors de l'apunyalament mortal a les desigualtats socials. Tot i defensar que hi ha un problema de seguretat, demanen abordar la problemàtica no només des del vessant punitiu, com explica Nora Miralles, de la Guait i Moviment Popular.
21: Llavors proposem que se segueixi una estratègia de prevenció integral basada en tres fases, però també en una mirada molt concreta, que és canviar aquest abordatge del problema de violència social i comunitària interpersonal, especialment juvenil, com a nova problemàtica de seguretat, quan el que considerem és que és una problemàtica comunitària i de salut pública, no?
7: Una veïna de Sant Boi de Llobregat ha mort en ser embestida per un toro als correbous d'Aina, a Albacete. La víctima, de 64 anys, va rebre la cornada de l'animal quan es trobava fora de les barreres de protecció. Els fets van passar aquest dissabte passat. L'home acusat de matar la seva parella embarassada el 2023 a Manresa ha acceptat els fets i evita així el judici amb jurat popular. Inicialment, la fiscalia demanava 41 anys de presó per a l'home, però finalment les parts han pactat una pena de 26 anys. La dona tenia 31 anys i estava embarassada de 4 mesos. Ens en dona més detalls al Nou TV.
1: L'home que havia de ser jutjat a partir d'aquest dilluns a l'Audiència de Barcelona per matar la seva parella embarassada el 2023 de Prats de Lluçanès, a Manresa, ha acceptat els fets i una pena de 26 anys de presó. La fiscalia li demanava inicialment 41 anys de presó, però l'acusat ha acceptat els fets i totes les parts han pactat la pena amb una reducció dels delictes, cosa que evitarà el judici amb jurat popular. També haurà de pagar 350.000 euros a la família de la víctima, a la qual no es podrà acostar. Haurà de fer 63 jornades de treball en benefici de la comunitat dins de la presó. No podrà tenir ni dur armes durant 3 anys i tindrà llibertat vigilada durant els 5 anys posteriors a sortir de la presó. L'home va colpejar i escanyar la seva dona de 31 anys i embarassada d'uns 4 mesos al pis on vivien de la capital del Bages al maig del 2023, després de diversos episodis d'agressions i vexacions, segons les acusacions. Finalment, entre la nit del 5 de maig i la matinada del 6 de maig del 2023, quan la dona estava embarassada d'entre 16 i 18 setmanes, cosa que ell sabia, va atacar a la parella al pis familiar. A continuació, la va escanyar amb les mans al voltant del coll fins a la mort.
7: Protecció Civil ha activat l'alerta del Pla Especial d'Emergències per Inundacions de Catalunya, l'INUNCAT, per la previsió de pluges intenses a partir d'aquest vespre i principalment demà dimecres al matí i a la tarda a gran part del territori. Els xàfecs aniran acompanyats de tempesta i és possible que de calamar-se i d'algunes ratxes fortes o molt fortes de vent, segons les previsions del Servei Meteorològic de Catalunya. Segons la previsió, doncs, avui ja es podria superar el llindar d'intensitat de pluja de 20 litres, deia, per metre quadrat, en 30 minuts a les comarques del nord de la Catalunya central. La meitat dels comerços es planteja fer canvis als seus negocis si es repeteix la calor d'aquest estiu en un futur. Segons dades publicades per Comertia, 4 de cada 10 socis asseguren que ja han fet modificacions durant l'agost i un terç ha adaptat els seus horaris amb mesures com ara tancar el negoci durant les hores de temperatures més elevades. L'entitat considera que aquest context de calor extrema ha afectat negativament l'activitat al centre d'algunes ciutats. De les dades recollides per Comertia, també se'n desprèn que prop d'un 30% dels establiments optaria per invertir més en climatització i aïllaments, mentre que un 6% adaptaria els productes o serveis que ven. Deu minuts i ens plantarem a les 8 en punt del matí. Nou triomf del Sabadell, que es manté imbatut en l'estrena a segona divisió després de 4 jornades. El conjunt vallesà va superar el Còrdoba per 3-2. Un doblet de Joaquini va situar el 2-0 al marcador quan s'havien disputat 10 minuts de partit. Els andalusos, però, van empatar al segon temps. Ja al minut 89, Urri va fer el gol de la victòria de penal davant el deliri d'una nova Creu Alta que va afegir el triomf arlequinat als actes de la Festa Major. Amb els 8 punts sumats fins ara, els de Ferran Costa són tercers a la taula.
2: El que demostra una i una altra vegada és que hi creu, que té orgull, que defensa aquesta samarreta amb l'ànima. Només cal veure com estava avui el temple en un dia tan assenyalat per la ciutat. Doncs és que som capaços, o estem sent capaços, de fer un molt bon futbol, de ser molt competitius contra grandíssims equips.
7: Avui arrenca la fase Lliga a la Champions amb, entre d'altres, el duel entre el Real Madrid i l'Inter de Milà. El Barça s'estrenarà demà al Camp Nou contra el Feyenoord. Després de golejar el València, els de Hansi Flick arriben en un bon moment, imbatuts a la Lliga i amb una gran efectivitat de cara a porteria. Per aquest partit, el tècnic no podrà comptar amb Eric García per sanció. El de Martorell entrena amb una màscara protectora després del cop rebut a Mestalla, tot i que les proves mèdiques han descartat una fractura nasal. I Maica García jugarà aquesta temporada al Club Natació Sant Andreu després que el Sabadell no li hagi renovat contracte. A punt de fer 36 anys i després de 32 al Club Vallèsà, la boia lamenta que la seva maternitat hagi estat el motiu d'aquest final d'etapa. Així ho ha comunicat a les seves xarxes socials, on diu que mai es va imaginar que tenir una filla suposaria el seu adéu a Sabadell. La waterpolista ha estat dues temporades senceres inactiva des que va ser mare. Ara iniciarà nova etapa al Sant Andreu, on té la intenció d'allargar la seva carrera fins als Jocs Olímpics de Los Angeles del 2028. I la xarxa ha presentat la programació esportiva per aquesta temporada. Aquest cap de setmana comença un nou curs de l'Enjoc, amb dues retransmissions esportives el dissabte a la tarda i tres més el diumenge, repartides entre el migdia i la tarda. Dilluns arrencaran els programes temàtics de la casa amb l'Aixeca i Pica, dimarts el Més Bàsquet, dimecres el Recorre, dijous l'Orsai i divendres l'Aventurístic. Això pel que fa a la televisió. A la ràdio, la gran novetat és la creació de tres podcasts esportius relacionats amb l'hoquei patins, el ciclisme i el bàsquet. Núria de José és la consellera delegada de la xarxa i Gerard Esteve, el president de la Unió de Federacions Esportives de Catalunya.
4: Com a novetats destacades, d'una banda, aquesta concentració de l'oferta de futbol en els diumenges, però també moltíssims altres esports que s'incorporen i, com a gran element destacat de la temporada, el podcast. Oferim tres podcasts temàtics que complementen l'oferta que ja vam arrencar l'any passat en l'àmbit televisiu.
5: Per nosaltres és fonamental, per l'esport base és fonamental que televisions locals, que la xarxa faci tota aquesta feina de divulgació de l'esport base. Primer, perquè genera referents en català i després perquè genera referents en valors.
7: Catalunya Aixeca el Taló ha celebrat aquest dilluns els 25 anys al Liceu amb una gala que ha convertit un quart de segle d'arts escèniques i de transformacions socials i culturals del país en un espectacle teatral i musical. L'edició d'enguany ha reivindicat el teatre com a espai de trobada, memòria, emoció i esperança. Joan Pera, Ivan Lavanda, Joan Lluís Bozzo, Mariona Escoda i el Circ du Soleil són alguns dels noms destacats que han participat a la gala. Més enllà d'aquesta gran festa del teatre català, però la patronal de les sales ha fet balanç de la temporada passada en què es van vendre més de 4 milions d'entrades. Les dades mostren el bon moment que viu l'escena catalana amb més de 115 milions de recaptació i una ocupació del 67%. Ens n'amplia els detalls el David Navarro.
22: En total, a tot Catalunya es van fer gairebé 17.000 funcions de més de 2.800 espectacles. Només a Barcelona, el nombre d'espectadors es va aprovar als 3.200.000. A la capital catalana, els teatres de més de 200 localitats que van registrar més espectadors van ser el Tívoli, el Coliseu i el Victòria. I entre les sales de fins a 200 localitats destaquen el Teatre Muntaner, el Texas i la Sala Arts Teatre Barcelona. Quant als espectacles, els més vistos als grans teatres van ser el Mago Pop, el Victòria i el Fantasma de l'Òpera, el Tívoli, i els petits, Corta el Cable Rojo al Muntaner i Parmagel al Texas. La presidenta de DETCA, Isabel Vidal, ha reivindicat el bon moment que viu l'escena del país.
23: És que el teatre continua ocupant un espai central en la vida cultural del nostre país. El missatge és clar. El públic continua escollint teatre. I quan el públic decideix anar al teatre, fa una elecció a favor del pensament crític i de l'emoció compartida.
22: Vidal considera que les bones xifres poden servir per animar l'obertura de noves sales de teatre, un fet imprescindible perquè el nombre d'espectadors continuï creixent.
7: I unes excavacions al xalet del Catllaràs, a la Pobla de Lillet, han permès descobrir els fonaments d'una construcció annexa atribuïda amb certesa a Antoni Gaudí. Els experts encara investiguen si es tractaria d'una despensa, d'una capella o potser un polvorí. Ens ho amplia en Manel Medina, de Televisió del Berguedà.
24: Les excavacions arqueològiques van començar aquesta primavera i han estat supervisades per Galderic Santana, director de la Càtedra Gaudí de la Universitat Politècnica de Catalunya. Podria haver estat una despensa on es guardaven aliments protegits dels animals i separats de les estances interiors del xalet. També es planteja que pogués ser una capella, tenint en compte que Gaudí era una persona profundament religiosa.
25: Una que aniria amb que era una antiga despensa annexa a la casa,
0: i l'altre que podia doncs, albergar alguna imatge religiosa.
24: La voluntat de moment és preservar les restes i previsiblement tornar-les a cobrir per garantir-ne la conservació. També està previst retirar alguns arbres de l'entorn per evitar que les seves arrels puguin malmetre els fonaments.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona, Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
2: Embaladits, l'espai on la Montse Balada i els seus amics ens enllacen amb la poesia infantil.
3: Mentre venia cap aquí, el vent m'ha pres el barret, m'ha girat el paraigües, m'ha omplert de fulles i m'ha despentinat. És ben clar que avui el vent tenia moltes ganes de jugar. Ens trobem a la biblioteca de l'escola Doctor Samaranch Quifina de Santa Margarida i els Monjos, convidats per l'Ada Martín.
4: Hola, Ada.
5: Hola.
4: Per què has escollit aquest poema? Que t'agrada el vent?
5: Sí.
4: I què és el que més t'agrada que et faci el vent? Que t'arranqui el barret?
5: Sí.
3: Avui, l'Ada Martín ens porta un poema molt entremaliat, el que li agrada bufar, bufar i bufar.
5: On és el vent? Que el sento i no el veig.
4: Xiula dalt dels arbres, xiula pels carrers.
5: Em xiula a l'orella, cançons i secrets. Em fa pessigolles, m'estira els cabells. Però quan em giro, el sento i no el veig.
4: Ens hem divertit moltíssim amb el vent. Gràcies, Ada. Fins al proper Embaladits. Adeu.
5: Adeu.
2: Embaladits és una idea de Montse Balada produïda per Canal Blau FM per la xarxa de comunicació local.
0: La xarxa. Notícies en xarxa, edició matí, amb Helena Puigdueta.
6: Bon dia. Comença el curs escolar amb una vaga convocada pels sindicats majoritaris després del fracàs de les negociacions amb el Departament d'Educació. Ja han començat les protestes i des de primera hora un grup de docents talla la ronda litoral a l'altura de la Barceloneta. És una de les accions que els convocants han previst avui per mantenir viva la flama de les reivindicacions en protestes territorials en l'arrencada i avisen que no donaran un xec en blanc al govern. També hi ha talls a aquesta hora a la ronda de dalt, a l'altura de Santa Coloma de Gramenet. Caldrà veure quin és el seguiment de l'aturada, tenint en compte que alguns centres ja han comunicat a les famílies que no s'hi sumaran. S'han decretat serveis mínims d'un docent per cada 3 aules a infantil, primària i secundària. El portaveu d'USTEC al barcelonès, Isaac Salines, ha exposat al Notícies en Xarxa els motius de la nova aturada.
7: Hem de fer vaga per forçar el govern a seure, a atendre les demandes que són una emergència educativa. Necessitem més de 15.000 nous reforços, necessitem que la reducció de ràtios sigui més ràpida del que s'ha pactat.
6: De seguida us ho ampliem, connectarem amb diferents punts del país, com la mateixa ciutat de Barcelona i també amb Lleida. Abans, al punt de les 8, fem un repàs a la resta de titulars d'aquest dimarts, 8 de setembre. El nou curs que avui arrenca tindrà un rècord d'aules d'acollida amb 500 més que l'any passat. Tornen a les classes més d'1.600.000 alumnes a Catalunya i hi haurà 5.000 places més de formació professional. Aquest matí es publiquen els resultats de les polèmiques proves PISA que exclouen Catalunya pels errors reconeguts per l'administració. El Consell de Ministres aprovarà avui la desclassificació de tots els informes policials i militars que provarien que ningú va avisar l'executiu espanyol de l'entrada massiva d'estrangers a Ceuta el juliol. Mentrestant, l'Audiència Nacional ha acordat investigar els fets per possibles delictes que comprometen la independència de l'Estat i per homicidis imprudents. Entitats socials de Manresa vinculen l'apunyalament mortal a la ciutat amb un problema de seguretat i reclamen que s'abordi de manera integral i no només punitiva. Plantegen una bateria de mesures a les administracions per anar a l'arrel del conflicte. Tot seguit exposarem aquest clam social a l'alcalde de Manresa, Marc Eloi, perquè el valori de primera mà. Dels esports, nou triomf del Sabadell, que es manté imbatut en l'estrena a segona divisió després de 4 jornades. El conjunt bellesà va superar el Còrdoba per 3-2 amb un doblet de Joaquini i un gol de penal d'Urri en el minut 89. Ara, els arlequinats són tercers a la taula. I en Cultura Catalunya Aixeca el Taló ha celebrat els 25 anys al Liceu amb una gala que ha convertit un quart de segle d'arts escèniques i de transformacions socials i culturals del país en un espectacle teatral i musical. L'any passat es van vendre 4 milions d'entrades i es va generar una ocupació que va fregar el 70%. Passen gairebé 4 minuts de les 8 del matí, és hora punta, per tant, volem saber a aquesta hora com se circula per la xarxa viària catalana i més tenint en compte aquests talls de trànsit per les protestes de mestres i docents. Connectem, per tant, amb el Servei Català de Trànsit i amb en Roger Serra. Molt bon dia, Roger, explica'ns.
8: Bon dia, Helena. Doncs sí, parlem de molts problemes en aquesta xarxa viària, com deies, a causa d'aquestes manifestacions que tallen vies importants, sobretot a l'àrea metropolitana de Barcelona, per exemple. Hem de dir que tenim tallada la Ronda Litoral a l'altura de la Barceloneta en tots dos sentits de la marxa. Evidentment, hi ha cues importants en aquesta Ronda Litoral també en totes dues direccions. Tallada també per manifestació la Pota Nord, la B20, entre el túnel de Santa Coloma i el Nus de la Trinitat en tots dos sentits de la marxa. Per tant, també hi ha problemes en aquest extrem nord de Barcelona. Altres vies tallades per aquestes manifestacions, en aquest cas a la zona del Vallès, ara ens informen que tallen la C58, l'autopista del Vallès, a l'altura de Sant Quirze del Vallès, i una darrera via tallada per manifestacions a l'extrem sud de Barcelona. Estem parlant de l'autovia de la C31, tocant a Barcelona, zona de l'Hospitalet de Llobregat. Aquesta autovia també està tallada tant d'entrada com de sortida de Barcelona. Per tant, ara mateix són 4 punts molt importants tallats al trànsit, com et deia, a causa d'aquestes manifestacions. Deixa'm parlar-te també d'un vehicle avariat que complica el trànsit a la C31 a Badalona, en sentit Barcelona. Ara hi ha cua de més de 3 quilòmetres entre Montgat i Badalona, això a la C31 i en sentit Barcelona. De moment és tot des del Servei Català de Trànsit.
6: Doncs pel que fa al temps, Protecció Civil ha activat el pla Inuncat per un episodi de pluges intenses que ha d'arrencar aquest mateix vespre. Ampliem la previsió amb el Lluís Miquel Pérez. Bon dia. L'onada de calor morirà matant, ens dius?
9: Sí, Helena, molt bon dia. I és que avui que ningú es despisti, però tornarà a fer molta calor, fins i tot més que ahir, en algunes comarques del país, però podríem dir que avui sí que s'ha acabat el bròquil, avui s'acabarà el bròquil d'aquesta temperatura tan persistentment elevada i desbocada. Però hem d'advertir que, de fet, ja el matí comença molt i molt suau, més que ahir. I, de moment, les immediates hores amb pocs núvols, els que veiem a les comarques de Tarragona, núvols baixos, fruit d'aquesta mateixa xafogó, humitat, també algun núvol prim, que es passeja pel cel, però, de moment, aquest matí, calma. Aquest migdia i tarda farà molta calor a les comarques de Girona. Arribarem als 40-41 graus a l'ombra, en alguns indrets del Pla de l'Estany i de la Garrotxa, també de l'interior de l'Alt Empordà. També molta calor al prelitoral barceloní, l'interior de Tarragona i les comarques de Ponent, de 35 a 39 graus. Per tant, no abaixem la guàrdia pel que fa a la calor. També aquesta tarda, primeres tempestes que per una banda entraran per l'Ebre, per una altra al Prepirineu, després arribaran fins a la Costa Brava, i, en canvi, aquesta matinada i demà, Helena, demà a aquesta hora, estarem parlant d'aiguats a l'àrea metropolitana i demà d'una estrepitosa baixada de la temperatura. Déu-n'hi-do, sembla mentida. N'estarem molt pendents a la xarxa.
0: Notícies en xarxa, edició matí.
6: És el tema de portada. Comença el curs escolar i ho fa amb una vaga convocada pels sindicats majoritaris després del fracàs de les negociacions amb el Departament d'Educació. Ja han començat les protestes i ara mateix un grup de docents talla la Ronda de Dalt a l'altura de Santa Coloma de Gramenet i també a la Ronda Litoral a l'altura de la Barceloneta, a la capital catalana. Anem, doncs, fins allà per veure quin és ara mateix l'última hora i tenim el Manel Gómez i l'Anna Ruiz. Bon dia, Anna.
10: Bon dia, Helena. Un centenar de persones continuen tallant aquest punt de la ronda. Ho continuaran fent uns minuts més. En un dels primers actes de protesta que els sindicats convocants de la vaga són el sindicat USTEC, la Intersindical i el sindicat CGT han desplegat aquest matí. I un d'aquests manifestants és precisament el Cosme. Ell és representant del sindicat CGT. Cosme, bon dia.
11: Bon dia.
10: La convocatòria d'aquesta vaga coincideix amb el primer dia de classe. No tots els sindicats han convocat aquesta protesta. Considereu que, arribats a aquest punt, continueu tenint la complicitat de les famílies, que hi ha encara forces per continuar el calendari reivindicatiu?
11: I tant que sí. Venim de l'estiu amb les piles totalment carregades i amb moltíssima il·lusió. Les famílies, l'Associació d'AFES de Catalunya, ja ens ha donat el seu vistiplau i estan amb nosaltres, ens donen el seu suport. Nosaltres, els docents, ens trenca el cor no començar avui el primer dia de classe amb el nostre alumnat i poder fer-los una bona rebuda. Però com a docents que amem l'educació, el que no podíem fer és deixar passar aquesta gestió nefasta del PSC al front de la Conselleria d'Educació. Dos estius amb adjudicacions plenes d'errades que han fet que molts docents hagin d'anar a 200 quilòmetres de casa a treballar. I un intent barroer totalment d'amagar els resultats de PISA per no mostrar el que està passant al sistema educatiu català.
10: Cosme, però a part d'aquest descontentament per part d'alguns sectors dels docents, què hauria de canviar de manera concreta perquè es produís un punt d'inflexió pel que fa a les negociacions amb el Departament d'Educació? Què hauria de canviar, Cosme, perquè les coses poguessin millorar?
11: El que hauria de canviar és que realment la Conselleria d'Educació, amb la consellera Niubó, donés un pas en front sincer i real i seiés amb nosaltres a parlar amb els docents, amb tots els sindicats i amb tota la representació i amb tots els docents.
10: Cosme, des del sindicat CGT, moltes gràcies per atendre'ns aquests minuts. Moltes gràcies. És difícil comunicar-nos, Helena, amb aquest elevat soroll de les consignes. Doncs aquesta és la situació. Els sindicats USTEC, CGT i la Intersindical continuen endavant amb el calendari de mobilitzacions.
6: Gràcies, Manel. Gràcies, Anna. No ha estat tan difícil la comunicació perquè nosaltres us hem entès i us hem sentit perfectament. Això és el que està passant ara mateix a Barcelona. Gràcies, companys, però és que a hores d'ara també hi ha concentracions de docents a altres punts de Catalunya. Ens centrem en concret ara mateix a Lleida, on mestres i professors començaran una manifestació justament doncs, a les 8 del matí, era previst començar-la. Imaginem que si no ha començat està a punt de fer-ho. Per tant, aquesta manifestació sembla ser que acabarà amb una macroassemblea a la plaça de la Paeria a mig matí. En aquesta concentració hi tenim el Miguel Orrego i l'Aleix Planella de Lleida Televisió. Bon dia, Aleix. Quin ambient es respira aquí entre el col·lectiu?
12: Bon dia, doncs, com deies, fa uns 10 minuts ha començat aquesta manifestació. Ara mateix es troba davant de l'estació de trens, de la Renfe, també davant de l'estació d'autobusos. És una jornada que es preveu llarga. Ara mateix hi ha unes 40 persones doncs, que estan fent aquesta protesta. I per parlar també una mica del que s'espera aquí, de la jornada aquesta matinal, estem amb la Rosa Aguilar, d'USTEC, que la tenim per aquí, que se m'escapota una miqueta. Rosa, perdona. La Rosa Aguilar d'USTEC. Rosa, explica'ns bé que estem a primera hora del matí i ella una mica com està anant la jornada.
13: Bé, la jornada avui no es preveu gaire reeixida doncs, perquè tenim un col·lectiu molt compromès també amb el seu alumnat. A nosaltres, la consellera Paneque ens demanava paciència, el president Illa ens va demanar fer una pausa, tot i entendre que teníem tot el dret a vaga, va remarcar que l'alumnat té dret a l'educació i nosaltres el que li diem al president és, president, l'alumnat d'aquest país té dret a una educació de qualitat que en aquests moments no té absolutament garantida. Per tant, som aquí per blindar precisament l'educació pública. Som aquí per reclamar més finançament per a aquesta educació pública. Millors infraestructures, un pla de xoc per combatre les temperatures. Som aquí per dignificar la professió del col·lectiu i som aquí perquè el col·lectiu així ho ha volgut. Al juliol, a les assemblees de centre, es va acordar doncs, que el primer dia de curs no seria un dia normal i que començaríem el curs amb una jornada de vaga. Aquesta jornada de vaga vol ser l'inici d'un nou cicle de mobilitzacions i un toc d'alerta al govern que des del 13 de juliol no ha tingut la decència de seure amb els sindicats, amb els representants dels treballadors, a negociar i a desencallar un conflicte que ens porta on som avui.
12: Perfecte, Rosa, doncs moltes gràcies i que hagi bé aquesta jornada.
13: Moltes gràcies a vosaltres.
12: Doncs ja ho veieu, aquesta és la situació ara mateix, ambient que hi ha aquí a Lleida. Recordem també a les 11 del matí, hi haurà aquesta macroassemblea doncs, de l'educació aquí a Ponent, a la plaça Paeria, que també doncs, serà important i que s'espera també que es puguin sortir algunes propostes i algunes esmenes d'aquesta assemblea.
6: Gràcies, Marc Piqué, docents i professors que també es fan sentir a les Terres de Lleida. Gràcies. Els pols dels sindicats majoritaris en l'educació, ja ho heu vist, es manté ferm, malgrat la crida a la treva que ha fet, com sentíem també, el president de la Generalitat, Salvador Illa, en les últimes hores a les que s'hi referien ara mateix els portaveus dels sindicats. Illa ha demanat als sindicats convocants de fer un parèntesi, una treva, i ha anunciat un pla per resoldre la calor a les aules. Ho ha dit en una entrevista al 3CAT.
14: I demano en aquest sentit un parèntesi, demano, la consellera s'ha reunit tots els representants dels diferents col·lectius aquesta setmana passada, ha demanat un parèntesi que jo també demano, escolti, anem a començar el curs, respectem el dret a l'educació dels ciutadans, dels nois de Catalunya i anem a enraonar i anem a veure quin horitzó, quina educació necessita Catalunya els propers anys, de quins recursos es fan falta.
6: Són un quart de nou del matí. El Consell de Ministres aprovarà avui la desclassificació de tots els informes policials i militars que provarien que ningú va avisar l'executiu espanyol de l'entrada massiva d'estrangers a Ceuta el juliol, com defensa Pedro Sánchez. Això mentre el Partit Popular insisteix en la teoria de la conspiració, o sigui, un pla d'invasió amb sessions per part del govern espanyol. Tot plegat mentre l'Audiència Nacional ha acordat investigar l'entrada massiva de migrants per possibles delictes que comprometen la independència de l'Estat i per possibles homicidis imprudents. Ens n'informa, ens ho explica la Carina Bellvé.
15: El Partit Popular insisteix en que la crisi de Ceuta no és migratòria. Defensa que existia un pla del Marroc rere l'entrada massiva a la ciutat que es va aconseguir frustrar, però que, sense voler especificar, implicava algun tipus de concessió per part del govern espanyol.
16: Estoy seguro de que la reacción del presidente Vivas y de todo su pueblo, seguida posteriormente por la mayoría de los españoles, ha frustrado un plan que empezaba por una invasión, que seguía con la resignación y terminaba con algún tipo de cesión al país vecino.
15: Per contra, el president Pedro Sánchez ha insistit en defensar que s'investigarà què va passar. De fet, avui el Consell de Ministres preveu desclassificar tots els informes policials i militars que provarien que ningú va avisar l'executiu espanyol d'aquesta entrada massiva d'estrangers el 30 i 31 de juliol.
17: Por supuesto, vamos a esclarecer lo que ocurrió aquella semana de julio y cuando lo hagamos, con total transparencia, como siempre hemos hecho y siempre también en defensa del interés de los españoles y españolas y, por tanto, del interés general.
15: Davant l'exigència del president de Ceuta per retornar tots els migrants, el president Pedro Sánchez ha garantit que es donarà asil a tots aquells que en tinguin dret.
6: Més coses quan fa una setmana de l'apunyalament mortal de Carles Vilajosana, un veí de Manresa, la ciutat continua trasbalsada. Després de diferents jornades de mobilització contra els fets ocorreguts, aquest dilluns el moviment popular de la ciutat hi ha volgut dir la seva. En una roda de premsa amb molta representació de les entitats socials, aquest moviment ha vinculat les actituds dels presumptes autors de l'apunyalament mortal a les desigualtats socials. Tot i defensar que hi ha un problema de seguretat, demanen abordar la problemàtica no només des del punt de vista o des del vessant punitiu, com explica Nora Miralles, de La Guait i Moviment Popular.
18: Llavors proposem que se segueixi una estratègia de prevenció integral basada en tres fases, però també en una mirada molt concreta, que és canviar aquest abordatge del problema de violència social i comunitària interpersonal, especialment juvenil, com a no problemàtica de seguretat, quan el que considerem és que és una problemàtica comunitària i de salut pública, no?
6: Com afronta l'Ajuntament de Manresa aquest moment tan delicat? Quines respostes està disposat a assumir? Doncs li preguntem a l'alcalde de Manresa, Marc Aloi. Alcalde, bon dia i gràcies per atendre'ns aquest matí.
19: Hola, molt bon dia a tots.
6: Han passat ja 6 dies del tràgic apunyalament. Com estan els ànims ara mateix a la ciutat?
19: Home, tenim una ciutat que està dolorida, que està consternada, que està indignada per uns fets que són terribles, uns fets als quals no estem acostumats, la pèrdua del Carles, i a més torno a donar el condol i tot el suport a la família i als amics. Ha estat un cop molt dur. Més encara quan sortíem d'una festa major que havia estat multitudinària, que havia estat exitosa, que milers de persones havien passejat pels carrers, viscut aquesta festa major, i a més no havien tingut ni una incidència. No? Jo crec que aquest fet és terrible i, per tant, ens estem recuperant d'aquesta situació.
6: I ara ho sentíem, el missatge d'aquest moviment popular manresà, que és molt clar, alimentar la por i criminalitzar el jovent no ajuda a combatre la violència. No sé si comparteix aquesta idea.
19: A veure, jo crec que en primer lloc el que hem de fer és condemnar de forma enèrgica aquests fets, i és evident que els presumptes agressors el que han de fer és pagar pel que han fet. Els jutges han de ser contundents i la justícia ha d'actuar amb tot el pes de la llei. De fet, a Manresa fa temps que estem treballant d'una manera molt transversal, i és evident que hem adoptat mesures encaminades a reforçar la seguretat, han donat els seus fruits, però també hem treballat molt tot el vessant social. Tenim una taula de treball amb educació, amb serveis socials, amb els cossos de seguretat, amb justícia juvenil, amb fiscalia de menors, i fins ara això, que fa 3 anys que estem treballant en aquesta taula, ens havia donat molt bons resultats. Actituds agressives que tenien alguns joves, doncs les hem estat capaços de reconduir. No ha funcionat en aquest cas. Per tant, és importantíssim que siguem capaços de detectar què és el que ha fallat, quins protocols han fallat, i mirar de reforçar, de corregir aquells aspectes que siguin encara millorables. Hi ha un fet evident, que és que no es pot permetre que joves adolescents vagin amb armes blanques a l'institut, a l'escola, al carrer. I, per tant, des de Manresa lluitarem perquè hi hagi un pacte de país per l'erradicació de les armes blanques entre els nostres joves. No pot ser que es vagi amb armes blanques. Evidentment que no tothom va amb armes blanques, només faltaria, però, ostres, nosaltres tenim una vintena de joves detectats que ens generen una problemàtica greu i que ens preocupen, i ens preocupen perquè tenen aquestes actituds tan agressives. I no és un fet de Manresa. Aquests dies he rebut moltíssim suport de molts alcaldes i alcaldesses del país i tothom em manifesta el mateix, aquesta preocupació per l'augment de la violència, de l'agressivitat que hi ha entre alguns col·lectius de joves.
6: Alcalde, en aquest sentit, ahir el president Salvador Illa obria la porta a revisar la llei del menor, també d'altres mecanismes judicials, i de fet, vostè mateix ara insistia una mica, però abans, altres dies anteriors, també parlava d'endurir la resposta penal. Amb això seria ja d'entrada un primer camí, tot i que la ciutadania, insisteixo, li demana que no només sigui la situació o la solució punitiva la millor?
19: És evident que la solució punitiva no pot ser l'única. Hi ha de ser, evidentment, i amb contundència, però no pot ser l'única. De fet, estem parlant en aquests casos concrets de joves que no tenen referència.

0: i que segurament hem de encara enfortir molt més el treball comunitari, no? L'enllaç amb les famílies o aquells referents que puguin tenir. Això és importantíssim que ho fem, però alhora és evident que hem de revisar si les lleis doncs estan responent a la societat que tenim avui, els delictes que s'estan cometent. Hi ha uns creixents delictes també d'agressions sexuals, per exemple, no? Bé, doncs escolta, aquesta és la responsabilitat del legislatiu, i el legislatiu ha de veure si aquestes lleis s'ajusten a la realitat. Com hi ha una responsabilitat del sistema judicial, i hem de veure si doncs uns joves que havien estat tancats ja per fets molt greus doncs havien de sortir al carrer o havien de tenir altres mesures de seguiment que no s'han adoptat. No estic, evidentment, acusant a ningú, eh? Dic que cadascú té la seva responsabilitat i tots hem d'exercir la nostra, i sobretot fer un treball compartit, que és imprescindible.
1: Marc Aloi, alcalde de Manresa, gràcies per atendre'ns aquest matí, bon dia, i evidentment a posar-se a la feina, perquè, com deia vostè, aquesta responsabilitat és compartida. Gràcies, bon dia.
0: Moltes gràcies a vosaltres. Bon dia.
2: Notícies en xarxa. Connectats al territori.
1: Protecció Civil ha activat l'alerta del Pla Especial d'Emergències per Inundacions de Catalunya, l'INUNCAT, per la previsió de pluges intenses a partir d'aquest vespre i principalment demà dimecres al matí a la tarda a gran part del territori. Els xàfecs aniran acompanyats de tempesta i és possible que de calamar-se i d'algunes ratxes fortes o molt fortes de vent, segons les previsions del Servei Meteorològic de Catalunya. Segons, doncs, aquesta previsió, avui ja es podria superar el llindar d'intensitat de pluja de 20 litres per metre quadrat en 30 minuts, atenció, a les comarques del nord de la Catalunya central. Nou triomf del Sabadell, que es manté imbatut en l'estrena a segona divisió després de 4 jornades. El conjunt bellesà va superar el Còrdoba per 3-2. Un doblet de Gioacchini va situar el 2-0 al marcador quan s'havien disputat 10 minuts de partit. Els andalusos, però, van empatar al segon temps. Ja al minut 89, Urri va fer el gol de la victòria de penal davant el deliri d'una nova creu alta que va afegir el triomf arlequinat als actes de la festa major. Amb els 8 punts sumats fins ara, els de Ferran Costa són tercers a la taula.
3: El que demostra una i una altra vegada és que hi creu, que té orgull, que defensa aquesta samarreta amb l'ànima. Només cal veure com estava avui el temple en un dia tan assenyalat per la ciutat. Doncs és que som capaços, o estem sent capaços, de fer un molt bon futbol, de ser molt competitius contra grandíssims equips.
1: I encara parlant de futbol, avui arrenca la fase Lliga a la Champions amb, entre d'altres, el duel entre el Real Madrid i l'Inter de Milà. El Barça s'estrenarà demà al Camp Nou contra el Feyenoord. Després de golejar el València, els de Hansi Flick arriben en un bon moment, imbatuts a la Lliga i amb una gran efectivitat de cara a porteria. Per aquest partit, el tècnic no podrà comptar amb Eric García per sanció. El de Martorell entrena amb una màscara protectora després del cop rebut a Mestalla, tot i que les proves mèdiques han descartat una fractura nasal.

0: Catalunya aixeca el taló, ha celebrat aquest dilluns els 25 anys al Liceu amb una gala que ha convertit un quart de segle d'arts escèniques i de transformacions socials i culturals del país en un espectacle teatral i musical. L'edició d'enguany ha reivindicat el teatre com a espai de trobada, memòria, emoció i esperança. Joan Pera, Ivan Lavanda, Joan Lluís Bozzo, Mariona Escoda i el Circ du Soleil són alguns dels noms destacats que han participat a la gala. Però més enllà d'aquesta gran festa del teatre català, la patronal de les sales ha fet balanç de la temporada passada en què es van vendre més de 4 milions d'entrades. Les dades mostren el bon moment que viu l'escena catalana amb més de 115 milions de recaptació i una ocupació del 67%. Ens n'amplia els detalls el David Navarro.
1: En total, a tot Catalunya es van fer gairebé 17.000 funcions de més de 2.800 espectacles. Només a Barcelona, el nombre d'espectadors es va aprovar als 3.200.000. A la capital catalana, els teatres de més de 200

0: Les localitats que van registrar més espectadors van ser el Tívoli, el Coliseu i el Victòria. I entre les sales de fins a 200 localitats destaquen el Teatre Muntaner, el Texas i la Sala Arts Teatre Barcelona. Quant als espectacles, els més vistos als grans teatres van ser el Mago Pop, el Victòria i el Fantasma de l'Òpera, el Tívoli. I els petits, Corta el Cable Rojo al Muntaner i Permagel al Texas. La presidenta de DETCA, Isabel Vidal, ha reivindicat el bon moment que viu l'escena del país.
1: És que el teatre continua ocupant un espai central en la vida cultural del nostre país. El missatge és clar. El públic continua escollint teatre. I quan el públic decideix anar al teatre, fa una elecció a favor del pensament crític i de l'emoció compartida.
0: Vidal considera que les bones xifres poden servir per animar l'obertura de noves sales de teatre, un fet imprescindible perquè el nombre d'espectadors continuï creixent.
2: La Fundació Gala Salvador Dalí i el Begur Comedy Film Fest uneixen forces per primera vegada. El cicle de cinema inclourà en la seva 12a edició el documental La vida secreta de Port Lligat, que parla de la història de Salvador Dalí i la seva vinculació amb el cinema. Des de l'organització consideren que és una oportunitat per conèixer una faceta poc coneguda de l'artista.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Embaladits, l'espai on la Montse Balada i els seus amics ens enllacen amb la poesia infantil.
2: Hola, embaladits. Soc la Montse Balada i, com sempre fem en aquest programa, durant uns minuts ens unirem en l'aventura de llegir en veu alta poesia infantil. Us donem la benvinguda a l'Embaladits. El Simon Cardona, de l'Escola Ítaca de Vilanova i la Geltrú, recita un poema que ens explica com la natura ens dona a cada espècie la força per poder viure. I com ell diu, aquest poema és molt interessant. L'escoltem?
3: Hola, em dic Simon Cardona Romero. El meu poema és de la Lola Casas i he triat aquest poema perquè és molt interessant. La sàvia mare de natura, a cada un amb tota cura, ens regala una estructura de potent musculatura.
2: Moltíssimes gràcies, Simon. Ens has ensenyat que la poesia serveix per omplir-nos el cor de sentiment i també per interessar-nos per com funciona la vida. Fins al proper Embaladits. Adeu.
3: Adeu, Embaladits.
1: Vols que la teva escola participi a l'Embaladits? Envia'ns un correu electrònic a embaladits@canalblau.cat. Embaladits és una idea de Montse Balada produïda per Canal Blau FM per la xarxa de comunicació local.
0: La xarxa de comunicació local.

0: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Elena Puigdueta.
1: Bon dia, són 9:15 i avui al Notícies en xarxa us estem explicant que comença el curs escolar amb una vaga convocada pels sindicats majoritaris després del fracàs de les negociacions amb el Departament d'Educació. Ja han començat les protestes i des de primera hora un grup de docents ha tallat la ronda litoral a l'altura de la Barceloneta en una acció que ha acabat fa pocs minuts. És una de les accions de protesta que els convocants han previst avui per mantenir viva la flama de les reivindicacions en protesta territorials en l'arrencada i avisen que no donaran un xec en blanc al govern. Ara es mantenen els talls a la ronda de dalt a l'altura de Santa Coloma de Gramenet, així també com a la Gran Via. Caldrà veure quin és el seguiment de l'aturada, tenint en compte que alguns centres ja han comunicat a les famílies que no s'hi sumaran. S'han decretat serveis mínims d'un docent per cada 3 aules a infantil, primària i secundària. El portaveu d'USTEC al barcelonès, Isaac Salines, ha exposat al Notícies en xarxa els motius de la nova aturada.
2: Hem de fer vaga per forçar el govern a seure, a atendre les demandes que són una emergència educativa. Necessitem més de 15.000 nous reforços, necessitem que la reducció de ràtios sigui més ràpida del que s'ha pactat.
1: Doncs tenint en compte les circumstàncies, volem saber com estan afectant a la circulació aquestes protestes. Per tant, connectem amb el Servei Català de Trànsit. Roger Serra, bon dia, explica'ns l'última hora.
3: Bon dia, Elena. Doncs repassem primer les vies que continuen tallades, que en aquests moments encara estan tallades a causa de manifestació. Ho comentaves anteriorment, encara tallada la C31 a la zona de l'Hospitalet de Llobregat, tant d'entrada com de sortida de Barcelona. I ara tenim tallada, per una banda, l'autopista AP7 a l'altura de Granollers i en sentit sud, en sentit Barcelona. Hi ha una cua ja de més de 5 quilòmetres des de la Roca del Vallès. Per tant, tallada l'autopista AP7, com et deia, a Granollers i en sentit sud, en sentit Barcelona. I també tenim tallada ara mateix la C60 a l'altura de Mataró. Aquests són els punts que continuen tallats. En canvi, ja tenim reoberta, per una banda, la Ronda Litoral, però encara hi ha aturades importants en tots dos sentits de la marxa, i també tenim reoberta la Pota Nord, la B20, el tram de Santa Coloma, fins ara estava tallada, l'acaben de reobrir, però encara continuen les aturades en aquest extrem nord de la ciutat de Barcelona. Acabo amb una darrera incidència que està provocant també cues importants. És aquest vehicle avariat a l'autopista C31 a Badalona. Pensa que ja parlem d'aturades de més de 4 quilòmetres entre Montgat i Badalona en sentit Barcelona, i és que molta gent utilitzava o utilitza aquesta C31 com a alternativa a la Pota Nord, a la Ribi. És tot des del Servei Català de Trànsit.
1: Doncs gràcies, en Roger. Més enllà de les protestes, el nou curs que avui arrenca tindrà un rècord d'aules d'acollida amb 500 més que l'any passat. Tornen a les classes més d'1.600.000 alumnes a Catalunya i hi haurà 5.000 places més de formació professional. Aquest matí es publiquen els resultats de les polèmiques proves PISA que exclouen Catalunya pels errors reconeguts per l'administració. El Consell de Ministres aprovarà avui la desclassificació de tots els informes policials i militars que provarien que ningú va avisar l'executiu espanyol de l'entrada massiva d'estrangers a Ceuta el juliol. Mentrestant, l'Audiència Nacional ha acordat investigar els fets per possibles delictes que comprometen la independència de l'Estat i per homicidis imprudents. Entitats socials de Manresa vinculen l'apunyalament mortal a la ciutat amb un problema de seguretat i reclamen que s'abordi de manera integral i no només punitiva. Plantegen una bateria de mesures a les administracions per anar a l'arrel del conflicte. L'alcalde de Manresa, Marc Aloy, acaba de valorar aquesta qüestió als Notícies en xarxes.
4: No es pot permetre que joves adolescents vagin amb armes blanques a l'institut, a l'escola, al carrer. I, per tant, des de Manresa lluitarem perquè hi hagi un pacte de país per l'erradicació de les armes blanques entre els nostres joves.
1: Dels esports, nou triomf del Sabadell que es manté imbatut en l'estrena segona divisió després de 4 jornades. El conjunt vallesà va superar el Còrdoba per 3-2 amb un doblet de Joaquini i un gol de penal d'Urri en el minut 89. Ara els arlequinats són tercers a la taula. I en Cultura Catalunya Aixeca el Taló ha celebrat els 25 anys al Liceu amb una gala que ha convertit un quart de segle d'arts escèniques i de transformacions socials i culturals del país en un espectacle teatral i musical. L'any passat es van vendre 4 milions d'entrades i es va generar una ocupació que va fregar el 70%.

0: Notícies en xarxa, edició matí.
1: Comença el curs escolar amb una vaga convocada pels sindicats majoritaris després del fracàs de les negociacions amb el Departament d'Educació. La protesta es fa evident des de primera hora amb diversos talls de trànsit als accessos de Barcelona, així com a altres punts del país. Un grup de docents ha bloquejat fins fa pocs minuts la circulació a la ronda de dalt, la Santa Coloma de Gramenet, i també fa pocs minuts que s'ha aixecat el tall a la ronda litoral a l'altura de la Barceloneta. Continua, això sí, el tall a la Gran Via a l'altura de Can Batlló. Accions en marxa també a la C-58 a Sant Quirze del Vallès en sentit Barcelona, així com a Esplugues de Llobregat, on els manifestants han barrat el pas als vehicles que volien accedir a la capital catalana. El portaveu d'Ustec al Barcelonès, Isaac Salines, ha exposat al Notícies en xarxa els motius de la nova aturada.
2: Hem de fer vaga per forçar el govern a seure, a atendre les demandes que són una emergència educativa. Necessitem més de 15.000 nous reforços, necessitem que la reducció de ràtios sigui més ràpida del que s'ha pactat.
1: Doncs ens desplacem ara mateix fins al Maresme, on un grup de docents talla també ara mateix l'accés a la C-60 i a la C-32 a l'altura de Mataró. En aquest punt de la xarxa viària hi tenim en Pere González i la Laia Sant Miquel de TV Mataró. Bon dia, Laia. Quina és l'última hora? Explica'ns.
3: Bon dia, doncs tot just ara a prop del centenar de mestres que s'han adherit a aquesta manifestació convocada aquí al Maresme arriben a l'accés d'aquesta banda oest de la ciutat de la C-32. També s'ha tallat ara mateix l'accés a la C-60, com bé comentaves, i és que són prop de centenars els mestres que s'han unit a aquesta vaga avui aquí a la capital del Maresme. De fet, estaven convocats a les 8 del matí, ha sortit des dels bombers de la capital de la comarca, i a partir d'aquí han anat unint-se i unint-se més i més mestres. Han començat a enfilar la via Sèrgia, que al principi només ocupaven un carril, finalment han ocupat els dos carrils d'aquesta via, fins a arribar on ens trobem ara, aquest accés a la C-32 en sentit nord, que ara mateix comencen a enfilar, com veieu, tot aquest bon grapat de mestres cap a aquesta via, cap a aquesta autopista que connecta el Maresme cap al nord de el país, i que de moment, com veieu, Mossos d'Esquadra i policia local estan tallant el trànsit per garantir que els manifestants puguin seguir aquesta vaga des de, com deien, des dels bombers, que ha començat, i de moment enfilant ja aquest accés cap a la C-32. També recordem, de nou, està tallada ara mateix l'accés a la C-60 des de la capital del Maresme, des de Mataró.
1: Gràcies, Pere, gràcies, Laia. Aquests docents, aquests mestres, aquests professors que també al Maresme, en concret a la seva capital, Mataró, s'estan manifestant, s'estan mobilitzant aquest matí, del qual n'haurem d'estar pendents, d'aquesta mobilització i de les altres 11 que hi han previstes arreu del territori. Per exemple, a la Catalunya Central, un altre dels indrets on aquest matí també s'hi concentren els docents és en concret a la ciutat de Manresa. El punt de partida de la mobilització és l'Institut Cal Gravat, on hi tenim ara mateix el Max Escorcell i a la Laura Mitjans, de Canal La Taronja Central. Bon dia, Laura. Què diuen els mestres i docents d'aquí, del Bages?
4: Bon dia. Nou curs i també noves mobilitzacions. Unes mobilitzacions aquí a la capital del Bages que han començat, tal com bé deies, a l'Institut Cal Gravat. Pocs minuts després de les 8, un centenar de docents s'ha mobilitzat per tallar la C-55, però el seu pas ha estat impossible a causa d'un cordó policial que hi havia. Amb nosaltres, per explicar-nos millor la jornada que tenen preparada avui els docents, tenim a la Lídia Blanc, d'Unitat Sindical. Hola, bon dia, Lídia.
5: Bon dia.
4: Què teniu preparat per avui?
5: La nostra intenció era reunir el personal docent i de suport educatiu a Cal Gravat i anar cap a la carretera per expressar el malestar que hi ha docent en el primer dia de curs, però bueno, que ja l'arrosseguem del curs passat, i com que totes i tots veiem que no s'han produït les poques millores que es van aconseguir, no s'estan fent efectives i que hi ha molt a millorar, per això avui estem fent vaga.
4: Què us heu trobat quan heu sortit a l'Institut Calgravat, Lídia? Perquè ho he explicat una miqueta, cordó policial. Us ho esperàveu? Us havia passat mai?
5: Sempre hi ha presència policial, però mai ens havíem trobat aquí a la Catalunya Central que ens impedissin circular. Mai ens havíem trobat.
4: I que, o sigui, com us heu quedat?
5: Bueno, clar, ho veiem, hi ha un atropello als drets de circulació i drets de manifestació, i el que farem és seguir la manifestació per dintre la ciutat.
4: Clar, no era el vostre plan inicial?
5: No, era, bueno, fer un tall de carretera.
4: I ara, una vegada... quin és el vostre destí? Serveis territorials? Sí. I una vegada allà, què teniu preparat?
5: Durem a terme una assemblea docent.
4: I què tractareu en aquesta assemblea? Quin resultat espereu?
5: Fer una valoració de com hem iniciat el curs i després a veure com continuem en relació al Departament d'Educació, que no està responent com ens hagués agradat.
4: Entrareu a dintre dels serveis territorials?
5: No ho sabem encara.
4: No sou encara, però la qüestió és fer soroll, Lídia?
5: Sí, sortir als mitjans, que la societat entengui que això ho fem perquè ho veiem necessari. A ningú ens agrada estar aquí allò perdent diners, distorsionant a l'inici del curs escolar, però és que ho veiem una necessitat, no ens queda altra.
4: Doncs amb aquesta resposta ens quedem. Una necessitat per part dels docents de seguir reivindicant aquesta educació pública de qualitat. Nosaltres ens quedarem aquí per seguir informant amb més detalls.
1: Gràcies, Laura. Doncs això, pendents d'aquestes mobilitzacions, mestres i professors que han de fer mans i mànigues, doncs, per sortejar aquestes traves policials, com mans i mànigues també les que es trobaran els pares i mares per poder avui també accedir al primer dia de classe dels seus fills.
6: Notícies en xarxa. Actualitat local.
1: Tres minuts per arribar a 9:15. Us ho estem destacant en titulars. El Consell de Ministres aprovarà avui la desclassificació de tots els informes policials i militars que provarien que ningú va avisar l'executiu espanyol de l'entrada massiva d'estrangers a Ceuta el juliol, com defensa Pedro Sánchez. Els documents es faran públics demà, després d'aquesta desclassificació. Això mentre el Partit Popular insisteix en la teoria de la conspiració, o sigui, un pla d'invasió amb cessions per part del govern espanyol. Mentrestant, l'Audiència Nacional ha acordat investigar l'entrada massiva de migrants per possibles delictes que comprometen la independència de l'Estat i per suposats homicidis imprudents. I quan ja fa una setmana de l'apunyalament mortal de Carles Vilajosana, un veí de Manresa, la ciutat continua trasbalsada. Després de diferents jornades de mobilització contra els fets ocorreguts, aquest dilluns el moviment popular de la ciutat hi ha volgut dir la seva. En una roda de premsa amb molta representació de les entitats socials, aquest moviment ha vinculat les actituds dels presumptes autors de l'apunyalament mortal a les desigualtats socials. Tot i defensar que hi ha un problema de seguretat, demanen abordar la problemàtica no només des del vessant punitiu. Justament, l'alcalde de Manresa, Marc Eloi, ha explicat que l'Ajuntament treballa per veure quins protocols han pogut fallar en relació a l'apunyalament de la setmana passada per reforçar els aspectes que es puguin millorar. Eloi ha assegurat, en declaracions aquí, al Notícies en Xarxa, que a la capital del Bages hi ha detectats una vintena de joves que preocupen per la conflictivitat i perquè porten armes blanques. L'alcalde manresà assegura que això també passa en d'altres indrets de Catalunya i demana un pacte de país per posar-hi solució.
7: No es pot permetre que joves adolescents vagin amb armes blanques a l'institut, a l'escola, al carrer. I, per tant, des de Manresa lluitarem perquè hi hagi un pacte de país per l'erradicació de les armes blanques entre els nostres joves.
1: Protecció Civil ha activat l'alerta del Pla Especial d'Emergències per Inundacions de Catalunya, l'INUNCAT, per la previsió de pluges intenses a partir d'aquest vespre i principalment demà dimecres al matí i a la tarda a gran part del territori. Els xàfecs aniran acompanyats de tempesta i és possible que de calamar-se i d'algunes ratxes fortes o molt fortes de vent, segons les previsions del Servei Meteorològic de Catalunya. Segons la previsió, avui, doncs, ja es podria superar el llindar d'intensitat de pluja de 20 litres per metre quadrat en 30 minuts a les comarques, sobretot, del nord de la Catalunya central. Però, malgrat que arriba una tongada de pluges fortes, sembla que la calor no afluixa encara. Per ara, les temperatures es mantenen molt altes. Els companys de Canal Terrassa han sortit al carrer per preguntar com porta la situació la ciutadania.
8: Massa, massa calor. No havia passat mai, això.
9: Esperem que ja baixi una miqueta la calor, que no sigui com el que hem tingut el juliol i l'agost. Ja em sembla, no tenim ganes d'hivern, però sí que refresqui ja una miqueta.
10: Les nits caloroses. De fet, avui m'he aixecat i el meu marit estava al sofà. Vull dir, dic, on està? Dic, diu que feia massa calor i que s'ha anat al sofà. Però jo he dormit molt bé, la veritat.
11: No es pot aguantar gaire. No, és bastant insuportable. Tot i que jo vinc de vacances.
9: Doncs finestres obertes, aire condicionat estones, però no tota la nit, perquè clar, el consum de la llum després també es dispara. Anar combinant.
8: Encara anem passant les nits com podem.
11: Bastant bé. El ventilador vaig aguantant bé, sí, sí.
12: A mi me gusta el calor, sí. Però també influye en la salut, perquè le baja la tensión y uno puede desmayarse, así que hay que ir con cuidado.
1: I comencem els esports. Avui, Cristina Álvarez, molt bon dia.
13: Bon dia.
1: Doncs destacant aquest nou triomf del Sabadell, eh?
13: Sí, per 3-2 davant el Còrdoba. Va superar els vallesans i es manté imbatut en l'estrena segona divisió després de 4 jornades. Tot just s'havien disputat 10 minuts de partit quan un doblet de Joaquini ja havia situat el 2-0 al marcador. Els andalusos proven empatar el segon temps i ja al minut 89 Urri va fer de penal el gol de la victòria, davant el deliri d'una nova creu alta que va afegir el triomf arlequinat als actes de la festa major. Amb els 8 punts sumats, fins ara els de Ferran Costa són tercers a la taula.
14: El que demostra una i una altra vegada és que hi creu, que té orgull, que defensa aquesta samarreta amb l'ànima. Només cal veure com estava avui el temple en un dia tan assenyalat per la ciutat. Doncs és que som capaços, o estem sent capaços, de fer un molt bon futbol, de ser molt competitius contra grandíssims equips.
13: Avui arrenca la fase Lliga de la Champions amb, entre d'altres, el duel entre el Real Madrid i l'Inter de Milà. El Barça s'estrenarà demà al Camp Nou contra el Feyenoord. Després de golejar el València, els de Hansi Flick arriben a la cita en bon moment, imbatuts a la Lliga i amb una gran efectivitat de cara a porteria. Per aquest partit, el tècnic no podrà comptar amb Eric García per sanció. El de Martorell s'entrena amb una màscara protectora després del cop rebut a Mestalla, tot i que les proves mèdiques han descartat una fractura nasal. L'AEM i l'Europa se citen avui a la Copa de la Reina de Futbol. Tots dos conjunts es retroben després que el curs passat les gracianques eliminessin de la competició l'equip lleidatà. El duel, que arrencarà a les 7 al Municipal de Requesens, arriba amb els dos equips havent començat amb victòria la Lliga de Segona Federació. L'entrenadora de les escapolades, Nani Aces, explica com afronten aquest partit.
15: Jugar una Copa de la Reina, això sempre il·lusiona. És una competició que volem estar, que no volem sortir a la primera ronda i que l'equip, jo crec que només per ganes, traurà forces per poder afrontar els tres partits. M'espero una EM diferent del Vila de Gràcia, segur, més semblant a el que es va veure a la segona part, que va ser dos equips de competir, i òbviament una EM a casa seva, que això sempre ha estat la llei d'EM, que és que a Lleida es fa molt forta.
13: Maica García jugarà aquesta temporada al Club Natació Sant Andreu després que el Sabadell no li hagi renovat contracte. A punt de fer 36 anys i després de 32 al Club Vallèsà, la boia lamenta que la seva maternitat hagi estat el motiu d'aquest final d'etapa. Així ho ha comunicat a les seves xarxes socials, on diu que mai es va imaginar que tenir una filla suposaria el seu adeu a Sabadell. La waterpolista ha estat dues temporades senceres inactives per ser mare. Ara iniciarà la nova etapa al Sant Andreu, on té la intenció d'allargar la seva carrera fins als Jocs Olímpics de Los Angeles 2028. Doncs nova etapa per a Maica García.
1: Doncs que li vagi molt bé, també.
13: I tant,
1: molta sort. Gràcies.
13: Gràcies, que vagi
1: bé. Fins demà.
13: Bé.
1: I parlem ara del teatre. Catalunya aixeca el taló, ha celebrat aquest dilluns els 25 anys al Liceu amb una gala que ha convertit un quart de segle d'arts escèniques i de transformacions socials i culturals del país en un espectacle teatral i musical. L'edició d'enguany ha reivindicat el teatre com a espai de trobada, memòria, emoció i esperança. Joan Pera, Ivan Lavanda o Joan Lluís Bozzo són alguns dels noms destacats que han participat a la gala. Més enllà d'aquesta gran festa, la patronal de les sales ha fet balanç de la temporada passada en què es van vendre més de 4 milions d'entrades, es van recaptar més de 115 milions i l'ocupació va ser del 67%. I més coses. A Olot tanquen avui les festes d'altura amb el dia gros, Santa Tura, la patrona de la ciutat. Els actes festius d'aquest dimarts han arrencat amb la missa. Just a la sortida d'aquest acte litúrgic hi tenim els companys d'Olot Televisió, el Marc López i el Gerard Puigdemont. Bon dia, Gerard. Entenc que tot és a punt ja per aquest darrer dia de festes.
16: Exacte, sí, bon dia. De fet, avui és dia 8 de setembre, avui és el dia de la patrona de la ciutat, Santa Tura. Han estat 5 dies de festa major. Avui finalitzaran amb actes sobretot de cultura popular, amb el Ball Pla, amb el Ball dels Gegants i molts altres que haurem pogut anar veient, però molts han estat els actes que hem pogut veure aquests dies. De fet, ara en Marcos ho pot ensenyar, estem a la sortida de la missa, d'aquesta missa d'avui aquí al Santuari d'Altura. És una missa molt especial i podem parlar amb el regidor de festes de l'Ajuntament d'Olot, Daniel Cellabona. Daniel, bon dia.
17: Molt bon dia.
16: Avui els actes més tradicionals d'entrada amb aquesta missa, però amb molts altres que vindran.
17: Bé, avui el dia gran de la nostra festa, de les festes d'altura, i per tant un dia molt especial per tots els olotins i les olotines, començant amb aquesta primera missa i tot el que ens acompanyarà, molt vinculat amb els balls de faràndula també, i la recta final tancant amb el ball de les espelmes.
16: De moment, bona valoració de les festes?
17: De moment és una valoració positiva. Crec que són molts els olotins i les olotines que han pogut gaudir de la ciutat, de tots els actes, de les places i carrers, i per tant doncs, la valoració a hores d'ara és positiva.
16: Fins ara n'hem patit per la pluja, més aviat per la calor, i no sé si de cara a pròxims anys potser es podrà mirar de fer algun canvi pel que fa a les hores d'alguns actes de més calor, o si s'està pensant.
17: Bé, per festes d'altura, tradicionalment sempre patim per la pluja. Enguany no hi havia cap risc de pluja, però sí calors molt altes, temperatures molt altes, calors molt intenses, que no havíem tingut mai un mes de setembre, i per tant això sempre fa que hagis de fer reflexions, i valorarem amb tota l'organització doncs, si cal prendre alguna mesura.
16: Molt bé, Niol, doncs moltíssimes gràcies.
17: Gràcies a vosaltres.
16: Doncs ja ho veieu, aquest és l'ambient que hi ha ara mateix aquí al Santuari d'Altura. Tots els feligresos, tota la gent que ve a missa, aquesta missa de 8, els més fidels, venen sempre aquí. De fet, fins i tot tenim el mossèn, el tenim molt ràpidament, un dia molt especial avui, no?
18: I tant, doncs tot el dia. Però l'hem començat ja com a dia especial i dia dedicat doncs, a la Mare de Déu. Això.
16: Doncs que vagi molt bé aquest dia de la Mare de Déu, mossèn.
18: Doncs molt bé, molt agraït.
16: Doncs ja ho veieu, els hem agafat pràcticament al vol al final d'aquesta missa de 8, que seguirà amb altres actes, sobretot el Ball de Gegants, es pot veure, per cert, a través de la xarxa Més, i de molts altres que es podran anar veient fins al final d'aquestes festes d'altura que finalitzen avui.
1: Doncs gràcies, Gerard. Tindrem en compte la suggerència. Que vagi molt bé aquesta final de festa. Adéu-siau. I avui hem centrat bona part d'aquest informatiu, ja ho sabeu, en les protestes dels docents en aquesta jornada de vaga que ha arrencat amb diversos talls de carretera. Ara, però, volem posar el focus en la tornada a l'escola de l'alumnat. I ho fem des de Mataró, a les portes d'un centre escolar de la capital del Maresme. Allà hi tenim el Jaume Dormois i la Beti Doñate, de TV Mataró. Bon dia, Beti. Com estan els infants? No sé si gaire nerviosos per aquest primer dia de classe i no sé si gaire accidentat. Bon dia.
19: Bon dia. Doncs sí, ara comencen a arribar uns quants nens. N'hi havia molt pocs fa una estona i és que sí que la vaga s'està notant aquí, almenys per les afectacions al trànsit, perquè sí que hi ha alguns alumnes que no són d'aquí de Mataró i han trigat una mica més els que han decidit venir que altres dies. Com podeu veure, es comença a omplir aquest espai que hi ha aquí a les portes de l'escola Camí del Mig. És un centre que imparteix des de I3 fins a 6è de primària i sí, els nens nerviosos nous, per retrobar-se amb els seus companys, per doncs, reprendre la rutina d'haver d'anar a classe cada dia i també per poder estrenar doncs això, l'estoig, la motxilla, etc. Aquí també hem de dir que el centre estrena part del mobiliari perquè s'està treballant perquè hi hagi més espais d'ombra a partir d'aquest curs que comença ara. Tenim aquí ara, hem pogut parlar amb elles abans, la Cristina i la Carla, que viuen a Canyamars i que han trigat una mica més en arribar, ha estat així, no?
20: Correcte, sí. Sempre que hi ha una vaga ens suposa una mitja de 20-25 minuts extras i això ens comporta una mica d'enreniment.
19: I tot i així heu decidit venir, sabent que hi havia, que hi hauria segurament afectacions. Per què? A veure, suposo que la Cristina, ai, la Carla, la Cristina és la seva mare, la Carla tenia ganes de començar, no?
21: Sí, perquè m'agrada conèixer professors nous i també vull estar amb els meus amics i també estudiar coses noves.
19: Carla, quin curs faràs ara?
21: Sí, sí.
19: Sí, sí, doncs que vagi molt bé aquest inici de curs. Nerviosa, no entenc?
21: Sí.
19: I què estrenes, alguna cosa o no?
21: Potser gimnàsia.
19: Ah, una activitat extraescolar?
20: Correcte.
19: Vale, va.
20: Una activitat extraescolar extra.
19: Molt bé. Doncs que vagi molt bé aquest inici de curs. Ja s'obren les portes, comencen a entrar aquests nens i nenes que han vingut avui aquí a l'escola, perquè hem de dir que és un dia una mica diferent per aquest inici de curs marcat per la vaga. Sí que ens ho han comentat tant pares com alumnes que s'estranyaven de veure menys companys en aquest primer dia de classe després de les vacances d'estiu.
1: Doncs gràcies, Betty, per aquesta última hora. N'estarem molt pendents, evidentment, d'aquest inici de curs escolar, per doble partida, per la part dels mestres i docents que han decidit secundar la vaga, però també per aquells pares i fins i tot per aquells mestres que han decidit no secundar-la i, per tant, donar, com aquell qui diu, el tret de sortida a aquest nou curs escolar, aquest primer dia de classe. Molta sort a tots vosaltres, els que comenceu avui les classes. Nosaltres tornarem demà a les 7 en punt. Que vagi bé. Bon dia. Adéu-siau.

0: senyal.
1: La xarxa de comunicació...
2: Notícies en xarxa.
3: Bon dia, són les 9, us parla Maria Lara. Avui comença el nou curs escolar a Catalunya, més d'1,6 milions d'alumnes tornant a les aules i amb una vaga del personal educatiu. L'Austec, CGT, Intersindical i la COS demanen l'aturada en un conflicte amb educació que continua obert i amb les negociacions aturades des del juliol, mentre que professors de secundària ja van anunciar que es desmarcava de la jornada d'avui. En total estan convocats més de 94.000 professionals, mentre que l'escola concertada farà classe en total normalitat. Ana Belén Cebrián, portaveu d'Ustec al Penedès, ha explicat avui a la xarxa el motiu d'aquestes noves mobilitzacions.
4: Primer de tot, reobrir negociacions, fixar un calendari amb els temes que ens interessen, però més enllà de les demandes que ja coneixem del curs passat, de ràtios, inclusiva, burocratització, el tema del sou, hi ha altres qüestions com per exemple les infraestructures inadequades que tenen els centres educatius, el infrafinançament crònic que portem no sé ja ni des de quan, per tal d'assolir el 6% d'inversió del PIB, tal com marca la llei educativa catalana, garantir la immersió lingüística.
3: Pel que fa a les afectacions, hi ha diversos talls relacionats amb aquestes manifestacions. A la C58 a Sant Quirze del Vallès en sentit Barcelona, a la C31 a l'Hospitalet de Llobregat entre la Pota Nord i la P20, també a la B20 a Santa Coloma de Gramenet entre la Pota Nord i la Ronda Litoral i també a la B10 a la zona de la Barceloneta. També hi ha afectacions a la C32 a Argentona. A banda, una avaria a la C31 a Badalona deixa un carril tallat sentit Barcelona i provoca també retencions en aquest punt. I el Consell de Ministres aprovarà avui la desclassificació d'un dossier amb documents referents a la crisi migratòria viscuda a Ceuta les darreres setmanes. Fons del govern espanyol apunten que la publicació es farà efectiva demà al matí, però no concreten el volum ni el tipus de documentació que es difondrà. Amb la desclassificació, l'executiu fa efectiu l'anunci del president del govern espanyol, Pedro Sánchez, que va afegir que l'Estat no tenia cap informe que anticipés ni l'escala ni la possibilitat de l'assalt a Ceuta. I Comissions Obreres i UGT reclamen garantir el futur de SEAT més enllà del 2030 i protegir l'ocupació davant la possibilitat que Volkswagen acabi fent desaparèixer la marca. Els sindicats alerten que la reducció de costos i inversions del grup posen en risc el futur industrial de Martorell i adverteixen que mantenir la fàbrica no garanteix el volum de llocs de treball. Per això demanen un front comú amb les administracions i plantegen alternatives, com ara acords amb altres fabricants. I això és tot. Fins aquí les notícies en xarxa.
2: Notícies en xarxa.
5: El Prat Ràdio, 91.6 de l'FM.

0: Bon dia, el Prat. És dimarts 8 de setembre del 2026. Quan passen 3 minuts per sobre de les 9 del matí, comencem una nova edició del Planeta Prat. Avui era el dia de tornar de la rutina per excel·lència amb l'inici del curs escolar, però és un dia poc rutinari. La vaga de mestres i professorat està marcant aquest primer dia i a hores d'ara les protestes afecten també la mobilitat a Barcelona. Des de primera hora del matí s'han produït diversos talls a les carreteres, com a la C31 a l'altura de l'Hospitalet de Llobregat o bé també a Esplugues i fins i tot en dos sentits de la Ronda Litoral. Són talls intermitents que s'han anat recuperant i que de seguida us actualitzarem tot plegat de la mà del Transmet. Tornant al Prat, avui us explicarem les novetats del nou curs del 26-27 i ho farem amb el Departament d'Educació de l'Ajuntament del Prat. Comencem al control tècnic Pico Estilo, Marc Quinto a la producció, Neus Bou a les xarxes socials i qui us parla avui, la Isa Gonzalo Isla. Benvingudes i benvinguts a Planeta Prat.
1: Actualitat, entrevistes i informació. Tot el Prat en un sol programa.
0: Doncs anem amb el repàs de l'actualitat del dia que avui passa, evidentment, per aquest inici de curs i també per la vaga d'educació. El Lluís Rodríguez Alonso s'ha desplaçat fins a l'escola Joan Maragall. Lluís, bon dia, què tal?
2: Què tal? Bon dia, Isa. Doncs efectivament, avui doncs, torna el curs escolar, arrenca el curs escolar 2026-2027. En total ho fan pràcticament uns 8.000 alumnes al conjunt del Prat, entre infantil, primària i secundària obligatòria. El Joan Maragall, de fet, és un dels centres que avui doncs, comença a recuperar l'activitat i podríem dir que amb absoluta normalitat tot i la convocatòria de vaga, perquè sembla ser que doncs, la majoria de personal docent no ha secundat aquesta aturada que hi havia convocada per part dels sindicats CGT. Per part també de la intersindical, el COS i també el sindicat majoritari. Vostè que estés. De fet, és una situació que semblaria ser, pel que ens ha arribat, que també s'estaria produint en altres centres escolars, en els quals doncs, el personal docent no hauria secundat l'aturada per tal de garantir aquesta tornada a la normalitat del curs. De fet, el que hem pogut veure és la imatge típica de cada any, és a dir, pares i mares, les famílies en definitiva, portant els seus infants aquí a l'escola amb absoluta normalitat, perquè doncs, avui arrenqui aquest curs. Com dèiem, són 8.000 alumnes els que arrenquen avui aquest curs. Sí que hem pogut veure també algunes persones, professorat sobretot, que sí que ha secundat aquesta vaga i que portava aquesta samarreta amb el color típic de color groc i que és el que utilitzen els sindicats per reclamar des del curs passat tota aquesta bateria de millores en el sector de l'educació. Recordem que bàsicament la convocatòria de vaga és per diverses raons encara que hi ha sobre la taula, com per exemple doncs, més reclamacions, més inversió fins a arribar al 6% del PIB, la reducció de les ràtios o les millores en les instal·lacions i la defensa del català. Són les reclamacions que tenen el sindicat USTEC, que recordem és el majoritari, així com també la intersindical i d'altres, i que en definitiva doncs, encara es mantenen, tot i que el Departament d'Educació sí que ha mantingut aquestes inversions que va prometre ja el curs anterior amb els sindicats minoritaris i que bàsicament consisteixen doncs, en una inversió que ha permès incorporar fins a 1.000 persones a professionals més, també 800 noves aules d'acollida i 257 milions d'euros també en inversions per millores, per exemple, dels centres educatius. Sigui com sigui, ja ho deies a la portada, Issa, doncs avui aquesta convocatòria de vaga que bàsicament doncs, té el seu epicentre pel que fa al Baix Llobregat a Esplugues de Llobregat, una protesta que arrenca a 9:45 del matí i després ja a la capital catalana, a Barcelona, a partir de les 10, en aquest cas, a la plaça Urquinaona i que finalitzarà a la plaça Sant Jaume. De moment, el que podem dir és que a l'escola Joan Maragall el curs ha arrencat amb absoluta normalitat.
0: Gràcies, Lluís, que vagi molt bé.
2: Adéu.
0: Adéu.

0: ens movem per conèixer l'actualitat esportiva. Ivan Conde, què tal?
1: Bon dia.
0: Bon dia. De què parlem avui?
1: Doncs parlarem d'algunes coses que han succeït aquests darrers dies, com per exemple que el Club Petanca Prat s'ha proclamat subcampió del Campionat d'Espanya de tripletes, que s'ha celebrat aquesta darrera setmana a Lanzarote. Ho ha aconseguit després d'acabar en segona posició la fase inicial, la fase de grups, i després superar el Zaragoza als vuitens de final, el Vergel als quarts i l'Amigos de Huétor Tájara a semifinals. A la gran final, únicament l'Encino de Galícia ha sigut l'equip que ha pogut desbancar el Club Petanca Prat com a campió d'Espanya, però en qualsevol cas, medalla de plata i subcampionat. I també en Petanca, els jugadors del Club Petanca Prat, José Luis Guasch i Lucas Álvarez, són dos dels quatre seleccionats de la selecció espanyola per al proper Mundial de Tripletes, que es disputarà entre el 20 i el 24 de novembre a Tailàndia. Per tant, doncs experiència que segur que és d'aquelles xules i per viure-la i per explicar-la.
0: Molt bé.
1: En un altre ordre de temes, coneixíem fa uns pocs dies que Isabela Plamenov ha estat seleccionada per formar part de la selecció catalana i que ingressa al centre del rendiment de Sant Cugat, el CAR. Plamenov, que recordem fins ara formava part del Rítmica Prat Corblau, ha aconseguit, entre altres fites amb el club pratenc, el Campionat d'Espanya aquest any a Oviedo. I hem conegut també el rival de la Fundació de l'Associació Esportiva Prat de Copa Catalunya, i per la tarda-nit és el Martorell. Es dona una situació curiosa, que és que la Fundació de Prat, que és el Prat C, per entendre'ns, no?, el segon filial, juga contra un rival que enguany estarà a la mateixa categoria que el primer equip, que l'Associació Esportiva Prat, un Martorell, que juga aquesta competició com a campió de primera catalana i que, per tant, competirà enguany a Lliga Elit. Partit a casa, encara per fer-se oficial l'horari, això sí, aquest mateix cap de setmana. I tanquem amb Julia Pastor, la jugadora pratenca del Futbol Club Barcelona, que ha estat convocada per a la selecció espanyola sub-17 per una concentració del 14 al 16 de setembre a la Ciutat del Futbol de les Roses, on l'equip espanyol jugarà un amistós contra França el dia 16 a les 11 del matí. Tot per preparar el proper Mundial sub-17, que es juga al Marroc i que es celebra el mes vinent. Per tant, són convocatòries ja importants i que no, evidentment, no coneixem en profunditat, per tant no volem tampoc posar la mà al foc, però acostumen a ser ja convocatòries que defineixen força qui va o qui no va. Doncs, a més, això sempre, no?, la selecció espanyola ha candidat absolutament tot, especialment en categories inferiors i absolutes, però des de fa molts anys en categories inferiors del futbol femení. Per tant, doncs, a veure si no només aquesta convocatòria, sinó que pot anar al Mundial sub-17 que es celebra al Marroc.
0: Déu-n'hi-do, quantes bones notícies, Ivan.
1: Sí, això era futbol, per cert, que hem dit jugadora al Futbol Club Barcelona, però podria haver sigut d'algun altre esport. Parlàvem de futbol. Sí, no, comença fora el curs.
0: Molt bé, doncs avui recordem, anirem recordant horaris del Prat Esports de moment, perquè tothom ens anem adaptant.
1: De 6 a 3 quarts de 7, avui pratenses, futbol pot hablar pel món, Amèric Ruiz, també assistent del Ona Sant Adrià, que ha començat molt bé la Lliga amb un 6-0, i per tant, doncs, bueno, parlem de moltes coses interessants.
0: Gràcies, Ivan.
1: A tu.
0: Adéu.

0: Planeta Prat, l'òrbita potablava.
1: Vinga, doncs, pendents del canvi de temps que arribarà aquest vespre i que sobretot notarem més demà. Lluís Miquel Pérez des de la xarxa. Molt bon dia.
2: Bon dia. Una meteorologia avui força calorosa una altra vegada. De fet, la temperatura de la tarda a moltes comarques pujarà respecte a ahir, especialment a la Catalunya central, al prelitoral i les comarques de Girona. A l'interior gironí, de fet, arribarem a fregar els 40 graus aquesta tarda, amb alguns núvols dispersos per la Costa Daurada, i aquesta tarda algunes primeres tempestes a l'Ebre, també a la Catalunya central o a gran part del Prepirineu, sobretot avançada la vesprada i fins i tot ja aquesta propera nit. N'estarem pendents a la xarxa.
1: Gràcies, que vagi molt bé. I avui les afectacions de mobilitat també passen, evidentment, per aquests talls intermitents que s'estan donant amb la vaga de mestres i de professorat. Per exemple, es veuen afectades diferents línies d'autobús, l'H12, l'H16, l'X2, el 46, el 65, el 67, 68 i el 109. Per tant, important, línies que passen també pel Prat i que connecten el Prat amb Barcelona i, doncs, a hores d'ara s'han vist afectades per aquests talls, sobretot a l'autovia de Castelldefels, ja gairebé entrant en aquesta frontera entre l'Hospitalet i Barcelona, que ha tingut doncs, una d'aquestes protestes. Però recordem que les protestes estan afectant diferents vies amb talls intermitents perquè es fan aquests talls, després es reprèn el trànsit habitual, però el que sí que continuen, evidentment, és doncs, aquestes afectacions amb trànsit molt més lent. Tot seguit parlarem també amb el RAC per veure doncs, què ens explica el Ferran Aràndiga per actualitzar ara mateix, si us heu de desplaçar, quines són les vies més recomanables.

0: Doncs com dèiem, dia molt complicat a la mobilitat i especialment important aquesta connexió que sempre fem amb el Ferran Aràndiga des del RAC. Bon dia, Ferran.
1: Bon dia, doncs. Continuem la jornada d'avui dimarts pendents d'aquests talls per les protestes del professorat. A hores d'ara ja han reobert fa una estona la ronda litoral i la pota nord. Són punts, però, on queden retencions intenses en ambdós sentits de la marxa. També hi ha hagut un tall a la P7 que a hores d'ara ja circula, ja reobre aquesta circulació, però també continua amb uns 4 quilòmetres de retencions, un punt on hi ha un carril tallat a l'altura de Granollers en sentit sud i provoca 9 quilòmetres de retencions. Recordem, però, que la C32 d'Argentona continua tallada en sentit nord amb un quilòmetre de lentitud, també cap a Tarragona la N340, en aquest cas un tall en ambdós sentits de la marxa, i el primer tall, en aquest cas, que continua actiu és el de la C31 a l'Hospitalet de Llobregat en tots dos sentits de la marxa. Tot plegat doncs deixa retenció, sobretot també al vessant Llobregat, tant a l'A2 com a l'A23, des de Sant Feliu de Llobregat i Sant Vicenç dels Horts, tot plegat en direcció a Barcelona. A les vies costaneres també queda un quilòmetre de cues de la C32 en sentit nord, des de Viladecans fins a Sant Boi de Llobregat. De moment, això és tot des del RAC. Paciència i bon dia.
0: Gràcies, Ferran. Doncs recordem, aquestes afectacions, no només si aneu en el vostre cotxe, en el vostre vehicle privat, sinó que també estan afectant a l'X2 i al 65, dues de les vies de comunicació que més fan servir els pretencs i les pretenques. Per tant, paciència, dia complicat el dia d'avui.
2: El Prat té molt a dir i nosaltres t'ho expliquem. Obrim el quiosc del Prat Ràdio.
0: Vinga, doncs obrim el quiosc. Marc Quinto, què tal? Benvingut.
3: Està molt bé, gràcies. Comencem avui dimarts, dia 8 de setembre, amb iniciar les escoles, amb aquests diaris, amb el diari Ara. I doncs parlem de dos temes que sonen aquests dies. Un és el tema doncs d'aquesta entrada de migrants a Ceuta. L'Audiència Nacional investigarà l'entrada massiva d'immigrants. La jutgessa Maria Tardón veu els fets com un atac greu a la integritat territorial d'Espanya i el president de Ceuta considera que va ser un cop del Marroc i critica la gestió de la Moncloa. Per altra banda, la fotografia del dia és per Frederic Merz, que entre comilla commocionat arran doncs dels resultats de les eleccions de Saxònia de l'altre dia. El conseller alemany diu que la desfeta de la CDU del seu partit tindrà conseqüències, i per altra banda, eufòria de l'ultradreta europea que veu el triomf de l'AFD com l'inici d'un canvi d'era. Així que ben pendents d'això que es ve a Europa.
0: El periòdico, la policia reclama a Rabat que identifiqui 21 líders de l'assalt. La fotografia central és per Eleonor, que estrena amb moltes ganes, diu, a la vida universitària. I després alguns destacats, com per exemple que Ciutat Vella puja posicions en el rànquing dels barris més rics de Barcelona i que l'amo de Plus Ultra declara que Zapatero li va oferir ajuda i li va cobrar l'1%. És un dels casos que encara, abans de l'estiu, era el que copsava no?, tota l'actualitat informativa, i ara sembla que també es reprendrà en aquesta tarda política.
3: I acabem amb La Vanguardia. Els temes principals són els mateixos. A Alemanya, també Ceuta, la princesa Eleonor, i també hi ha altres destacats, com són un que no ens sorprèn, per més que ho escoltem, però sí que segueix alarmant. El preu de l'habitatge encadena 11 anys de pujades sense treva, que es diu ràpid. També parlen de l'expresident Zapatero amb Plus Ultra, i també té un destacat sobre societat, que dins en parla el diari L'Espai de Societat, sobre aquest nou curs, aquesta tornada a l'escola i també sobretot aquesta tornada marcada per la vaga.
0: Molt bé, Marc, anem a explicar què hem preparat al Planeta Prat d'avui.
3: Molt bé.
2: Tot el que passa al Prat, només aquí, a Planeta Prat.

0: Marc, què hem preparat avui, aquest dimarts?
1: Doncs dimarts intenset, perquè comencem, aprofitant que la tornada de setembre és també sinònim de que torna al cinema Capri amb la seva programació de tardor i hivern, doncs la Mercè Marimon, la seva responsable, ens parlarà de les properes estrenes, que en té moltes ja de confirmades. Bé, és una

0: tràilers i parlant de les pel·lícules. A partir de les 10, dia important pels nens i nenes, per la canalla, perquè és l'inici de curs.
1: Com recordes tu aquells dies?
0: Mira...
1: Tu estaves content o trist?
0: És que no recordo molt. Recordo el canvi d'escola com un primer dia traumàtic, molt traumàtic a la meva vida, dels més traumàtics, però crec que només recordo aquest. Els altres no els recordo desagradables.
1: No.
0: És a dir, és
1: jo
0: que...
1: el segon dia d'escola és el segon, més traumàtic de la meva vida.
0: Perquè el primer vas il·lusionat per veure els amics. Ah, i tres.
1: No, quan sabia on anava.
0: Clar.
1: Saps? Jo el recordo molt traumàtic.
0: Jo recordo i 3 i 4 i plorant la majoria de dies,
1: molt, tota l'estona.
0: Però bé, llavors, què és el que farem? Com sempre, parlarem amb la regidora d'Educació, amb la Maria Francisca Barriga, i també amb el Joan Carles Navarro, el cap del departament, perquè, doncs, deixant de banda una mica també la vaga, doncs s'inicia un nou curs. Molts alumnes a la ciutat, doncs, que inicien a les diferents etapes educatives, i també, doncs, volem parlar de tot plegat amb ells. A partir de 11:15, l'espai de voluntariat i entitats, aquest any canvia de nom, no sé si ho vaig dir l'altre dia.
1: Crec que
0: no ho
1: coses.
0: Sé, sí. Tenia més coses per dir, però no em va quedar temps. El titularem El fil comunitari, molt ben trobat el nom, i doncs la Lídia Carbó, que manté, ella manté el seu nom i la seva presència aquí, la tindrem, com sempre, la tècnica referent del programa. I doncs avui parlarem de l'AFABAIX, de l'Associació de Familiars d'Alzheimer, perquè amb la Mercè Rull, la seva presidenta, perquè doncs setembre també és sinònim del mes del dia de l'Alzheimer, el dia 21, i ja hi ha activitats durant tot aquest mes, no només al Prat, sinó que el CEAFABAIX, doncs tenen un munt d'activitats per tot el Baix Llobregat. Ens ho explicaran la Mercè i la Lídia després. A les 11, les dones fem coses molt interessants, perquè tots coneixereu la història de Rosa Parks, no? Mm-hmm. Que doncs, allà als Estats Units fa molts anys no va deixar seure a l'autobús
1: seure on se suposava que li corresponia.
0: Va seure on li tocava els blancs i es va barallar. Doncs hi ha una altra dona que ho va fer abans que ella. Nosaltres coneixem a Rosa Parks, però va haver una noia que es diu Claudette Coder, que ho va fer doncs 9 mesos abans. Això tot ens ho explicarà la Vane Maravillas. Superinteressant, eh? I doncs que tot just aquest any, el 13 de gener, va morir a l'edat de 86 anys. I doncs és la gran desconeguda, perquè tothom coneix a Rosa Parks, però amb ella doncs la comencem a conèixer una mica més ara.
1: És un homenatge que li fem.
0: I sí, i la Vane en parlarà durant tot el podcast. I he de dir que ens explica també que és el podcast, comencem temporada amb el podcast número 71. Que em sembla una barbaritat.
1: És una barbaritat.
0: Em sembla moltíssim. Així que ben tornada i amb moltes ganes
1: tantíssimes històries que hem conegut de dones amb la Vane Maravillas i molt contents de renovar-la.
0: Vinga, després tenim Pinzellades del Món amb la Sandra Coromines, que torna també amb molta força.
1: Clar, sí.
0: I acabem amb el Pou de la Xarxa.
1: Perfecte. Marc, gràcies. Que vagi molt bé.
0: Fins ara.

0: A més d'escoltar-nos, segueix-nos a les xarxes.
1: Ara, al Finestres del Passat, un espai on us expliquem les tradicions i el folklore català recollits al costumari de Joan Amades, de la mà de Josep Bosque.

obrim de bat a bat el gran llibre de la cultura popular. Benvinguts a Finestres del passat, un viatge a través del costumari català de Joan Amades. Imagineu-vos un home caminant pels pobles de Catalunya a principis del segle XX, amb una llibreta a la mà i una gravadora de corró de cera que pesava una barbaritat a l'esquena. No buscava tresors enterrats ni volia comprar terres. Buscava una cosa molt més valuosa i invisible. Paraules, cançons, llegendes i costums que corrien el perill de desaparèixer per sempre. Benvinguts a Finestres del passat, on obrim el mapa de la nostra cultura popular. Avui, en aquest primer episodi, no parlem d'una festa en concret, parlem de l'home que ho va salvar tot. Qui era realment Joan Amades? El més sorprenent de Joan Amades és que no era cap acadèmic ric ni cap professor universitari. Va néixer l'any 1890 al barri del Raval de Barcelona, en una família molt humil. De fet, gairebé no va poder anar a l'escola i va haver de treballar des de ben jove teixint mantes. Però tenia una obsessió, li fascinaven les històries que explicaven els avis. Quan treballava, en comptes d'anar a descansar, es dedicava a voltar, primer per Barcelona, parlant amb castanyeres, pescadors i venedors ambulants, i després va començar a recórrer tot el país. Penseu que en aquella època no hi havia internet, ni mòbils, ni xarxes socials. Si una cançó que només sabia una àvia d'un poble del Pirineu no s'apuntava en un paper, aquella àvia moria i la cançó moria amb ella. Amades es va adonar d'això i va començar una cursa contra rellotge. Va recollir més de 10.000 rondalles, milers de cançons, balls, jocs infantils i refranys. Aquesta informació gegantina es va convertir en el costumari català. Però el camí no va ser fàcil. Durant la Guerra Civil, Amades va patir un atac d'hemiplegia i li va deixar el braç d'escriure totalment paralitzat. Es va rendir? No. Va aprendre a escriure a màquina amb un sol dit de la mà esquerra. A més, el seu pis va ser escorcollat i va haver d'amagar molts dels seus papers perquè el règim de l'època perseguia la cultura catalana. El costumari es va haver de publicar gairebé a la clandestinitat l'any 1950. És literalment un llibre supervivent. La dona que acompanyava i assistia de forma fenomenal la folclorista Joan Amades, quan va patir el greu atac de hemiplegia l'any 1947, va ser la seva cunyada i secretària, Consol Mallofré. Juntament amb l'esposa de l'enòleg, Enriqueta Mallofré, i l'ajudant Pere Busquets, Consol va convertir els seus ulls i les seves mans d'Amades. Ella va ser indispensable perquè pogués continuar amb les seves investigacions i transcriure les seves grans obres, com l'emblemàtic costumari català, atès que la paràlisi li impedia escriure a màquina per ell mateix. Joan Amades sempre portava una llibreta de notes, però en una qualsevol. Les llibretes del camp de Joan Amades eren plenes de dibuixos fetes a mà, mapes de com ballaven els gegants o esquemes dels passos de ball dels esbarts. Amades no només escrivia el que escoltava, sinó que ho dibuixava, tot perquè no es perdés cap detall del moviment. Si avui sabem exactament com es vestien o com ballaven els nostres avantpassats fa 150 anys, és gràcies als gargots d'aquesta llibreta. Joan Amades deia una frase que a mi em fascina: la tradició no és la veneració de les cendres, sinó la transmissió del foc. I d'això va aquesta píndola. Amades ens va deixar el mapa i nosaltres només hem de continuar el viatge. Ara que ja sabeu què és el nostre heroi, esteu preparats per començar a obrir els capítols del llibre? No us ho perdeu, seguiu la píndola al Prat Ràdio i recordeu, manteniu viva la flama de la nostra història. Soc Josep Bosque i això és Finestres al passat. Fins la setmana que ve.

Hi ha històries que el temps no ha pogut esborrar, costums que expliquen qui som, com vivíem i què celebràvem quan la vida es mesurava al ritme de les estacions.

0: L'espai de la granja de la Ricarda ha acollit la primera edició del Parc de Nadal.
1: Èxit de la 52a Fira Avícola de la Raça Prat.
2: Un any més, el Prat Ràdio es converteix en ajudant dels Reis d'Orient, amb la campanya solidària de recollida de joguines de la Creu Roja del Prat.
3: I el Prat al Pessebre Vivent és un dels moments més esperats de l'època nadalenca.
4: El Prat Ràdio t'ho vam explicar. El Prat Ràdio sempre present en tot el que passa al Prat.
5: Los sábados te invitamos a un viaje en el que conectamos la literatura con cine, música, teatro, arte y cómics. Viaje a Ítaca, el magazín cultural del fin de semana, todos los sábados de 10 a 1 en El Prat Radio.

0: Aquest 7 de setembre comencem un nou programa.
1: Què podem dir més?
2: És que no sé de què se tracta.
1: Com que no saps de què se tracta?
2: Ni idea.
1: Xules, és un programa de coses xules.
2: Aneu a punt de veure un...
1: No, esteu a punt d'escoltar.
2: Aneu a punt d'escoltar un meravellós programa de ràdio.
0: Rambla 54, de dilluns a divendres, de 4 a 5 de la tarda, a la teva ràdio local.
3: Actualitat, entrevistes i informació. Tot el Prat en un sol programa.

0: 35 minuts per sobre de les 9 del matí. Obrim la nostra finestra, que tenim permanentment connectada amb el Cinema Capri, perquè ja sabeu que de tant en quant ens agrada convidar la seva gerent, la Mercè Marimon, per saber doncs, com ve la temporada també de cinema a la ciutat. Què tal? Benvinguda, com estàs?
1: Encantada, sempre és un plaer estar aquí amb vosaltres. És un amor mutu.
0: Ai, sí, eh? Ens estimem molt.
1: Estem molt a gust a la ràdio.
0: I és cert que som molt aficionats a anar al cinema, que el Capri, com sempre diem, doncs, l'hem de valorar perquè és un cinema molt singular a la resta del nostre entorn, al Baix Llobregat. I, per tant, el que fem amb la Mercè és actualitzar una mica què ve per endavant i quina tardor tindrem a nivell cinematogràfic, que de fet diria que és una tardor molt cinèfila, no? Comentàvem sí. amb el Marc, jo espero molts d'aquests títols i de fet pinta bé.
1: Molt cinèfila i amb molt contingut d'aquí. Hi ha moltes pel·lícules espanyoles amb bona pinta. Uh-huh. De fet, les més sonades vindran de seguida. Convidem també al públic a que relacioni el tema que hem escoltat de Camarón amb quina d'aquestes pel·lícules deu tenir a veure.
0: És com un joc.
1: És com un joc. Però bé, doncs encantats de veure tant de producte nacional i amb molt bon nivell.
0: Molt bé. El mes de setembre serà una mica diferent, no? Suposo que ja us ho preneu amb calma d'aquesta sí. represa, perquè és veritat que tenim el pont de la Diada, després tindrem doncs, Festa Major i, per tant, són dos caps de setmana diferents del que seria un altre mes.
1: Sí, sí, de fet, el cap de setmana de Festa Major nosaltres ja fa molts anys que tanquem el cinema perquè, de fet, hi ha tanta Clar. Activitat en la població que quan estrenes una pel·lícula aquella setmana et diuen oi, és que aquesta setmana no vindré perquè hi ha
0: no
1: moltes coses que necessito veure. Llavors, encara que hi hagi pel·lícules molt importants que n'hi ha aquest any, doncs les deixem per fer Clar. Durant el mes d'octubre. I també és cert que en aquests moments confirmada, només hi ha la programació d'aquest cap de setmana. El cap de setmana següent el tenim bastant clar, però ens falta la resposta per part de la distribuïdora.
0: Aneu una mica a setmana vista, aquest mes. No sí, per tu, sinó sí. perquè les distribuïdores han d'anar fent una mica aquestes estratègies per intentar que sí. el màxim de gent hi vagi. Doncs comencem pel cap de setmana.
1: Ells i nosaltres també, clar. Perquè també tenim el material que s'ha estrenat a l'agost i tot el que s'estrena al setembre i que és allò que intentes compaginar. A veure, què m'interessa més? Uh-huh. Fer estrenes i retrasar pel·lícules que ja s'han estrenat o anar-ho retrasant tot una mica perquè no es facin tan velles? I aquí estem.
0: Clar. Doncs amb aquest mix anem amb el menú que ens espera de cara a aquesta tardor, del que puguem concretar, sobretot mirem cap a aquest cap de setmana.
1: Sí.
0: Què tenim?
1: La quarta entrega de Tadeo Jones. En aquesta ocasió hi ha dos novetats, una d'elles és la pròpia aventura, que en aquest cas l'aventura començarà a Londres amb la làmpara meravellosa, la làmpara històrica que la troben per casualitat, i l'altra novetat és que el Tadeo i la Sara ara són pares d'una nena de 2 anys, la Oli, Olímpia, i resulta que Mòmia doncs té gelos de la Oli perquè ja no es fixen tant amb ella, ja no és el centre d'atenció de tots.
0: Ha canviat les prioritats.
1: Clar. Aleshores, quan es troben a Londres amb aquest objecte únic que és la làmpara meravellosa, Mòmia pensa, doncs jo vull tornar a la meva època. Però aquí entrem en la cosa aquella que ja s'ha vist en diverses pel·lícules, de que si tu canvies coses del passat, canviaràs el present. Per tant, acaben anant tots darrere de Mòmia per intentar que no alteri el passat.
0: Doncs anem amb el tràiler de Tadeo Jones.
2: ¿Dónde está la lámpara?
3: Escondida en el palacio de Buckingham.
4: ¿Perdona? ¿Este es el Palacio Real? ¡Menuda birria!
5: En busca del tesoro más maravilloso.
3: Es una puerta trasera. Vamos.
6: Esta es la lámpara maravillosa.
4: ¿Y tú cómo estás tan seguro?
6: Porque lo pone aquí.
7: ¡Oh, vaya, nos vamos a Paititi!
4: ¡No! ¡Yo quería ir a Egipto!
5: Que concede todos los deseos.
7: ¡Ha funcionado! ¡Hemos viajado en el tiempo!
6: ¿Eh? Tienes una marca de nacimiento en el talón del pie con forma de culo.
8: ¿Confías en mí?
4: No, pero eres guapísimo.
0: Doncs aposta familiar. A partir de quines edats podem anar a veure
1: tots els públics, i especialment recomanada per la infància, és la qualificació que té. I de fet és d'aquelles pel·lícules que els pares també gaudeixen, perquè ja el nom Tadeo Jones ja ens porta a Indiana Jones, però bueno, també trobaràs referències a altres pel·lícules, referències inclús a Mad Max, hi ha una escena, vull dir que pot gaudir molt tothom.
0: Molt bé, doncs Tadeo Jones i la làmpara meravellosa, que estarà a partir de divendres.
1: Sí.
0: A quines hores?
1: Una única sessió a les 5:15 de la tarda, perquè l'altra sessió, la de les 7:30 de la tarda, és El ser querido, una de les grans apostes de la temporada.
0: De la pel·li que més es parla ara mateix.
1: Sí.
8: Hay una cosa que quería preguntarte, que es... ¿La gente de la peli sabe que eres mi padre o qué sabe?
9: La gente de la peli sabrá lo que tengan que saber, no pasa nada, pero vamos, eso no va a ser nunca un problema, Emilia.
8: Bueno, para mí sí, quizás.
10: Prevenidos, están llegando, por favor, todos concentración máxima.
9: Estamos en el año 32, España es... potencia colonizadora del Sáhara Occidental.
11: Hay que llevarlo con él.
12: ¡Claqueta final!
9: Es una historia de traición, es una historia de abandono.
13: Yo no sabía que tenías una hija, yo creo que nadie lo sabía, ni que era actriz.
9: ¿Cuál es la pregunta? Es una historia de amor, de gente que no puede mirarse a los ojos.
8: Creo que esta es la primera vez que paso tantos días seguidos con él.
0: Wow.
9: Creo que te puedo ayudar y que es algo que me gustaría hacer.
8: Yo me lo quiero pensar un poco. Comprende que para mí es extraño.
0: El ser querido, ¿qué es aquesta pel·lícula?
1: Doncs és la nova pel·lícula de Rodrigo Sorogoyen, director d'Asbestas. Ens té acostumats ja a un nivell molt elevat de fer una trama, però també una trama personal a dintre de la pel·lícula, que és el que es veu aquí amb el que hem escoltat del tràiler. Per una banda està en Javier Bardem, director de cinema, que té un passat marcat per la violència i els excessos. I Victoria Luengo és la seva filla i ell li ofereix un paper amb el pretext d'ajudar-la a rellançar una mica la seva carrera, que està estancada com a actriu, tal, tal. Aquesta convivència en el set farà que tinguin una relació propera que no havien tingut amb anys, però també reobrirà ferides del passat que mai es van cicatritzar entre ells. I bé, la pel·lícula doncs està molt comentada per una pila de coses favorables, fa servir molts formats, el més visible és el canvi de blanc i negre, però també hi ha canvi de formats de pantalla per diferents filmacions en 35 mm, en 16, en Super 8, i tots aquests canvis t'ajuden a seguir les diverses lectures.
0: És això del cinema dins del cinema. Exacte. I per tant estàs veient com es fa la gravació d'una pel·lícula i fragments d'aquella pel·lícula. Per tant, tu estàs com a fora de tot això, no?
1: I també aquests canvis de formats t'ajuden a entrar en quin moment de la pel·lícula estàs. Si estàs amb el rodatge, si estàs amb la relació d'ells dos, si estàs dintre de la pel·lícula que ells estan fent. Bé.
0: Pinta molt bé.
1: Pinta molt bé. Suposo que tampoc es pot saber gaire més de la pel·lícula. De fet, no hi ha gaire informació més. Hem trobat doncs una informació que ha passat en Javier Bardem a Victoria Luengo, que és un WhatsApp de Steven Spielberg, que li deia que era una interpretació magnífica la d'ell, però sobretot la de la noia. Es va quedar prendat de la actuació de la noia. I clar, quan et trobes
0: que t'apalagui
1: aquesta
0: Steven
1: mena
0: Spielberg
1: de comentaris, doncs és allò que dius, bueno, aquí hi ha un nivell i això ho hem de veure.
0: Aquí al Prat la vam poder tenir al Teatre l'Artesà amb un monòleg de més de 2 hores, increïble. O sigui que val molt la pena, és una mica l'actriu de moda també.
1: Sí.
0: I Javier Bardem, doncs ja sabem que també és un actor de moltíssimes garanties,
1: no? Sí, però no de moda perquè es parli
0: no de moda ella, perquè
1: de veritat
0: s'ho està treballant.
1: Té una valia.
0: Sí. Doncs El ser querido, que serà l'altra aposta del cap de setmana, divendres, dissabte i diumenge a 2:15 de vespre. I a partir d'aquí passem a propers caps de setmana, no?
1: Ah, exacte. Segurament tenim planificat el que volem que sigui l'altre cap de setmana, el 18-19, però clar, no ho tenim confirmat per part de la distribuïdora, per tant, no diem blat fins que se'l saqui ben lligat.
0: Molt bé.
1: Però
0: tenim unes quantes per aquí, i una d'elles també la vam comentar abans de marxar de vacances, que és Cronos, sí, una pel·lícula sobre l'atemptat a les Rambles de Barcelona.
14: Necesitamos refuerzos en las Ramblas con Boquería.
15: Acaba de pasar algo en las Ramblas, 5 ambulancias.
16: ¿Y un tal 4 para cero? ¿Qué ha pasado en las Ramblas?
17: ¿Qué cojones están pasando?
18: Un tal 4 para cero, que los TEDx vayan a la furgoneta y la revisen. Buscamos al conductor.
19: ¿Qué pensamos?
20: De momento lo único que tenemos es caos.
21: Se ha activado la operación Cronos. Tiene como objetivo cerrar todas las vías de salida de Barcelona.
22: Realmente es lo que nos imaginamos, les tenemos que coger evidentemente por lo que han hecho, pero sobre todo lo que pueden llegar a hacer aún.
23: Hay unos terroristas que atrapar.
24: Si es verdad eso que dices, todo esto que estamos haciendo aquí no habrá servido de nada.
23: Ha sido una masacre, es terrible, Dani.
25: ¿Dónde está la segunda furgoneta? ¿Cuál es el objetivo?
26: No puede escaparse eternamente.
27: ¿Qué estabais haciendo en ese chalet?
28: No fue mi idea, de verdad, te lo juro.
0: Cronos, és una proposta difícil, perquè és veritat que és, va ser un fet molt tràgic, sí, que ens va afectar de manera directa, evidentment, i per tant, és veritat que ara
1: molt
0: ja,
1: recent,
0: amb el temps que ha passat...
1: Nou anys, després de tot, és molt recent.
0: Però Déu-n'hi-do, costa com mirar aquests fets que han passat tan a prop.
1: Sí. Sí, sí, i de fet el nom aquest de Cronos és l'operació policial que es va obrir al voltant d'aquests fets, la reacció a l'acte terrorista, a la confusió, a la tensió. Clar, centrar-se en l'operació policial també és la millor manera de generar una pel·lícula d'acció, sí, una pel·lícula amb una intensitat trepidant. Per tant, doncs, res, és aquelles pel·lícules que tant si et sembla que t'agrada com si et sembla que no t'agrada per algun motiu, interessa veure,
0: sí,
1: per després poder comentar i poder saber si ens agrada com ho han reflectit o no, si tenim... és allò, no? Tots tindrem una opinió perquè és un fet nostre.
0: Totalment.
1: I recent.
0: Totalment. És veritat que també té un nivell d'actors i actrius increïbles,
1: sí, sí, sí.
0: Per tant, segur que és entretinguda i que està ben feta, eh? A partir d'aquí, doncs, cadascú tindrà la seva opinió,
1: sí,
0: perquè,
1: sí,
0: com deies,
1: això és indubtable,
0: sí,
1: eh? Tot el demés vindrà de com es tracta el contingut.
0: Exacte. I anem amb una altra pel·lícula molt i molt esperada, que es diu La bola negra.
29: Este país tiene demasiadas historias de amor enterradas en los campos. Hay que arañar la tierra para que salgan, para que puedan existir más.
30: El otro día recibí la llamada de un abogado. ¿Por qué nunca me dijiste que tu padre estaba vivo?
31: Porque no le conocías.
30: Hombre, porque nunca me has hablado de él tampoco, ¿no?
31: Alberto, no me toques los cojones, ¿vale? Te lo digo ya.
32: El sueño va sobre el tiempo.
33: El preso que custodia se llama Rafael Rodríguez Rapón.
32: Nadie puede abrir semilla.
33: Quiero que le vigile. Cualquier información que nos dé puede sernos útil.
34: Hola.
35: Te has presentado socio en el casino y te han echado bola negra. ¿Y eso por qué?
36: Bola negra.
37: Bola negra.
38: Bola negra.
39: ¿Por qué te han echado la bola negra?
40: ¿Qué te han dicho?
41: Que soy homosexual.
42: ¿Y lo eres?
43: El corazón de un maricón es un océano lleno de secretos.
32: El sueño va sobre el tiempo, flotando como un bebé, flotando como un bebé.
44: Te has creído toda esa propaganda.
45: Que te caigas a tomarte un tiro en la cabeza.
46: Si no lo haces tú, lo va a hacer otro. ¡Vamos, dispara!
0: El joc era fàcil, que em proposava a l'inici. La bola negra és una de les pel·lícules de les que estem parlant més.
1: Sí.
0: I també, déu-n'hi-do, el repartiment que té.
1: Sí, de fet, les tres candidates a anar a representar Espanya als Oscars per l'any que ve són El ser querido, La bola negra i Los domingos. Clar, jo El ser querido i La bola negra he recollit molta informació, però no les he vist encara. Les dues pinten brutals. Sí. I Los domingos, que sí que l'he vist, també la trobo brutal.
0: Sí, vull dir
1: que
0: molt bona.
1: Qualsevol opció de les tres estarà molt bé que ens representi i pot anar molt bé. Però anem a La bola negra.
0: Sí.
1: Són vides interconnectades de tres homes en tres èpoques diferents. El 1932, el 1937 i el 2017. Tres existències íntimament lligades per la sexualitat, el desig, el dolor i l'herència. I una de les últimes obres inacabades de Federico García Lorca. La sinopsis no ens diu gran cosa més. Si mirem el tràiler, doncs es reflecteix tot això que acabem de dir. Sabem també que en la seva construcció s'han pres elements de l'obra teatral La piedra oscura, d'Alberto Conejero, i que és una reivindicació de la llibertat sexual i de la memòria històrica. A partir d'aquí sabem que en el Festival de Cannes va triomfar, es van portar el premi a la millor direcció i va tenir 20 minuts d'ovació del públic. Que l'èxit d'una pel·lícula a Cannes es mesura
0: pel temps
1: que dura l'ovació del públic.
0: És veritat, i pinta molt bé. També és una d'aquelles pel·lícules que jo crec que haurem de veure sí o sí. Pel·lícula dels Javis, amb un repartiment increïble. I per tant, doncs, aquesta s'espera per aquest mes de setembre, de cara a octubre, Mercè?
1: A veure, aquesta s'estrena, la seva data d'estrena als cinemes és la data de la nostra festa major. Però, com que en aquesta data doncs, posaríem en el bret a la gent de si anar al cinema o gaudir de la festa major, la demanarem per iniciar l'octubre.
0: Perfecte. Per tant, ja de cara al primer cap de setmana, potser d'octubre, i a veure si és possible.
1: Com que no tenim res confirmat, no ho diem segur, però la intenció és que sigui la primera setmana d'octubre.
0: Canviem absolutament de registre perquè us parlarem d'una pel·lícula molt diferent, que és Coyote versus Acme.
2: Guante magnético marca Acme. Perdigones metálicos. Alpiste. Alpiste gratis.

0: ¿Alguna vez ha puesto un montón de dinamita en la carretera con la esperanza de que su rival vuele por los aires y es el propio detonador lo que hace boom? ¿Alguna vez ha tirado del cordón de su paracaídas y solo han salido un montón de cubiertos?
1: La culpa no es suya. Los productos AG me dan problemas.
2: Idea.
3: Estan viendo la cara del tipo que pretende...
4: Coyote, la gent de la meva època sap doncs, quin personatge era. No sé com ho podem explicar
5: la per la
4: gent...
5: De la meva i...
4: Per la gent jove, Mercè, com ho podem definir?
5: A veure, hi havia tota una sèrie de dibuixos de la Warner Bros. Sí. Que eren el Piolín amb el Silvestre, el Correcaminos, el Bugs Bunny, tota una sèrie de dibuixos que eren persecucions. I Coyote...
4: Ens entreteníem veient persecucions.
5: Persecucions. I sempre n'hi havia un que sortia guanyant i l'altre que rebia tots Exacte. Els cops. Doncs Coyote era el que rebia tots els cops perquè feia servir sempre inventos de la marca Acme per enxampar el Correcaminos i mai ho va aconseguir. Aleshores, aquesta pel·lícula és la idea de que es descobreix que la marca Acme ha treballat malament i, per tant, doncs, un advocat humà quan vol demandar a l'empresa i també amb això doncs, aprofitar per derrocar, com sigui, o demandar o portar la presó o el que sigui en el seu director general, que era el seu antic cap.
4: Hi ha una lluita aquí personal.
5: Hi ha una lluita
4: personal. I entremig estan tots aquests personatges, no?
5: Sí, però també una dada curiosa sobre aquesta pel·lícula és que Warner Bros. No l'ha volgut estrenar. Warner Bros., que és qui va fer tota la saga de dibuix animat, no li va agradar la idea i va estar a punt de vetar aquest projecte que el porta una altra distribuïdora. Mm-hmm.
4: Ostres, com són aquestes coses? Però si és el seu emblema.
5: Sí,
4: no?
5: Sí, però suposo que no els hi va agradar això de demandar Acme.
4: Bueno, interessant perquè és una barreja al final d'imatge real amb els personatges entremig i crec que aquí pot ajuntar diferents públics, no? La gent una mica més nostàlgica i per una altra banda doncs, els més joves que segur que riuran amb aquesta pel·lícula. Anem amb una altra que és La isla olvidada.
6: ¿Amigas? Nunca había tenido una mejor amiga.
7: Yo tampoco. ¡Vamos!
8: Hace mucho tiempo, había una isla olvidada, llena de criaturas mágicas que no os podéis ni imaginar.
9: Tu Lola mola un montón.
10: ¡Empático! ¡No malcríes a esas niñas!
11: ¡Tú no te metas, eh!
10: ¡No! ¡Ay, sus!
12: Juntas, vamos a encontrar la isla olvidada.
8: La isla olvidada no se encuentra.
13: ¡Sayonara!
14: ¡Mejores amigas para siempre!
8: Ella te encuentra a ti.
14: ¡Raisa! ¡Aquí pasa algo!
15: No puede ser.
14: Vale, vamos.
15: ¿Espera qué?
14: ¡Es el destino! ¡Uno! ¡Dos!
15: ¡Espera, podemos hablarle!
4: Mercè, animació, més animació, però per públic juvenil, aquí.
5: Sí, a veure, la pel·lícula serà també segurament apta per tots els públics, perquè també agradarà a nens i nenes de totes les edats, però tot el seu disseny, tot el seu look i que les protagonistes siguin dues amigues adolescents fa pensar doncs, que estem reivindicant molt el públic aquest adolescent que cada cop és més fidel també a l'animació. Ja no és només una cosa de nens petits, també és una cosa d'adolescents o d'adults joves. Uh-huh. I en aquest cas doncs, la premissa són dos amigues que descobreixen un portal que les transporta a una illa on hi ha moltes criatures màgiques i mitològiques. Però alguns d'aquests sers seran amics, alguns altres enemics i es poden veure varades en aquest món i la seva única manera d'escapar els hi podia costar la vida que han compartit juntes.
4: I aquí està la trama,
5: que
4: no volen perdre doncs, aquesta part dels records de les amigues, que és tan important l'amistat en aquestes edats. Doncs La isla olvidada, una pel·li que també pinta molt i molt bé. I anem amb una altra de les propostes.
5: Totalment diferent, també.
4: És totalment diferent. Digger.
2: vida es un cambio constante. Un día eres un gato. Prueba un poco por papaíto, venga cielo. Un rey. Y al siguiente un puñado de cenizas. ¿Cuánto tiempo diría que le queda?
11: Entre 2 semanas y 5 minutos.
13: Señor Rockwell, soy Sandy Clarkson.
2: Ah, sí, hola Sandy, el de la grieta de 1.5 metros. Así que ese glaciar de Groenlandia se ha separado 1.5 metros. La mesa que tengo delante mide más de 1.5 metros.
13: Pero señor Rockwell...
2: Mi polla mide 1/10 parte. ¿Quieres que cierre una plataforma de $1,000 millones por algo que es solo 10 veces mi polla?
13: Creo que no está entendiendo lo que sucede, señor.
2: ¿Qué has dicho?
13: Lo siento, señor.
2: Sé perfectamente lo que sucede porque yo pago la fiesta. Pago tu puta chaqueta de plumón de ganso húngaro. Pago tu sueldo. ¿Y quieres cerrarla?
13: Bueno...
2: ¡Dilo!
16: Senyor president, estamos totalmente indefensos frente a...
4: Com podem definir aquesta pel·lícula?
5: A veure, ho podem definir com una sàtira del món real, com en el seu temps va ser Telèfono Rojo, Volamos a Moscú, pues aquesta seria una sàtira en la que l'home més poderós del món s'embarca en una missió frenètica per demostrar que és el salvador de la humanitat abans que el desastre que ha posat en marxa ho destrueixi tot. En Tom Cruise és aquest home més poderós del món, en John Goodman és el president dels Estats Units i tenim per aquí a la Sandra Hüller, una actriu increïble que està en el mig de tot aquest cacau. És una pel·lícula d'Alejandro González Iñárritu, director de Renacido, Birdman, Beautiful, Babel, 21 grams, Amores Perros, en fi, propostes sempre molt interessants.
4: Molt bé, doncs Mercè, ens quedarem aquí perquè et tornarem a convidar.
5: Molt bé.
4: En un parell de mesos, que crec que començaran la resta de pel·lícules.
5: Perfecte.
4: I per tant hem fet una mica de repàs. Aneu al cinema, gaudiu de totes aquestes propostes, que és una tardor que doncs pinta molt bé, com dèiem.
5: Molt bé.
4: I podeu consultar, com sempre, a www.cinecaprialprat.com tota la informació, tota l'actualitat. També esteu intentant estar a xarxes socials i, per tant, una mica tot arreu s'ha d'estar, no?
5: I tant que sí.
4: Mercè, gràcies. Bona temporada.
5: Moltes gràcies a vosaltres.
4: Que vagi molt bé.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 10. Parla Maria Lara. Avui comença el nou curs escolar a Catalunya amb més d'1,6 milions d'alumnes tornant a les aules i amb una vaga també del personal educatiu. La USTEC, la CGT, la Intersindical i la COS mantenen l'aturada en un conflicte amb educació que continua obert i amb les negociacions aturades des del juliol, mentre que professors de secundària ja van anunciar que es desmarcava d'aquesta jornada. En total estan convocats més de 94.000 professionals, mentre que l'escola concertada farà classe amb normalitat. Ana Belén Cebrián, portaveu d'USTEC al Penedès, ha explicat avui a la xarxa el motiu de les noves reivindicacions.
2: Primer de tot, reobrir negociacions, fixar un calendari amb els temes que ens interessen, però més enllà de les demandes que ja coneixem del curs passat, de ràtios, inclusiva, burocratització, al tema del sou, hi ha altres qüestions, com per exemple les infraestructures inadequades que tenen els centres educatius, el infrafinançament crònic que portem no sé ja ni des de quan, per tal d'assolir el 6% d'inversió del PIB, tal com marca la llei educativa catalana, garantir la immersió lingüística.
1: Pel que fa a les afectacions, hi ha hagut talls a la ronda litoral, la ronda de dalt, la C58 a Sant Quirze del Vallès, la C32 a Argentona i Mataró, i també la P7 a Granollers i la Roca del Vallès, i a la Nacional 340 a Tarragona. La policia ha impedit el tall de la C55 a Manresa i els docents tampoc han aconseguit bloquejar els accessos al port de Tarragona. A les 9 del matí s'han aixecat els talls de l'AP7 a Granollers i també de la Nacional 340, volien dir, a Tarragona. I pel que fa a la resta d'afectacions de la mobilitat, un accident a l'A2 a Vilassana deixa només un carril obert en sentit Lleida. També una avaria, la C31 a Badalona, deixa un carril tallat en sentit Barcelona. I el Consell de Ministres aprovarà avui la desclassificació d'un dossier amb documents referents a la crisi migratòria viscuda a Ceuta les darreres setmanes. Fons del govern espanyol apunten que la publicació es farà efectiva demà al matí, però no concreten el volum ni el tipus de documentació que es difondrà. I els Mossos d'Esquadra investiguen un tiroteig a Gavà en què un motorista ha estat ferit per trets des d'un vehicle. Els atacants l'haurien carregat al cotxe i l'haurien abandonat poc després a la zona de Can Oriac, a Sabadell. La policia va trobar la motocicleta al terra i també restes de sang a Gavà i posteriorment va localitzar la víctima ferida a Sabadell. Ha estat traslladada a l'hospital i no estem per la seva vida, mentre que de moment encara no hi consten detinguts. I això és tot, fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
3: L'espai de la Granja de la Ricarda ha acollit la primera edició del Parc de Nadal.
4: Èxit de la 52a Fira Avícola de la Raça Prat.
5: Un any més, el Prat Ràdio es converteix en ajudant dels Reis d'Orient, amb la campanya solidària de recollida de joguines de la Creu Roja del Prat.
6: I el Prat al Pessebre Vivent és un dels moments més esperats de l'època nadalenca.
7: El Prat Ràdio t'ho vam explicar. El Prat Ràdio sempre present en tot el que passa al Prat.
8: Assegurances Baltasar. Assegurances de vehicles, de locals, de negocis, d'indústria, de vida, de la llar. Assegurances Baltasar. Avinguda Verge de Montserrat 38. Telèfon 93-370-0299. Visita la nostra web baltasarmediadores.com.
9: Assegurances Baltasar patrocina les retransmissions de l'AE Prat.
10: La moto de Sasha. Todos los martes de 9 a 10 de la noche, un programa donde hablaremos de... No recuerdo nada. La moto de Sasha... Esto es absurdo. La moto de Sasha, un programa de...
11: ¿Te recordes dels vinils que giraven al tocadiscos? Això és història viva. Tots els dijous de 8 a 9 de la nit, la música del segle passat posa la màquina del temps en marxa. Hits, curiositats i històries que va fer vibrar tota una generació. Música del segle passat, 91.6 de l'FM, al Prat Ràdio.

0: 7 minuts per sobre de les 10 del matí. Anem amb el tema del dia i és que, evidentment, el dia d'avui ve marcat per l'inici del curs escolar, tot i que també, doncs, enguany hem de parlar d'aquestes vagues que estan afectant fins i tot a la mobilitat a Barcelona. Ja us hem explicat a l'inici del programa que hi ha hagut talls intermitents a les entrades i sortides de Barcelona que també de retruc afecten algunes línies d'autobús de les més utilitzades del Prat, com l'X2 i el 65. Sembla que a poc es va recuperant aquesta normalitat, però és cert que a més de la vaga de professors, doncs aquests professors estan fent algunes protestes significatives a les vies principals de la ciutat de Barcelona. Més enllà d'això, avui acostumava a ser un dia de tornada a la rutina, de tornada, doncs, al ritme habitual de la ciutat i també amb moltes novetats per explicar-vos de cara, doncs, a aquest curs escolar al Prat. Nosaltres tornarem cap aquí després d'haver-vos explicat, doncs, aquestes afectacions per veure com comença realment el curs a la ciutat i què hem d'esperar d'aquest curs 2026-2027. De tot plegat en parlem amb la regidora d'Educació, amb la Maria Francisca Barriga. Què tal? Benvinguda.
1: Hola, bon dia.
0: Com estàs?
1: Pues bé, de tornada a tot el que és l'educació i el que conlleva en si.
0: És un dia especial, per la ciutat, sí. És veritat. I el Joan Carles Navarro, que és el cap de Departament d'Educació de l'Ajuntament del Prat. Què tal? Benvingut.
2: Bon dia. Un gran dia.
0: Un gran dia. Sí, gran dia. Tot i que és veritat que és un dia diferent, crec que no s'havia donat doncs, aquesta coincidència d'una vaga d'educació amb el primer dia de curs escolar, amb el que això implica. No sé si teniu dades de seguiment a les escoles, de si més o menys s'està tornant a amb normalitat. Hem tingut una connexió en directe a les 9 amb el cap dels serveis informatius des de l'escola Joan Maragall i aquí, en aquest centre concret, sí que hi havia força normalitat pel que feia, doncs, l'alumnat que havia anat a les classes i també de poc seguiment d'aquesta vaga. No sé si vosaltres teniu algun input més.
1: Bueno, en principi no tenim cap valoració de lo que ha conllevat a l'inici d'aquesta vaga. Lo que suposo que al final del dia, a través de serveis territorials, tindrem una valoració de tot el que ha afectat, o bueno, almenys a nivell del nostre municipi del Prat.
0: Quina és la postura de l'Ajuntament davant d'aquestes reivindicacions del professorat?
1: Bueno, nosaltres respectem el dret a vaga i la reivindicació dels professionals d'educació. Esperem que amb l'escolta i amb el diàleg arribin a millores amb educatives en les escoles públiques. I sí que és veritat, pues, que n'hi ha manca de recursos i això és una cosa que s'està treballant, bueno, que s'està treballant, sí.
0: En altres espais, ja sabeu que hem abordat i abordem, els serveis informatius abordaran també aquesta part de poder parlar amb el professorat, amb els sindicats i el perquè dels motius d'aquesta vaga. Segurament la millor notícia del curs podria ser que s'arribés a un acord perquè al final, doncs, tots aquests mestres també el que demanden és millores en la seva feina i això segurament repercutirà positivament, no?, en l'educació i en aquesta pujada o la millora de la qualitat educativa. Deixant aquesta part una mica de banda, com s'inicia el curs a les escoles del Prat? Quines dades tenim per endavant aquí a les escoles?
1: Bueno, hem iniciat el curs amb un alumnat a prop de 8.000 alumnes, en concret 7.944. D'ells són 546 són de Bressols, 10 més que l'any passat, que eren 536. Infantil i primària tenien unes 4.751, que ha hagut una petita baixada de 173, i després en l'educació secundària estan en 2.628, per tant, tenint 19 alumnes més, el que fa un total de 7.944 alumnes. Per atendre les necessitats de la ciutat, hem tingut que obrir una plaça, o sigui, hem tingut que obrir un grup de quart d'ESO a l'Estany de la Ricarda i un grup de cinquè al Terradellas. Tinc que dir que darrere de tota aquesta escolarització n'hi ha un treball molt, molt conjunt amb els serveis territorials perquè, clar, darrere de tot l'alumnat n'hi ha una història, n'hi ha famílies i la veritat és que ha sigut un treball bastant dur.
0: Com és aquesta coordinació? Perquè és veritat que parlem ara molt d'educació, parlem de les necessitats especials de l'alumnat. Educació és doncs, una competència de la Generalitat, però aquí els ajuntaments segurament cada cop tenen més a dir i també doncs, han de donar més suport, no? Parlem doncs, de moltes famílies que estan en risc de pobresa, parlem de moltes famílies nouvingudes, parlem de famílies amb necessitats especials. Com es coordina des de l'Ajuntament també aquest tipus de suport, no? Més a les famílies perquè al final puguin tenir un èxit acadèmic?
2: Mira, em permetràs que et faci una petita correcció. Quan dius que educació és competència de la Generalitat és perquè associem educació estrictament a escola. I és evident que l'escola és un eix vertebrador, és un eix central, però cada cop més el pes del que no passa, del que està fora de l'escola, i quan dic el que està fora de l'escola, també afecta el que està a l'escola, tot el sistema digital, tot el món digital ha obert tant oportunitats com riscos, com desavantatges, com avantatges. És a dir, els aprenentatges avui en dia no es produeixen només a l'escola. Diria més, gran part dels aprenentatges es produeixen fora de l'escola o tenen que veure amb l'escola i moltes vegades no estan connectats. Dic el matís perquè jo crec que en el llenguatge hem d'incorporar cada cop més aquesta visió de l'educació perquè és el que reprodueix la realitat, torno a dir, no? És a dir, avui en dia quan ens plantegem qualsevol dubte vinculat amb un interès, amb una, mirem comunitats de pràctica, mirem comunitats d'interès, consultem a les xarxes, consultem a internet, consultem la IA, consultem... És a dir, i estem parlant de l'escola? Sí, estem parlant de l'escola, perquè tot això té que veure amb l'escola, però no només té que veure amb l'escola. Vale? O sigui, aquesta és una petita correcció. L'altra és que hi ha un tema que jo crec que un dia podríem portar-lo aquí. Nosaltres ens vam formem part d'una prova pilot del Departament d'Educació, ens hem constituït com a zona educativa i justament el concepte de zona educativa té a veure amb aquesta visió de l'educació àmplia. Bàsicament, jo diria tres aspectes. Un és una major sinergia dels recursos. Tu estaves dient, no? Les situacions de molts alumnes estan acompanyades, sí, de situacions socials, no només socials, sinó relacionals, econòmiques, etcètera. Vale? Això és una vessant. L'altra vessant és la ciutat té un capital cultural, cultural, esportiu, social, comunitari, molt important, que ha de jugar, ha de tenir un pes també en les experiències d'aprenentatge curriculars de l'alumnat. És a dir, està demostrat bibliogràficament, acadèmicament, que els aprenentatges són molt més significatius i profuns quan l'alumne vincula allò que és una abstracció, no? Perquè al final l'escola no deixa de ser un espai tancat en el que està fora, diguem-ne, d'una realitat, que de la realitat de cada alumne i de la realitat de la ciutat. Hi ha aproximacions, però es treballa sobre conceptes, es treballa sobre abstraccions, no sobre realitats concretes. Per tant, una de les qüestions que sí que està demostrada és que contra més vinculació hi hagi entre l'experiència personal dels alumnes i l'experiència, diguem-ne, de realitat cultural del territori amb els aprenentatges curriculars, més significatius i més profuns són aquests aprenentatges. I això es pot mirar de manera transversal. Podem posar mil exemples, jo què sé, el tema de la eterna discussió sobre el tema del clima, no? De la cura del medi ambient, etc. Això són abstraccions. O sigui, jo no tinc una realitat vital, per molt que cognitivament a l'escola en parlin, inclús, no? Des de termes científics, de l'energia, de la física, de la química, i aquí entra en molts àmbits, diguem-ne, del coneixement. Si jo no vinculo això amb un coneixement directe, experiencial, una, pot ser que em quedi encapsulat simplement com un coneixement però no tingui una aplicació i per tant no hi haurà una competència desenvolupada al voltant d'això. Però és que avui en dia és cabdal tenir competència al voltant d'això perquè només hi ha que veure l'estiu que hem passat. Vale? Llavors, aquesta sinergia entre el territori, què s'està fent al territori, què tenim al territori, l'aeroport, l'estany, el tema de la política, diguem-ne, energètica que s'està impulsant des de l'Ajuntament amb les plaques, etc, etc. Si es vincula aquesta realitat amb els aprenentatges curriculars, és quan els aprenentatges realment poden ser més profunds, i aquí jo crec que hi ha un salt qualitatiu. Amb l'espai de governança, una mica el que volem avançar és en tot això, i de fet el sentit és aquest, és a dir, l'educació del segle XXI no pot ser la mateixa educació que del segle XX, en la qual tots estem avassats, és a dir, aquella idea de les classes, del docent, un sol docent que explica, no? Que hi ha un receptor que diguem-ne, còpia i pega, això s'ha desdibuixat absolutament. I per tant, adaptar-se a l'educació del segle XXI vol dir treballar molt més conjuntament escola i teixit social, econòmic, cultural i, en fi, el capital de la ciutat.
0: Com es pot concretar aquí al Prat?
2: Interseccions és un exemple.
0: Quins són els eixos de millora que tenim i quines accions podem fer concretes?
2: Interseccions és un exemple d'això, un exemple que fa 10 anys, ara farà 10 anys, que s'està portant a terme, és a dir, una implicació directa de professionals, de pressupostos, però sobretot d'objectiu, de vincular aquest capital amb els processos acadèmics, no perquè es quedin aquí, sinó per generar una sensibilitat que afavoreixi que aquest alumnat, que aquestes famílies s'incorporin a les oportunitats que la ciutat dona. Tenim una riquesa social, cultural, jo diria esportiva, etc, etc, però especialment cultural, molt important a la ciutat, que ha d'afavorir, evidentment, els aprenentatges curriculars, però els ha de portar també més enllà i ha de generar una sensibilitat, unes pràctiques quotidianes que apropin, diguem-ne, construeixin aquest món cultural, vale? I interseccions, i dic interseccions com podria dir la política esportiva, diguem-ne, que s'impulsa des d'esports, en quant a pràctica esportiva, com podríem dir tot el, jo no sé, a nivell de joventut, l'aproximació als recursos que la ciutat té des del punt de vista de lleure, d'interessos, és aquesta la línia que cal seguir.
0: També has parlat precisament del clima, que és un altre dels temes que ara ens preocupa, perquè veiem com les temperatures cada cop són més altes. De fet, hem superat rècords el mes de setembre, els nens comencen avui en un dia de molta calor, però al juny encara fa moltíssima calor. Com s'han preparat les escoles? Quines accions es fan també a les escoles per intentar que els nens i les nenes estiguin el més confortable possible? Quines accions han fet?
1: Bueno, com sabeu, fa un any l'alcaldessa Alba Bou va mencionar l'edició inaugural que feien una inversió municipal d'1,5 milions d'euros, i han actuat en 13 centres, 12 escoles i 2 instituts escoles, en les línies del Pla Clima, en espais comuns, després també en aïllaments, en millores en aïllament de portes, finestres i ombres als patis. Els espais comuns que hem aprofitat en totes les escoles és biblioteques, sales de música, de psicomotricitat, gimnàs, i hem fet a fusteries com persianes i alguna que una altra obra, no?, de portes i finestres. Nosaltres sabem que és un reto, tenim que ciclar les famílies i veure la realitat. Estem fent el possible de treballar amb aquest tema. Sabem que és depèn directament de la Generalitat, però és una responsabilitat nostra. Així que serà un treball continu que anirem fent al llarg de tot el curs. També tenint els temes tendals, que també ja hem fet alguna actuació en algunes escoles, i no sé si has de dir alguna cosa més, Joan Carles, respecte.
2: No, complementar el tema dels tendals, estava previst que es fessin aquest estiu per una qüestió de licitació, és un lot que va quedar desert, però evidentment, no? O sigui, ja Projectes Urbans s'ha posat les piles i per donar resposta a això.
0: Clar.
2: I entre ara i el mes de novembre, aquests tendalls, clar, esperem, com que no sabem com s'allargarà la calor, potser encara tindran inclús d'això. Penseu que és a dir, és 1,5 milions d'euros sobre una competència que no és de l'Ajuntament, però que el ho pot pensar, és una cosa petita. Bueno, és petita relativament, és a dir, el que estem generant són d'entrada assegurar espais diguem-ne de climatització en els centres. Hi ha centres que hi ha un espai d'aquests, però n'hi ha centres que n'hi ha tres. Afegir el tema dels menjadors, sí, també. Sí. Vale? És a dir, no sé, parlar

0: pot creuar perquè sigui una ventilació natural. I el tema dels tendalls, com dic, tots els centres educatius tindran entre 1 i 3 tendalls. Ja hi va haver una primera acció el curs passat de col·locació de tendalls, i la grossa és la que vindrà ara. Per tant, bueno, jo crec que s'ha fet una acció important.
1: Després també el tema ambiental amb arbres, però això ja és a mig i a llarg termini.
0: I evidentment això cal afegir totes les obres, diguem-ne, que cada curs, no? Pues jo que sé, la pintura integral de l'escola Bernat Metge, la millora de l'espai d'infantil del Pepa Colomer, canviant el terra i pintant també les aules d'infantil, etc.
2: Per tant, com cada estiu s'han fet accions de millora als centres escolars, però és veritat que el tema de la climatització és un dels temes que més preocupa, no?, a pares i mares, perquè és veritat que les temperatures, doncs, cada cop són més altes, i que abans potser no passàvem tantíssima calor perquè la calor no s'allargava tant en el temps com estem comprovant avui mateix. Parlem més enllà de les escoles de primària, parlem d'altres tipus d'ensenyaments que es fan a la ciutat, instituts i escola d'adults, per exemple, cicles formatius. Quina és l'oferta que tenim a la ciutat?
0: Bàsicament l'oferta és la mateixa que teníem el curs passat. Amb el tema de la formació professional tenim un hàndicap, que és el tema dels espais, vale? És a dir, estem treballant amb el que deia jo abans de la zona educativa, ens ha de permetre també treballar més, diguem-ne, de manera corresponsable sobre l'oferta que la ciutat té a nivell de formació professional. Detectem possibilitats de creixement, el que passa que hem de treballar per veure en quins espais. Anem mancats d'espais, els centres educatius, per sort, s'han fet petits, és a dir, jo que ja tinc uns quants anys, puc dir pues, que tenim un institut com les Salines, que recordo que fa 10 anys tenia 700 alumnes, en té 1.400, o l'Illa dels Bànyols, que ara mateix té vora 600 alumnes. I a més, l'Illa dels Bànyols, amb la especificitat que els espais han de ser molt grans per tenir-hi, encabir-hi avions, etc. Vale? Estem treballant amb això amb el departament. La idea és que de manera corresponsable puguem fer petits salts amb necessitats que detectem ja a nivell de territori. Per exemple, tot el tema de sociosanitari, és a dir, no? Tenim una població cada cop més envellida, no nosaltres, en general, Catalunya, etc. I per tant tots els serveis, recursos sociosanitaris són capdals, és a dir, és projecció de futur. És ara mateix, no? D'aquí 4 dies s'obrirà una residència, i això generarà també una demanda important de professionals. Hem de poder donar resposta a això. Sí. Ja hi ha alguns cicles que estan vinculats a això, com és el d'auxiliar i cures d'infermeria, però la família és més àmplia. I per tant, bueno, doncs esperem poder dir que el 27-28, no el 26-27, sinó el 27-28, ampliem això i ampliem la família de dependència. És un exemple, eh? Uh-huh. Bueno, estem treballant. Batxillerat es manté bàsicament igual, i la CFA, bueno, és que el Centre de Formació de Persones Adultes ja està en el seu màxim nivell, vull dir que té vora 700
2: gairebé
0: alumnes.
2: Gairebé 1.000 persones.
0: Sí, 700, 800, sí. També és veritat que la matrícula de l'escola d'adults és molt variant, eh? Vull dir que a vegades s'inicia el curs amb un nombre d'alumnes, a meitat de curs és un altre, i a final de curs n'és un altre. Però diríem que estem satisfets en la cobertura. Després tenim el tema de les escoles bressol.
2: Sí.
0: Vale? Aquí hi ha una dada que és curiosa d'anàlisi, en el sentit de que les escoles bressol, nosaltres vam fer un esforç, diguem-ne, d'ampliació de grups, fa un parell de cursos, no sé, ja em falla una mica la memòria, però aquest curs hem fet alguna petita variació, hem canviat un grup d'IU i l'hem passat amb un, o sigui, s'ha ampliat amb un centre i s'ha reduït amb un altre, però llavors un i dos s'ha reduït amb un centre i s'ha ampliat en l'altre, és a dir, no ampliació d'oferta, però sí ajust de l'oferta. I ens trobem la situació de que I0 tenim ple, I1 pràcticament ple, però I2 tenim, bueno, no diria moltes vacants, però tenim vacants. Uh-huh. I2, que és curiosament el nivell
2: no?
0: Gratuït. Bueno, hem de veure això a què respon. També dir que amb el tema de zona de governança educativa hi ha una fita, que és al final el 0-3, és una etapa que no és obligatòria, però jo diria que comença a ser, i el rum-rum és...

0: és una, bueno, el rum-rum no, és una, científicament està claríssim que és una etapa cabdal en el desenvolupament dels infants, però a més especialment en aquells infants en situacions de risc, és a dir, ja sigui per situació de conflictivitat, ja sigui per situació econòmica, sigui per situació relacional o el que sigui, és evident que els recursos per aquests infants són cabdals, aquest tipus de recursos. I una de les fites que tenim és, bueno, com detectar més aquestes situacions i, evidentment, afavorir l'escolarització d'aquest alumnat, en general de tothom, però especialment d'aquest. Jo dic perquè, en aquest sentit, millorarem detecció i escolarització. I jo diria que ja està. No, sí, deixa'm dir una cosa, perquè el departament en aquest
1: ens
0: procés...
1: Ens queda un minut, Joan vale. Carles.
0: Dic, a nivell de ciutat, el que sí que s'ha ampliat és l'oferta, diguem-ne, els recursos que el Departament d'Educació aporta a la ciutat. Uh-huh. Hem passat de 8 a 9 CIEs. CIE és un recurs específic per a alumnat en necessitats educatives especials. Hem passat de 2 a 3 CIEs plus, són per nanos amb diguem-ne, amb necessitats educatives més profundes. Hem passat de 5 a 8 dotacions d'aula d'acollida, això és un tema important, pràcticament la major part dels centres tindran aula d'acollida. S'han augmentat en 100 hores els vetlladors a la ciutat, s'han augmentat la plantilla de psicopedagogs de l'equip d'assessorament psicopedagògic en 2 pedagogs psicopedagogs més, i s'incorpora amb tot el tema de zona un equip d'acompanyament a l'alumnat que constitueixen una mestra, una orientadora i una educadora social. Bueno, ho dic perquè és una dada que normalment no... Uh-huh. Bueno, fruit d'aquesta col·laboració anem alimentant, per tant, compartir informació com decidir quina és els recursos que necessitem a nivell de ciutat.
1: Doncs acabem aquí. Gràcies per fer-nos aquest repàs del que ens espera del curs escolar a la ciutat. Anirem parlant, evidentment, amb aquest programa de molts d'aquests temes d'educació. Gràcies, que vagi molt bé.
0: Gràcies a tu. Thank you.

0: El Prat en 3 minuts.
1: Què tal? Bon dia. Els parla Luis Rodríguez Alonso. Prop de 8.000 alumnes comencen avui el curs escolar 2026-2027 al Prat, entre infantil, primària i secundària obligatòria. Una primera jornada marcada per la convocatòria de vaga que han mantingut el sindicat USTEC, la CGT, la Intersindical i el COS. Tanmateix, molts docents no han secundat l'aturada per no entorpir aquesta tornada a l'escola. De fet, en alguns centres l'arrencada del curs ha estat en pràctica normalitat i d'altres han registrat un seguiment menor, si bé ha estat l'alumnat qui més ha faltat a classe avui. Anna Gallardo és directora del Joan Maragall.
2: Es veu bastanta normalitat, tant per part del claustre com per part de les famílies i alumnes. No sabem tampoc, no?, l'evolució, una miqueta complicat potser tot el curs com el que ens ha...
1: Després d'un any carregat de protestes i mobilitzacions, el professorat no renuncia a les reclamacions de més inversió en educació fins a arribar al 6% del PIB, reduir ràtios, millores en les instal·lacions i de defensa del català a les aules. Més coses. En marxa les inscripcions per una nova edició del NIU, la incubadora social, fins al proper 16 d'octubre. Es tracta del programa d'acompanyament a projectes d'emprenedoria amb impacte social o ambiental. No cal disposar d'un pla d'empresa desenvolupat ni a prou de tenir una iniciativa al cap i ganes de posar-la en marxa. De fet, entre els mesos d'octubre i gener es farà una sessió setmanal de 3 hores en què les persones participants aprendran tot el necessari per donar forma al seu projecte. L'associació d'Espotars Barcelona al Prat celebra des d'ahir fins avui l'Open Day, dues jornades en què una norantena de persones aficionades a la caça d'avions amb les seves càmeres poden gaudir de la seva afició des d'un emplaçament singular a uns 50 metres de les pistes de l'aeroport. Escoltem Joan Carles Lacruz, president de l'entitat.
3: Una nitidesa absoluta, pots veure al detall els xorros d'aire calent que surten del motor per la part de darrere, una sèrie de condicionants que de cara als fotògrafos i de cara als espotters, doncs això... Podem gaudir-ho des de dintre i des de fora tot això no ho veiem.
1: L'entitat ha col·laborat amb AENA per fer aquesta cita possible fora del circuit de miradors que ja l'entorn de la infraestructura. I els esports. El club atanca Prat s'ha proclamat subcampió del Campionat d'Espanya de tripletes que s'ha celebrat a Lanzarote. A més, José Luis Guasc i Lucas Álvarez, integrants de l'entitat Potalapan, han estat convocats per al proper Mundial de Tripletes que es disputarà entre el 20 i el 24 de novembre a Koh Phangan, a Tailàndia. Això és tot de moment. Nosaltres ho deixem aquí. Tornem a més notícies a quina hora. Han sortit de l'aeroport de Prat aquest matí quan un avió Airbus A321 procedent d'Istanbul ha fet un aterratge d'emergència per una amenaça terrorista.
4: La cooperativa obrera de vivendes i l'Ajuntament del Prat han inaugurat els 101 habitatges de lloguer assequible i estable construïts a l'Avinguda 11 de setembre.
5: La borrasca Harry arrasa amb la platja del Prat.
6: Vols saber tot el que passa a la teva ciutat? Aquesta és la teva emissora, el Prat Ràdio, 91.6 de l'FM. Sintonitza'm.
7: Festejamos nuestra décima temporada. Acércate y disfruta con nosotros. Mate, tango y folclore. Miércoles, 15 horas. Te esperamos aquí o acá. En el Prat Ràdio.
8: Los sábados te invitamos a un viaje en el que conectamos la literatura con cine, música, teatro, arte y cómics. Viaje a Ítaca, el magazine cultural del fin de semana, todos los sábados de 10 a 1 en el Prat Ràdio.

0: Aquest 7 de setembre comencem un nou programa.
1: Què podem dir més?
2: És que no sé de què se tracta.
1: Com que no saps de què se tracta?
2: Ni idea.
1: Xules, és un programa de coses xules.
2: Aneu a punt de veure un...
1: No, esteu a punt d'escoltar.
2: Aneu a punt d'escoltar un meravellós programa de ràdio.
0: Rambla 54, de dilluns a divendres, de 4 a 5 de la tarda, a la teva ràdio local.
3: Actualitat, entrevistes i informació. Tot el Prat en un sol programa.

0: 36 minuts per sobre de les 10 del matí. La Mercè Rull, que té moltes ganes de parlar. Sí, i nosaltres tampoc. Estem molt contents que vingui per aquí la presidenta de l'AFA del Baix Llobregat. Què tal? Benvinguda.
1: Hola, com estàs? Pues mira, encantada d'estar aquí un altre cop amb vosaltres.
0: Molt bé, doncs tots molt contents perquè setembre és un mes que també ve marcat per doncs, el Dia Mundial de l'Alzheimer, que recordem és el 21 de setembre i al voltant d'aquesta data l'AFA sempre fa un munt d'activitats. Estem en l'espai del fil comunitari que, de fet, estrenem nom d'aquesta secció, que era abans el voluntariat i les entitats, i com sempre saludem a la tècnica de voluntariat i d'entitats, la Lídia Carbó. Què tal? Benvinguda.
2: Hola, bon dia, molt bé, molt contenta de tornar aquesta temporada.
0: Nosaltres també.
2: I de que estigui aquí la Mercè per explicar-nos doncs, totes les activitats que tenen programades aquest mes pues, pel Dia Mundial de l'Alzheimer.
0: Aquí al Prat tenim moltes entitats de diferents tipologies, però diria que la FA Baix és una de les més prolífiques i també que porta molts anys no, fent moltes activitats i mantenint aquest ritme.
1: Sí, sí, costa, costa mantenir-lo. Intentem també superar-nos,
0: clar.
1: Però sí, sí, la veritat és que ja fa 33 anys que estem i cada vegada ens hem anat liant més en fer activitats i clar, no només les que fem al Prat sinó
0: exacte.
1: Que comporta tot el baix i quan no tens una cosa tens una altra, llavors anem una mica de bòlit.
0: Tenim aquí un díptic que déu-n'hi-do, no ens l'acabem. Nosaltres aquí avui només parlarem de les activitats del Prat, però hem de dir que si esteu en un altre municipi, si potser vosaltres esteu aquí però les vostres familiars estan en un altre lloc, podeu participar d'un munt d'actes que podreu trobar també a la pàgina web de FA Baix.
2: Sí. Lídia, també per què poden ser poden fer de voluntàries,
0: clar,
2: totes
0: sí.
2: Les taules informatives per donar visibilitat a aquesta malaltia i per també recaudar fons perquè es puguin fer més coses d'investigació i a nivell per totes les persones que pateixen aquesta malaltia, no?
1: Sí, sí. Home, el tema de les taules sempre és un tema complicat.
2: És el tema, no?
1: És el tema, sí. És el tema. Perquè, clar, cada any hem anat posant menys, ens vam plantejar inclús no posar-les, però pensem que és un dia que hem d'estar fora, ens hem de visibilitzar i hem de, almenys, donar-nos a conèixer, que encara hi ha gent que no ens coneix, però sí que, doncs, a dir, aquí estem i encara continuem lluitant per aconseguir el que intentem aconseguir durant molts anys, sense aconseguir-ho. I, bueno, i llavors en posarem tres de taules, una aquí a la plaça de l'Ajuntament, l'altra a la carretera Marina cantonada Avinguda Montserrat i l'altra a Avinguda Montserrat, Coronel Sant Feliu, que estaran des de les 9 fins a les 7 i mitja de la tarda.
0: Quin dia?
1: El dia 18.
2: 18,
1: perdó.
0: 18.
1: Sí, el dia 18. És divendres.
0: Perfecte.
1: El Dia Mundial és el dilluns, sí. Però sempre va millor els divendres posar les taules, perquè, bueno, dilluns és més complexa. I el que necessitem, doncs, sí, és gent voluntària que vulgui venir una hora, dues hores, el que calgui per poguer suplir doncs, als altres que estem i poder fer el relleu de les persones que puguin anar a dinar o que puguin anar a descansar o bueno, amb poc ens conformem.
0: Mercè, dèiem que porteu 33 anys a la ciutat i no només a la ciutat, sinó a tota la comarca. Potser hi ha gent que encara no us coneix. Què és el que feu? Com definim què és AFA Baix?
1: Bé, AFA Baix neix per una sèrie de voluntaris que tenien el seu familiar amb Alzheimer i bueno, van decidir doncs, que tenien que fer bueno, lluitar pels seus drets i per les famílies que estan... Bueno, és una malaltia que es cuida a casa, no? Llavors, doncs, clar, tot això s'ha anat complicant amb el canvi de societat, amb que treballa fora, amb que els fills també marxen i continuem treballant per tenir els drets d'aquests malalts. És a dir, nosaltres tenim uns serveis de tres centres de dia, un al Prat, l'altre a Cornellà, que ara ens donen un espai més a Cornellà, l'Ajuntament de Cornellà, de 120 metres quadrats per agrandir el centre, un a Molins de Rei i un espai fent memòria a Sant Boi i a Cornellà. Aquí el que tenim dos vertents. A part, fem tallers d'estimulació preventius, i per gent amb problemes de deteriorament cognitiu i grups de suport, etc, etc, etc. Però tenim dos objectius fonamentals. Un, intentar que la malaltia vagi el més lentament possible, per tant, mantenir l'autonomia i la independència d'aquest malalt, i que la família doncs tingui un espai on pugui descansar, l'ajudin a cuidar el malalt i sigui un espai de respir. I aquests són els grans objectius. Després hi ha els grups de suport per ajudar les famílies a intentar entendre la malaltia, que a vegades no s'entén, el saber com cada pas o cada etapa a poder-la solucionar el millor possible, ajudes tècniques, també tenim el servei de la treballadora social, pel tema del papeleo, l'advocada, pel tema legal, coses que no es tenen en compte quan és una malaltia que afecta molts pals de l'estructura familiar, ja sigui els familiars mateixos, l'economia, les herències, etc. Vull dir que afecta tot. I això és el que nosaltres intentem ajudar durant tot aquest temps.
0: A nivell de societat, com tu deies, hi ha hagut un canvi molt important, perquè ha passat d'estar mal vist fins i tot haver de doncs, requerir d'aquests serveis d'un centre de dia per a una persona doncs, que tenia aquest tipus de demències i de dificultats, a que ara realment sí que és una de les opcions, no?, que fins i tot els propis malalts abans d'estar malalts, no?, expressen que realment sí que volen participar d'un espai, també saben les situacions dels seus familiars directes de treball i del ritme de vida que portem, i per tant és veritat que molt poca gent es pot dedicar a la cura d'aquests familiars. Això sí que és veritat que potser ha canviat, no?, d'aquestes necessitats, però no sé si han canviat tant les administracions, si s'han adaptat en aquí, si doncs els ajuts, tot això dels tràmits que es necessiten realment han millorat en aquests anys.
1: M'alegro que me hagas esta pregunta. Mira, sí que és veritat que les famílies, inclús els propis malalts, cada vegada tenim gent més jove i gent molt conscienciada. Jo, per exemple, ahir vaig tenir una reunió amb Santa Coloma de Cervelló perquè els casals estaven preocupats per la pèrdua de memòria, vale? I volien fer tallers de prevenció. Els mateixos, gent de 70, 80 anys, ells mateixos ja volen fer això. Les famílies també. El que falten són recursos.
0: Clar.
1: L'administració no té recursos. I el problema és que aprofita les associacions, que em sembla molt bé, que per això estem, i ojalà no estiguéssim, però no ens tracten ni amb dignitat, ni amb respecte, ni amb res. Quan els estem fent una feina que ho haurien de fer ells, les administracions de tothom, i més igual que l'administració de la salut estigui a la Generalitat, a l'Estat, a l'Ajuntament, és que més igual els tindria que caure, i perdona, és que jo estic una mica emprenyada, la cara de vergonya de tot el que diuen i després tot el que fan. O sigui, venen a dir el que no fan, o sigui, posen en valor, venen a fer-se la foto i després no. Ara, per exemple, estem justament amb el tema dels medicaments. L'Estat espanyol ha rebutjat el finançar els medicaments que preveuen l'Alzheimer. Bueno, preveuen, no, retarden, perquè clar, els beneficis són molt cars, vale? Però jo et dic, quan s'estudien les malalties minoritàries, no s'estudien prou perquè són minoritàries. Llavors no surt a compte. Però l'Alzheimer no és minoritari, és majoritari, i amb gent gran. El problema és aquest, que és amb gent gran i que està la família, llavors per què? Se va morir. Bueno, doncs llavors crec que això no és just. No tenim ara sí, aquí Pert han fet una residència, però hi ha gent que està treballant molts anys perquè després ens posin la burocràcia que ens posen, els controls que ens posen, les inspeccions que tenim, que és que semblem que... O sigui, ens demana a nosaltres una infermera quan ni l'Estat, ni l'Ajuntament, ni els CAPs tenen infermeres. I volen que nosaltres tinguem una infermera per un centre de dia 4 hores. Perdona, m'estàs explicant, no? El tema de cuidadores, totes són migrades. És gent de fora. cuida-les, forma-les, i no dic que... Però es queixem molt de la immigració i de la gent que ve i després ningú vol cuidar.
0: Sense ella, segurament, tot aquest sector...
1: Tot aquest sector, et dic jo que no.
0: Ara acabem
1: no estaria...
0: de parlar amb el Departament de, d'Educació d'Ajuntament, on de cara al 27-28 demanaran més estudis específics de graus formatius han associat a aquesta cura de gent gran, perquè s'està veient que aquí al Prat també hi ha una demanda i no, no hi ha una sortida per poder donar resposta a aquestes especialitzacions que cada cop es necessitaran més. Tenim com la sensació que és l'elefant a l'habitació, no? Que afecta moltes famílies i fins que no et toca a tu directament, no ets conscient de la manca de recursos que hi ha, de la burocràcia que s'exigeix, de tot això, quan tu ja tens un tema, no? De reestructurar tota la teva vida i d'haver de cuidar d'una persona. Sí, i per tant, tots aquests tràmits, ni tens el temps, ni les energies, ni les facilitats per fer-los. No?
2: I que molts cops ens falta també conèixer com acompanyar, com sostenir, com tractar a les persones que pateixen aquestes malalties.
0: Clar, no hi ha molta empatia des de les administracions, això és així.
1: Gens.
2: No, i a nivell de professionals, me n'alegro que s'ho mirin bé perquè, ostres, es necessita una formació per poder acompanyar aquestes persones.
0: A més, en una població que la piràmide ens diu que serà molt més envellida, no? Per tant, que la població necessitarà... Tothom necessitarem aquests recursos, però és que ara ja moltes famílies els necessiten. Tant de bo no existíssiu perquè realment l'Estat o la Generalitat ens oferís tots aquests recursos, però de moment heu de continuar fent tota aquesta feina, Mercè, i per això feu especial incidència, no? I aprofiteu aquest mes de setembre per apropar-vos més a les famílies, per crear consciència col·lectiva social, perquè també al final doncs aquestes reivindicacions haurien de ser de tothom. Quines activitats feu al Prat aquests propers dies per poder participar d'una manera o d'altra en millorar, en revertir, en aconseguir aquest benestar per les famílies i pels malalts?
1: Perdona que et digui abans d'això del tema de l'educació o de la formació, l'únic que està fent alguna cosa és Francesc Palau. Llavors, amb aquestes persones les forma i els hi dona un mínim de coneixement de que quan vagin a cuidar una persona gran o una persona amb Alzheimer, nosaltres també col·laborem, si hem d'anar a fer xerrades, sempre hi ha hagut una bona col·laboració amb les dues associacions, estem disposats a el que calgui, doncs perquè almenys tinguin alguna cosa, perquè si no van amb els avis i no en tenen ni idea de com es tracten. Llavors, s'ha de tenir cura i això doncs hauria de
0: hauria de preocupar-nos a tothom.
1: Preocupar-nos.
0: Com cuidem
1: inclús
0: de
1: la mateixa família.
0: És que és així.
1: Inclús nosaltres fem cursos a vegades per pels familiars i en venen dos. I dius, perdona, que ens estem perdent. Llavors, almenys no perquè ens tinguis que fer unes grans cures, però sí per saber de què estem tractant.
0: Sí, sí.
1: Però bueno.
0: Però no és gens fàcil.
1: No.
0: Doncs anem, Mercè, amb l'explicació, que de fet t'he de dir que la campanya...
1: I...
0: ja hem vist que ha començat una campanya molt potent amb cartells que he vist per tot arreu i que m'ha encantat perquè el lema és Encara hi som. Mm. Per tant, vol dir que tot i que es perdin parts dels records d'aquestes persones, doncs és la persona que ha cuidat de nosaltres durant molts anys i, per tant, es mereix mínim el mateix tracte que ens ha donat, que saber que aquestes persones encara tenen drets, encara són aquelles persones, i per tant, al voltant d'aquest lema he organitzat un reguitzell de xerrades. Comencem pel dia 15, què és el que fareu?
1: Vale, el dia 15 tenim una xerrada de per què les dones pateixen més Alzheimer i altres demències, que aquí s'hauria de debatre exactament si és així o no, i que ho col·laborem amb, col·laborem nosaltres la doctora Eider Arenaza Urquijo i després la nostra psicòloga, la coordinadora del centre de Lois, que és la Isabel Macanaz. Llavors, una farà la part més científica i l'altra farà la part més social amb algun debat o taula rodona i això, que pot ser molt interessant, sobretot per les dones. Perquè tenim més incidència. Després, com sempre, fem una activitat d'exercici físic i memòria que el fem allà als Jardins de la Pau el dia 22 de setembre. Està obert a la gent que vulgui anar-hi. Normalment es fa en el taller, el dia del taller que fem allà als Jardins de la Pau, però està obert a qualsevol persona que vulgui fer i treballar doncs, la importància de l'exercici físic, no? Però a més també recordant doncs, una sèrie de moviments i jugant amb la gimnàsia, exercici físic, música i memòria, doncs, intentar fer una estona doncs, divertida. Després tenim un bingo musical el 30 de setembre a la cooperativa. Ja saps que cada any col·laborem amb la cooperativa i aquests bingos musicals que els farà Alba Martínez, que tenen molt d'èxit perquè també ella doncs, dona-li un micro i...
0: Home, clar, i és que canta molt bé.
1: I ja s'hi posa.
0: Canta molt bé.
1: Que, de fet, els bingos musicals són el que més ens demana la gent, però bueno, no sé si dedica'ns a l'espectacle ja.
0: Bueno, sempre hem tingut aquesta part,
1: sí,
0: de l'espectacle.
1: Sí, hem tingut per espectacle perquè ho portem a les venes, sí. Això. Després tenim la xerrada a l'1 d'octubre, el doctor Gascón, vale? Que es diu Encara hi som, una mica clar, amb el fil de la
2: no?
1: campanya, del lema, i que parlarà de les noves mirades, noves respostes, amb els on està la investigació, més o menys, doncs, a part de parlar una miqueta sobre la malaltia, però sí els nous avanços, què és veritat i què no, i una miqueta la veritat de tots els medicaments que...
0: Clar,
1: sí,
0: perquè ara surten titulars que els mitjans de comunicació també els repliquem, no? I els hi donem molta importància, però després
1: no.
0: La realitat, no? Des de la investigació, el descobriment, fins a l'aplicació a la població general,
1: sí,
0: hi ha un tràmit d'anys.
1: Hi ha moltes mentides, també, no? Moltes males interpretacions. Els medicaments que han sortit és algo que abans no hi havia i no sabien per bon tirar. L'Ecanomap i l'altre doncs, donen bueno, doncs una esperança en unes línies d'investigació, però sí que tenen uns efectes secundaris que avui per avui doncs, són complicats.
0: Vale?
1: Llavors, amb segons qui no el podràs aplicar, més grans de 80 anys tampoc, vull dir que bueno, té el seu, però tenim un inici d'investigació que abans no estava. Llavors, suposo que ho aniran polint i tenen moltes esperances els investigadors. Nosaltres vam estar amb la Fundació Pasqual Maragall, que col·laborem amb ells des de la Federació Catalana, i aviat sortirà un document que vam fer amb el tema científics de salut i els temes socials, que al final van de la mà de la mateixa malaltia, encara que van per separat i no sé ben bé per què. Però bueno, i després de la xerrada del doctor Gascón, doncs tenim, com sempre, la col·laboració inestimable del Cooking Group amb aquest sopar solidari o pica-pica solidari o digue-li com vulguis, allà a la plaça de Ramon Roger i Badia, amb la cooperativa sempre, de la mà d'ells, que sempre ens donen aquest suport i aquests dies doncs, estan molt implicats. Després tornem a tenir un altre bingo musical a l'Esplai La Caixa, també per l'Alba, i per finalitzar el 7 d'octubre fem un taller de risoteràpia allà també la cooperativa.
0: Molt bé. Per tant, moltes activitats aquí al Prat i si agafeu el Baix Llobregat ja ni us explico
1: tenim
0: la
1: caminates.
0: Quantitat de coses que podeu fer. Com està el tema de la caminata de moment en stand-by?
1: Quina?
0: La de Sant Vicenç, que hem vist que de moment estava
1: en perill.
0: Sí,
1: hem tingut
0: una
1: sèrie
0: no
1: de problemes allà perquè hi ha una altra associació també que va demanar el mateix dia i bueno, tenim uns problemes...
0: De moment no sabem.
1: Que ja veurem què ens responen.
2: Està en l'aire.
1: Està en l'aire. Està en l'aire. Però bueno, ja us ho explicaré quan sapiguem la resposta definitiva de l'Ajuntament. Però sí que fem una a Sant Joan, l'altra a Olesa, a Pallejà col·laborem amb l'Anna Ribot i... de Sant Vicenç.
0: Hi ha moltes coses que és
1: moltes
0: veritat
1: coses,
0: que sempre
1: sí,
0: a vegades estàs pendent de les administracions i de tot el que hi ha darrere de cada acte, que no li donem la importància, però hi ha molts actes que fa baix i que per tant això requereix de molta antelació, de parlar amb moltes administracions i doncs...
1: Clar, i a vegades no es valora aquesta feina que ja
2: clar,
1: ha fet.
2: Aquesta feina prèvia
0: és importantíssima.
1: Sí. O sigui, a dia d'avui encara no sé si farem la caminata el dia 19. Potser no?
2: Amb tota la feina prèvia d'abans que ja has fet.
1: Exactament, dels voluntaris, de la gent que has contractat, de la gent que... Bueno, doncs encara no ho sabem segur què farem.
0: Esperem que es pugui fer. Mercè, com ens podem informar més si de cop i volta doncs, hem d'afrontar aquest problema a la família, si som gent del Prat, del Baix Llobregat, com podem contactar amb Afabaix, on esteu?
1: Nosaltres tenim la pàgina web, que es poden contactar a través d'ella directament, o rebem des d'aquí a l'oficina, que estem aquí al carrer Eusebio Soler número 1, local, o sigui, als baixos. Després per mail info@fabaix.org o al telèfon al 639 81 94 40, passar-se per aquí davant de la ràdio.
0: Exacte.
1: Anar al centre Lois qualsevol que vulguin, i bueno, estarem encantats d'intentar ajudar o donar, orientar i donar un cop de mà a qui pugui.
0: Sí, perquè quan t'arriba aquest diagnòstic, la veritat que és un xoc, és un camí per recórrer, és moltes vegades doncs, un procés també de dol que comença per les famílies, i de preparació, no?, perquè aquesta persona estigui el millor possible, i fins i tot les persones cuidadores. No?
1: Però no ens oblidem que ells encara hi són.
0: Exacte. Doncs ens quedem amb aquest claim de que encara hi són, i per tant hem de fer tot el possible per garantir la dignitat d'aquestes persones, la qualitat de vida i tots els seus drets. Gràcies per acompanyar-nos, com sempre, un plaer.
1: A vosaltres, i sobretot si hi ha gent voluntària que vulgui venir als nostres actes a donar un cop de mà i a estar a les taules.
2: Des d'aquí fem la crida a totes aquelles persones que ens estiguin escoltant i que vulguin participar. És un dia a l'any, és
0: exacte,
2: un matí, una tarda, 2 hores, 3 hores, 1 hora. Poden passar per les cases d'en Puig o escriure'ns a voluntariat@elprat.cat, i nosaltres farem doncs, de pont amb Afabaix Llobregat.
0: Doncs el 18 de setembre, si teniu doncs això, una hora lliure, és el moment de participar. Moltes vegades parlem de les diversitats del voluntariat, i aquesta doncs no requereix gaire esforç.
2: És un voluntariat puntual.
0: Tenir aquesta voluntat,
1: puntual, ja.
0: Gràcies al fil comunitari, que torna també en aquesta temporada, i anirem coneixent diferents iniciatives de la ciutat. Lídia, un plaer.
2: Gràcies.
0: Molt bon dia.
1: A vosaltres. Adéu.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 11, us parla Maria Lara. Tret de sortir del nou curs escolar a Catalunya, més d'1,6 milions d'alumnes tornant a les aules i amb una vaga del personal educatiu que ha obtingut un seguiment del 2%, del 20% dels centres informats. L'USTEC, CGT, Intersindical i la COS mantenen l'aturada en un conflicte amb educació que continua obert i amb les negociacions aturades des del juliol. En total estaven convocats més de 94.000 professionals, tot i que molts docents volien respectar el primer dia de curs, mentre que l'escola concertada també fa classe amb total normalitat. Pel que fa a les afectacions d'aquesta vaga, hi ha hagut talls a la Ronda Litoral, a la Ronda de Dalt, a la C-58 a Sant Quirze del Vallès, a la C-32 a Argentona i Mataró, a la P-7 a Granollers i també a la Roca del Vallès i, finalment, a la Nacional 340 a Tarragona. Pel que fa a les afectacions en aquests moments a la mobilitat, un accident a l'A-2 a Vilassana deixa només un carril obert en sentit Lleida i també una avaria a la C-31 a Badalona deixa un carril tallat sentit Barcelona. I Catalunya obté millors resultats que la mitjana espanyola i de l'OCDE en les tres competències analitzades a l'informe PISA 2025, però les dades no es poden comparar perquè hi ha hagut un error en la mostra d'alumnes. Catalunya obté 502 punts en ciències, 473 en lectura i 474 en matemàtiques per sobre dels resultats estatals i de l'OCDE. Per la seva banda, l'OCDE ha decidit excloure Catalunya dels informes internacionals perquè la mostra no és representativa, mentre que el Ministeri d'Educació sí que n'ha inclòs els resultats. Ho ha explicat el secretari d'Estat d'Educació, Abelardo de la Rosa.
2: Catalunya, com Múrcia, com Baleares, cada una con su sesgo respectivo, ha sido calculada, ha sido integrada en la fórmula estadística matemática, que es un poco compleja, pero evidentemente fiable para calcular tanto las medias estatales como las internacionales. Y por tanto, aún a pesar de los sesgos cometidos, de los errores muestrales cometidos en Cataluña, Baleares y Murcia, eso no desvirtúa la fiabilidad, la comparabilidad de los resultados tanto a nivel estatal como a nivel internacional.
1: I a banda, el govern aprovarà avui un nou reglament de compra pública corporativa per guanyar eficiència i estalvi. La nova marca Catalunya Compra Pública gestionarà de manera obligatòria les compres de béns, serveis i obres dels 16 departaments de la Generalitat, una vintena d'entitats autònomes i del Servei Català de la Salut. I els Mossos d'Esquadra investiguen un tiroteig a Gavà en què un motorista ha estat ferit per trets des d'un vehicle. Els atacants l'haurien carregat al cotxe i l'haurien abandonat poc després a la zona de Can Oriac a Sabadell. La policia va trobar la motocicleta a terra i restes de sang a Gavà i posteriorment va localitzar la víctima ferida a Sabadell. Ha estat traslladada a l'hospital i no estem per la seva vida, mentre que encara no hi consta cap detingut.
0: Notícies en xarxa.
3: Poc més de 2.300 persones ja s'han subscrit a l'Ambici, la bicicleta compartida metropolitana.
4: El nou autobús entre el Prat i l'Hospital de Bellvitge entrarà en funcionament.
5: La Carxofa Prat torna a ser una vegada més la protagonista.
6: Vols saber tot el que passa a la teva ciutat? Aquesta és la teva emissora, el Prat Ràdio, 91.6 de l'FM. Sintonitza.
7: Assegurances Baltasar. Assegurances de vehicles, de locals, de negocis, d'indústria, de vida, de la llar. Assegurances Baltasar, Avinguda Verge de Montserrat 38. Telèfon 93-370-0299. Visita la nostra web, baltasarmediadores.com.
8: Assegurances Baltasar patrocina les retransmissions de l'AE Prat.
9: La moto de Sasha. Todos los martes de 9 a 10 de la noche, un programa donde hablaremos de... No recuerdo nada. La moto de Sasha... Esto es absurdo. La moto de Sasha, un programa de...
10: ¿Te'n recordes dels vinils que giraven al tocadiscos? Això és història viva. Tots els dijous de 8 a 9 de la nit, la música del segle passat posa la màquina del temps en marxa. Hits, curiositats i històries que va fer vibrar tota una generació. Música del segle passat, 91.6 de l'FM, al Prat Ràdio.
11: A més d'escoltar-nos, segueix-nos a les xarxes.
12: Moment pel podcast Les dones fem coses amb la Vane Maravillas.

0: L'espai de la granja de la Ricarda ha acollit la primera edició del Parc de Nadal.
1: Èxit de la 52a Fira Avícola de la Raça Prat.
2: Un any més, el Prat Ràdio es converteix en ajudant dels Reis d'Orient, amb la campanya solidària de recollida de joguines de la Creu Roja del Prat.
1: I el Prat al Pessebre Vivent és un dels moments més esperats de l'època nadalenca.
3: El Prat Ràdio t'ho vam explicar. El Prat Ràdio sempre present en tot el que passa al Prat.
4: El jazz ha arribat al Prat Ràdio i ha arribat per quedar-se. Cada diumenge de 10 a 11 de la nit, un recorregut apassionat i apassionant als estàndards imprescindibles de la nostra música. Jazz setmanal, jazz per tots els afeccionats, els de sempre, els que s'acaben d'incorporar i els que ho són i encara no ho saben. Ja setmanal, cada diumenge de 22 a 23 hores.
5: Juan López en los controles, la fiesta va a explotar.
6: Escúchanos cada sábado desde las 2 en el Prat Radio.
5: Dimensión divertida, ven y únete a bailar con Juan López y Dimi, no te puedes parar.
6: La música variada y de fiesta para toda la familia te espera.
7: Hey, hey, the blues is all right. Hey, the blues is all right. Hey, hey, the blues is all right.
8: The blues is all right.
7: It's all right.
8: Roots Blues Radio és el millor programa de blues. Ens pots escoltar els divendres a les 10 de la nit per elprat.digital/ràdio.
7: Hey, the blues is all right. It's all right. It's all right. It's all right. It's all right. Every day and night.
9: Time for DJ.
10: Time for DJ.

0: Ràdio Despí i en el 91.6 del Prat Ràdio.
1: Loco, tu ets perfecta?
2: No ho sé.
1: I tu?
3: Pues clar que sí.
1: I tu, que ets perfecta?
4: Però n'hi ha algú perfecte?
1: No ho sé.
5: Clar que no.
1: No?
5: No, no hi ha ningú perfecte.
6: Cada diumenge de 7 a 8 del vespre al Prat Ràdio, Ningú és perfecte, amb Sandra L.B.

0: Festejamos nuestra 10ª temporada. Acércate y disfruta con nosotros. Mate, tango y folclore. Miércoles, 15 horas. Te esperamos aquí o acá, en el Prat Radio.
1: La policia local del Prat ha celebrat un any més el Dia del Patró amb un acte a l'Auditori del Centri.
2: La violència institucional i digital ha centrat la commemoració del Dia Mundial per l'eliminació de la violència vers les dones al Prat.
3: Els càntics flamencs han ressonat avui dissabte amb força al Teatre Modern del Prat. El motiu ha estat l'edició número 40 del Festival Popular Andalús, organitzat per la Casa d'Andalusia.
4: El Prat Ràdio t'ho vam explicar. El Prat Ràdio sempre present en tot el que passa al Prat.

0: Aquest cap de setmana, diferents supermercats de la ciutat han participat al Gran Recapte.
1: La Generalitat de Catalunya ha posat en marxa una campanya de protecció civil per promoure que tota la ciutadania disposi d'un kit d'emergències.
2: La tradició, la cultura popular i sobretot el record dels inicis agrícoles de la ciutat no han faltat avui a la Granja de la Ricarda, on s'ha acollit l'edició de l'Aplec de la Tartana.
3: El Prat Ràdio t'ho va explicar. El Prat Ràdio sempre present en tot el que passa al Prat.
4: Los sábados te invitamos a un viaje en el que conectamos la literatura con cine, música, teatro, arte y cómics. Viaje a Ítaca, el magazín cultural del fin de semana. Todos los sábados de 10 a 1 en El Prat Radio.
5: La moto de Sasha. Todos los martes de 9 a 10 de la noche, un programa donde hablaremos de... No recuerdo nada. La moto de Sasha... Esto es absurdo. La moto de Sasha, un programa de...
6: Són 2:15.
7: El Prat en 3 minuts.
6: Què tal? Bon dia. Els parla Luis Rodríguez Alonso. Prop de 8.000 alumnes han començat avui el curs escolar 2026-2027 al Prat, entre infantil, primària i secundària obligatòria. Una primera jornada marcada per la convocatòria de vaga per part dels sindicats USTEC i la CGT. Tanmateix, molts docents no han secundat l'aturada per no entorpir aquesta tornada a l'escola i el seguiment, podríem dir, que al Prat ha estat força desigual. On ha estat força normal la jornada, o l'arrencada almenys, ha estat a l'escola Joan Maragall. Escoltem la seva directora, Anna Gallardo.
8: Es veu bastanta normalitat, tant per part del claustre com per part de les famílies i alumnes. No sabem tampoc, no, l'evolució, una miqueta complicat potser tot el curs com que ens...
6: Després d'un any carregat de protestes i mobilitzacions, el professorat no renuncia a les reclamacions de més inversió en educació fins a arribar al 6% del PIB, reduir ràtios, millores en les instal·lacions o la defensa del català a les aules. En marxa les inscripcions per una nova edició del NIU, la incubadora social, fins al proper 16 d'octubre. Es tracta del programa d'acompanyament a projectes d'emprenedoria amb impacte social o ambiental. A més, no cal disposar d'un pla d'empresa desenvolupat, només n'hi ha prou amb tenir una iniciativa al cap i tenir ganes de posar-la en marxa. I és que entre els mesos d'octubre i del gener es farà també una sessió setmanal de 3 hores en què les persones podran aprendre tot el necessari per donar forma al seu projecte. I l'associació d'Espòters Barcelona al Prat celebra des d'ahir fins avui l'Open Day, dues jornades en què una norantena de persones aficionades a la caça d'avions amb les seves càmeres poden gaudir de la seva afició des d'un emplaçament singular a uns 50 metres de les pistes de l'aeroport. Escoltem Joan Carles Lacruz, president de l'entitat.
9: Una nitidesa absoluta, pots veure al detall els xorros d'aire calent que surten del motor per la part de darrere, una sèrie de condicionants que de cara als fotògrafos i de cara als espòters, doncs això... Podem gaudir-ho des de dintre i des de fora tot això no ho veiem.
6: L'entitat ha col·laborat amb AENA per fer aquesta cita possible fora del circuit de miradors que ja hi ha a l'entorn de la infraestructura.
7: Esports.
6: I els esports, el club atanca a Prat s'ha proclamat subcampió del Campionat d'Espanya de tripletes que s'ha celebrat a Lanzarote. A més, José Luis Huasqui i Lucas Álvarez, integrants de l'entitat Pot Alabà, han estat convocats per al proper Mundial de Tripletes que es disputarà entre el 20 i el 24 de novembre a Kon Kaen, a Tailàndia. Això és tot de moment. Nosaltres ho deixem aquí. Tornem a més notícies a quina hora.

0: vamos namorar. Namorar é tipo sorte, sorte, sorte. Vamos combinar, vamos lá durar.
1: La música d'arrel potablava ha estat la protagonista de la darrera edició del 20 vinils. Bona tarda. A part de celebrar el Dia Mundial de la Salut Mental amb dues activitats que connecten cos i ment.
2: Inaugurada durant els dies de Festa Major, l'exposició col·lectiva d'artistes del Prat és la mostra més popular acollida per la Sala d'Art Josep Balles del Centre d'Art Torre Muntades.
3: Vols saber tot el que passa a la teva ciutat? Aquesta és la teva emissora, el Prat Ràdio, 91.6 de l'FM. Sintonitza'm.
2: Aquest cap de setmana, diferents supermercats de la ciutat han participat al Gran Recapte.
1: La Generalitat de Catalunya ha posat en marxa una campanya de protecció civil per promoure que tota la ciutadania disposi d'un kit d'emergències.
4: La tradició, la cultura popular i, sobretot, el record dels inicis agrícoles de la ciutat no han faltat avui a la granja de la Ricarda, on s'ha acollit l'edició de la Plec de la Tartana.
5: El Prat Ràdio t'ho va explicar. El Prat Ràdio sempre present en tot el que passa al Prat.
6: La policia local del Prat ha celebrat un any més el Dia del Patró amb un acte a l'Auditori del Centri.
1: La violència institucional i digital ha centrat la commemoració del Dia Mundial per l'eliminació de la violència vers les dones del Prat.
4: I els càntics flamencs han ressonat avui dissabte amb força al Teatre Modern del Prat. El motiu ha estat l'edició número 40 del Festival Popular Andalús, organitzat per la Casa d'Andalusia.
5: El Prat Ràdio t'ho vam explicar. El Prat Ràdio sempre present en tot el que passa al Prat.
1: Han sortit de l'aeroport de Prat aquest matí quan un avió Airbus A321 procedent d'Istanbul ha fet un aterratge d'emergència per una amenaça terrorista.
4: La cooperativa obrera de vivendes i l'Ajuntament del Prat han inaugurat els 101 habitatges de lloguer assequible i estable construïts a l'Avinguda 11 de setembre.
1: La borrasca Harry arrasa amb la platja del Prat.
3: Vols saber tot el que passa a la teva ciutat? Aquesta és la teva emissora, el Prat Ràdio, 91.6 de l'FM. Sintonitza'm.
7: Itinerarios, un vuelo sin motor por 5 continentes alrededor de la música y del tiempo. Todos los lunes, de 9 a 11 de la noche, en el Prat Ràdio.

0: Aquest 7 de setembre, comencem un nou programa.
1: Què podem dir més?
2: És que no sé de què se tracta.
1: Com que no saps de què se tracta?
2: Ni idea.
1: Xules, és un programa de coses xules.
2: Aneu a punt de veure un...
1: No, esteu a punt d'escoltar.
2: Aneu a punt d'escoltar un meravellós programa de ràdio.
0: Rambla 54, de dilluns a divendres, de 4 a 5 de la tarda, a la teva ràdio local.
3: www.elpratradio.com. Tota la programació del Prat Ràdio a través d'internet des de qualsevol lloc del món. Recorda, el Prat Ràdio a internet. www.elpratradio.com.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 12, us parla Maria Lara. Tret de sortir del nou curs escolar a Catalunya, més d'1,6 milions d'alumnes tornant a les aules amb una vaga de personal educatiu. Les protestes han recorregut avui diferents capitals i carreteres i acabaran amb macroassemblees a Barcelona, Lleida, Tarragona i Girona, entre altres punts, per decidir les properes accions reivindicatives. A Lleida, els manifestants s'han reunit a la plaça Paeria, mentre que a Tarragona els Mossos han bloquejat l'accés dels docents a l'A7. El Departament d'Educació xifra el seguiment de la vaga en un 2%, tot i que les dades només corresponen al 20,49% dels centres públics. Els sindicats, que reclamen més recursos, reducció de ràtios i millores laborals, asseguren que estan disposats a reprendre les negociacions amb el govern. Pel que fa a les afectacions d'aquesta vaga, aquest matí hi ha hagut talls a la Ronda Litoral, a la Ronda de Dalt, a la C58 a Sant Quirze del Vallès, a la C32 a Argentona i també a l'AP7 a Granollers. Encara ara hi ha afectacions a la Nacional 340 a Amposta. I pel que fa a la resta d'afectacions a la mobilitat, una avaria a la C31 a Badalona continua deixant un carril tallat en sentit Barcelona. També una altra avaria, en aquest cas a la C25 a Sant Hilari Sacalm, ha deixat un carril tallat en sentit Lleida. I, de fet, Catalunya obté millors resultats que la mitjana espanyola i de l'OCDE en les tres competències analitzades a l'informe PISA 2025, però les dades no es poden comparar perquè hi ha hagut un error en la mostra d'alumnes, fet que ha generat molta polèmica aquests darrers mesos. Catalunya obté 502 punts en ciències, 473 en lectura i 474 en matemàtiques, per sobre dels resultats estatals. A banda, el Ministeri d'Educació ha inclòs els resultats amb una advertència. Ho ha explicat avui el secretari d'Estat d'Educació, Abelardo de la Rosa.
2: Catalunya, como Murcia, como Baleares, cada una con sus sesgos respectivos, ha sido calculada, ha sido integrada en la fórmula estadística matemática, que es un poco compleja, pero evidentemente fiable para calcular tanto las medias estatales como las internacionales. Y por tanto, aún a pesar de los sesgos cometidos, de los errores muestrales cometidos en Cataluña, Baleares y Murcia, eso no desvirtúa la fiabilidad, la comparabilidad de los resultados tanto a nivel estatal como a nivel internacional.
1: Tot i això, l'OCDE sí que ha decidit excloure Catalunya dels informes internacionals. I el govern de la Generalitat aprovarà avui el sostre de despesa per als pressupostos del 2027, que serà de 43.191 milions d'euros, gairebé un 5% més que l'any passat. L'augment permetrà prioritzar àmbits com l'habitatge, la mobilitat, els serveis públics i també l'economia. Un cop aprovat, el govern haurà de negociar els suports polítics, especialment amb Esquerra i els Comuns.
0: Notícies en xarxa.
3: El Pròfim Office ha presentat els nous spots amb què reivindica el cinema fet a casa i el talent local.
4: Unes 300 persones han fet un crit contra el genocidi a Gaza en una concentració a la plaça de la Vila.
5: Aquest divendres, al Centre Cívic Jardins de la Pau, s'ha estrenat una nova edició de la Nit en Dansa.
6: Vols saber tot el que passa a la teva ciutat? Aquesta és la teva emissora, el Prat Ràdio, 91.6 de l'FM. Sintonitza'm.
7: El reafter de los domingos se llama Dance Tour. En el Prat Radio, cada domingo, de 3 a 5 de la tarde, la fiesta continúa. No acaba el fin de semana. El fin de semana acaba de comenzar con Dance Tour. JM Salinas te ofrece todas las mejores novedades de la música dance, la música dancey, la música dance. Bueno, da igual, la música chumba chumba. Súbete a nuestro avión y disfruta de las mejores novedades. Disfruta de los bonus tracks, de los remembers y, como no, de las mejores sesiones, esas que te editamos cada fin de mes. Y, como no, viajamos en nuestro avión a cualquier parte del mundo para descubrir lo que se escucha en ese país en concreto. ¿Dónde viajaremos? Ya sabes, cada domingo de 3 a 5 de la tarde, Dance Tour con JM Salinas. JM Salinas. JM Salinas.
8: Bienvenidos a La Cosme FM, tu podcast radiofónico en el Prat Radio.
9: Ahora, miércoles sí, miércoles no, te informamos de todo lo que pasa en San Cosme.
10: Y ahora, miércoles sí y miércoles no, nuestras mejores crónicas.
11: Ahora, miércoles sí, miércoles no, de las 21 a las 22 horas.
12: Te esperamos, miércoles sí, miércoles no, aquí en el Prat Radio.
13: Tot seguit, l'espai de contingut científic, el POU de la xarxa, un moment per la divulgació i per posar en valor la recerca i també el coneixement.
14: Continguts en xarxa.

0: Avui al POU parlem d'un projecte desenvolupat des de la Universitat Autònoma de Barcelona i el CREAF que permet mesurar amb una precisió inèdita l'alçària d'arbres, edificis i altres elements del territori. Un sistema que ha generat models digitals de Catalunya amb informació de cada 2 metres i que permet veure com evoluciona el territori en vertical al llarg del temps. En parlem amb Xavier Pons, que és investigador del Departament de Geografia de la Universitat Autònoma de Barcelona i coordinador de l'estudi. Benvingut al POU.
1: Moltes gràcies i aquí estic pel que vulgueu preguntar.
0: Perfecte, per començar, Xavier, quan parlem d'aquest nou mètode, de què estem parlant exactament i què permet fer que fins ara no es podia fer amb aquest nivell de detall?
1: Bé, permet dues coses. La primera és obtenir amb una exactitud molt elevada l'alçària dels objectes, tant sigui doncs, el terrat d'una casa o la part dalt d'un arbre o d'un arbust, etc., perquè fem una sèrie de càlculs amb les dades d'un làser que va embarcat en un avió, i això ens permet tenir amb més exactitud de la convencional les dades. I la segona cosa que el fa que és totalment nova és haver-ho fet per una extensió tan gran, que és tot Catalunya, amb un nivell de detall també tan gran, de 2 metres, i alhora fer-ho al llarg de més d'un moment en el temps.
0: D'acord. Una de les coses també que sorprèn és aquesta resolució de 2 per 2 metres. Això explicat de manera entenedora, què significa i quanta precisió estem aconseguint?
1: Doncs això el que significa és que si tu agafes el mapa que està en un navegador d'aquest web que qualsevol persona es pot mirar, i fa prou zoom, s'adonarà que es pot desplaçar en qualsevol direcció de Catalunya, però ja anar allà on vulgui, i cada 2 metres té una dada. Això és el que vol dir tenir una dada cada 2 per 2 metres. Però hem de pensar que cadascuna d'aquestes dades venen d'un conjunt de punts que el làser ha enviat a terra i que han rebotat i han retornat i després s'han analitzat en els nostres ordinadors, i d'aquesta manera el que fem és obtenir aquesta alçària representativa, que en la majoria de casos no és un sol punt del làser, no? Sinó que en tenim, doncs, depèn de la zona, 2, 3, 4, 6, 11, depèn del lloc de Catalunya, gràcies a aquest vol de l'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya, d'aquests vols, perquè n'hem fet servir més d'un.
0: Parleu de dinàmica vertical del territori. Què vol dir observar el territori en vertical?
1: Vol dir poder-se fixar en uns aspectes que moltes vegades o gairebé mai doncs, es podien mirar d'aquesta manera. Per exemple, estem acostumats a pensar que existeixen uns mapes de vegetació o de les zones urbanes, etc., on tu pots tenir una taca en aquest mapa, un polígon, que et diu això és bosc, no? Però clar, tu no saps aquest bosc com d'alt és. Aleshores, saber la seva alçària té molta importància, i quina alçària tenen els arbres i arbustos al voltant, etc., des d'un punt de vista de biodiversitat, etc. És a dir, per entendre com és, per fer-se una idea de com és verticalment el lloc sense haver-hi d'anar a cada un dels punts del territori, doncs és molt important aquesta densitat i saber com d'alt és. Però alhora també podem entendre i pensar que si aquesta dada no la tenim en un moment en el temps, sinó que l'anem tenint en diversos moments, podem veure, per exemple, com creix la vegetació, quins llocs creix més de manera natural, més en uns llocs que en uns altres, o quins llocs doncs, decreix perquè hi ha una plaga o perquè ja s'ha fet una estassada, etc. I el mateix amb zones urbanes. Més enllà de les dades que els ajuntaments doncs, puguin tenir i així, que són dades, diguéssim, pels canals oficials formals i que a vegades també tenen més l'actitud, doncs en aquest cas doncs ho tenim amb una exactitud molt gran, i fins i tot doncs tenint les morfologies doncs de teulades inclinades, etc., no? I si això ho tenim al llarg del temps i a més a més ho tenim amb una exactitud molt gran, com deia, és a dir que no és que ho diguem amb 2 metres d'imprecisió, sinó que ho tenim realment amb una exactitud centimètrica, doncs realment això és un abans i un després.
0: El sistema es basa en una tecnologia LIDAR que de manera fàcil, perquè ho entenguem, com funciona aquesta tecnologia?
1: Aquesta tecnologia es basa en ubicar un làser, que és un dispositiu que fa llum i que es fa servir per moltes coses, des de llegir els CDs de música, que ara molta gent ja utilitza, però que igualment doncs, tots coneixem, i aleshores es munta un dispositiu que va emetent un pols làser, i en un avió, i aquest dispositiu, en lloc d'estar tota l'estona mirant verticalment a sota de l'avió, doncs va fent com un escombratge esquerra-dreta amb moltíssima velocitat. Com que sabem la velocitat de la llum, en funció del temps que triguen els fotons d'aquest làser a anar fins al territori i a tornar, sabem exactament a quina distància, amb una exactitud molt, molt, molt gran, doncs estava el punt amb el qual col·lidit aquest làser. O sigui, si ha tocat doncs el sostre d'una casa, el campanar d'una església, o la part de dalt d'un arbre, o la part d'entremig del tronc d'un arbre, diguéssim, no? És a dir, que en essència es basa en el següent. Tu coneixes molt bé la posició de l'avió i com està orientat en l'espai aquest avió, coneixes la velocitat de la llum i envies un pols i saps quan torna. I en funció d'aquesta distància, doncs, d'aquest temps, doncs saps calcular la distància i la posició X i Z, o sigui, en el plano i en altura, del punt on t'ha xocat, diguéssim, aquell làser. I tot això genera com una estructura, un núvol multidimensional de punts, no? Molt gran, monstruosament gran, amb milions i milions i milions de punts, que ens permet refer aquesta estructura tridimensional del país.
0: M'ha cridat l'atenció també que dieu que podeu evitar errors provocats, per exemple, per pendents pronunciats o fins i tot pel vol d'ocells. Això devia ser un repte important, no?
1: Sí, efectivament, perquè aquest tipus d'artefactes que diem nosaltres en el nostre argot, no? Doncs són molt freqüents. És a dir, penseu que, tal com he explicat abans, quan el làser envia un pols, si en aquell moment està volant, passant un ocell que vola per allà i està volant 100 metres per sobre o 40 metres o el que sigui per sobre del nivell de terra, tens una cota, tens una alçària que és la de l'esquena de l'ocell. Això li fa cap mal, per descomptat, tot això està regulat i així, no? Però clar, tens una dada que és equivocada. Aleshores, el que hem fet és, i alhora també alguna vegada doncs, tens petits reflexos doncs, que es poden confondre doncs, amb retorns del làser, etc. Aleshores, el que hi ha zones molt pendents, com també s'ha esmentat, també es fa més difícil saber si estàs prenent la mesura de manera prou acurada o no, no? Llavors el que hem fet és desenvolupar tota una tècnica que s'explica en aquest article científic que hem publicat, en què intentem filtrar doncs, totes aquestes situacions perquè no se'ns colin, per dir-ho així, doncs, dades errònies que ens puguin fer pensar doncs, que les alçàries dels objectes sobre el territori són els que són, no? I en realitat poder tenir els que realment estan sobre el que podríem anomenar la superfície, la pell del territori, aquesta segona pell que està per damunt del terra, pròpiament.
0: I una de les aplicacions també més evidents és veure l'evolució dels boscos, no? Explicàvem també, i després també d'un incendi. Per exemple, explicau el cas de l'incendi d'Òdena. Què es pot arribar a veure amb aquest sistema?
1: Bé, amb aquest sistema podem tenir unes dades molt, molt valuoses de la velocitat a part de la detecció de l'incendi, com és obvi, però de la velocitat de recuperació de la vegetació. Però fins ara aquest tipus d'anàlisi, de dir, bueno, hi ha hagut un incendi aquí, no? Com de ràpid s'està recuperant la vegetació? Tant, tu pots fer un mostreig, pots enviar gent al camp i mesurar doncs, uns quants arbustos, uns quants arbres, i així, però això, evidentment, per temes de cost, de temps, etc., doncs és limitat. No ho pots fer amb aquesta densitat que us estat dient, que la mediana doncs, són 4 punts per metre quadrat, diguéssim, no? O sigui, no tens aquesta densitat tan gran. En canvi, amb un recobriment tan dens, tu pots anar veient realment en cada tipus de bosc, i pots diferenciar per tipus de vegetació, etc., quins es recuperen més ràpid o menys ràpid, també en funció de les condicions climàtiques del lloc o de les condicions aràfiques, de la profunditat del sol, etc. Vull dir que això permet una modelització molt millor de què passa al territori, un coneixement molt millor de com es desenvolupa verticalment el territori, fins i tot després d'una pertorbació com és un incendi.
0: Hi ha també dades curioses, per exemple, heu detectat que l'arbre més alt de Catalunya és un plàtan d'ombra de la Devesa de Girona, de més de 54 metres. Quan apareixen dades així, fins i tot vosaltres us sorpreneu o què?
1: Sí, la veritat és que sí. Quan comences, penseu que els inventaris forestals que fa l'administració i que des de fa molts anys doncs, es van fent a raó d'un punt d'inventari cada quilòmetre quadrat de superfície arrelada, estem parlant d'això, que cada quilòmetre quadrat amb un encreuent de quilòmetre es mira si hi ha un bosc, si no hi ha un bosc no es fa res, i si hi ha un bosc doncs es prenen una sèrie de mesures dels arbres, etc. Però clar, això només es fa amb alguns punts, no? Que això que dic, o sigui, cada quilòmetre per quilòmetre, clar, això no té res a veure amb fer-ho, doncs això, amb uns punts que tens, doncs, com us dic, de mediar mitjana 4 punts per metre quadrat, i això ens permet fer aquests models que cada 2 per 2 metres doncs donem una dada fiable, no? Aleshores, clar, quan et mires el territori així, descobreixes coses que quan fas un mostreig molt més escuet, molt més petit, com és el d'un inventari forestal convencional, que això no vol dir que en aquell inventari no es mirin moltes coses amb molt de detall, però es miren molt de detall amb uns punts molt concrets i que són relativament pocs, no? En canvi, en aquest cas, doncs clar, com que estàs escombrant tot el territori amb les dades del làser des de l'avió, doncs detectes això, detectes arbres, edificis o coses que no sabies que hi eren, i que a vegades doncs, això ningú no era massa conscient. De fet, el mateix Ajuntament de Girona es va agradar de saber-ho i van estar com estranyats, no?, de la situació. Però penseu que això són dades que són dinàmiques. Els arbres creixen, una ventada els pot tombar, un llamp els pot matar, o si són arbres que estan en una explotació forestal, doncs també pot ser que es tallin perquè el propietari doncs ha decidit prendre aquell arbre. Per tant, això serà dinàmic, i segurament la propera vegada que donem resultats d'aquest tipus de coses, les dades poden ser una mica diferents. M'enteneu el que...
0: Sí.
1: Però això no treu interès, no?, en el fet aquest.
0: De fet, també analitzeu, com explicaves, zones urbanes. Què heu descobert observant Barcelona des d'aquesta perspectiva vertical?
1: Una de les coses que pot veure també qualsevol persona si es mira el navegador de mapes aquest que hem fet i així, és que un potser té la idea d'estàncies de Barcelona, com si és un passavolant o algú que ve de tant en tant, doncs que Barcelona té uns edificis doncs molt alts en alguns llocs d'aquests que s'ha permès la construcció de gratacels, doncs com a la vora de la desembocadura del Besòs, etc. Però en canvi t'adones que el casc antic de la ciutat, realment l'alçària dels edificis destaca molt. És a dir, que contràriament al que un podria pensar així si no és un expert en temes urbans i així, doncs realment sorprèn les alçàries que veus. I també doncs descobrir doncs aquests elements que destaquen molt en alçària, no? Hi ha edificis que sempre criden l'atenció, però altres que potser no ho tens tan clar, no? Per exemple, pensar que quina és la construcció més alta de Catalunya, no? Doncs la construcció més alta de Catalunya és la Torre de Collserola. És l'element més alt que tenim. Però el segon, potser la gent no és massa conscient, però quan es va per l'autopista que porta des d'aquí del nostre municipi de Sant Cugat cap a Girona, i mira a l'esquerra, quan passa l'alçada de Mollet aproximadament, i mira a l'esquerra, veurà una antena altíssima, que és l'antena de la Ràdio Nacional d'Espanya, que aquesta és la segona construcció més alta.
0: I per acabar, les dades són obertes perquè la gent ho sàpiga i accessibles per tothom. Per què era important també que aquest projecte no quedés només en l'àmbit científic?
1: Bé, perquè aquest... primer, perquè el mètode l'ha poder explicar qualsevol cosa, persona, no només un científic com som nosaltres, sinó també tècnics de tot tipus en altres llocs del món. El mètode és molt extrapolable si se segueixen bé les directives, i es té la sort, naturalment, de tenir doncs institucions com tenim nosaltres la sort aquí a Catalunya, doncs que generen dades de base molt bones per poder doncs fer aquest tipus d'estudis. Però penseu també que hi ha altres àmbits que ja no són directament els que nosaltres normalment som els que fem més espremut de les dades, però que són que és molt important respondre a la teva pregunta, que estiguin en obert i que siguin molt, molt, molt accessibles. Per exemple, imagineu-vos que es acaba un incendi, no?, i els bombers han d'anar a un lloc. Clar, els bombers, quan van a un lloc, poden mirar-se, com deia abans, un mapa i dir aquí ens trobarem tal bosc que arriba fins aquí. Però clar, no és el mateix saber que aquest bosc, doncs, que els arbres tenen aquestes alçàries, si hi ha més matoll entre mig, etc. I d'això no hi havia fins ara dades amb aquest nivell de densitat que ells també els pugui permetre no només doncs planificar bé doncs la seva extinció, l'extinció del foc, sinó també protegir les seves pròpies vides, no?, de no posar-se en una situació que pogués tenir un desenllaç fatal, no? Per tant, doncs tot el que sigui aquest coneixement és molt important. Posar l'exemple dels bombers, però podríem posar-ne també d'altres, doncs d'arquitectes paisatgistes, de geògrafs, d'ecòlegs, de molts sectors que segur que poden trobar molta utilitat amb l'obtenció d'aquestes dades.
0: Perfecte, doncs avui hem descobert com la tecnologia permet observar Catalunya gairebé com si fos un model tridimensional viu, capaç de mostrar-nos com creixen els boscos, com evolucionen les ciutats o com canvia el territori amb el pas del temps. N'hem parlat amb Xavier Pons, que és investigador de l'Autònoma i del CREAF. Moltes gràcies per acompanyar-nos avui al POU.
1: Moltes gràcies a vosaltres per l'interès. Una abraçada.

0: Continguts en xarxa.
1: La música d'arrel potablava ha estat la protagonista de la darrera edició del 20 vinils.
2: Bona tarda. El Prat ha celebrat el Dia Mundial de la Salut Mental amb dues activitats que connecten cos i ment.
3: Inaugurada durant els dies de Festa Major, l'exposició col·lectiva d'artistes del Prat és la mostra més popular acollida per la Sala d'Art Josep Balles del Centre d'Art Torre Muntades.
4: Vols saber tot el que passa a la teva ciutat? Aquesta és la teva emissora, el Prat Ràdio, 91.6 de l'FM. Sintonitza'm.
5: Bienvenidos a La Cosme FM, tu podcast radiofónico en el Prat Radio.
6: Ahora, miércoles sí, miércoles no, te informamos de todo lo que pasa en San Cosme.
7: Y ahora, miércoles sí y miércoles no, nuestras mejores crónicas.
8: Ahora, miércoles sí, miércoles no, de las 21 a las 22 horas.
9: Te esperamos, miércoles sí, miércoles no, aquí en el Prat Radio.
10: Te'n recordes dels vinils que giraven al tocadiscos? Això és història viva. Tots els dijous de 8 a 9 de la nit, la música del segle passat posa la màquina del temps en marxa. Hits, curiositats i històries que va fer vibrar tota una generació. Música del segle passat, 91.6 de l'FM, al Prat Ràdio.
11: Aquest 7 de setembre comencem un nou programa.
12: Què podem dir més?
13: És que no sé de què se tracta.
12: Com que no saps de què se tracta?
13: Ni idea.
12: Xules, és un programa de coses xules.
13: Aneu a punt de veure un...
12: No, esteu a punt d'escoltar.
13: Aneu a punt d'escoltar un meravellós programa de ràdio.
11: Rambla 54, de dilluns a divendres. De 4 a 5 de la tarda a la teva ràdio local.
14: Festejamos nuestra décima temporada. Acércate y disfruta con nosotros. Mate, tango y folclore. Miércoles, 15 horas. Te esperamos aquí o acá, en el Prat Ràdio.

aquí el Planeta Prat d'avui. Us deixem ara amb l'espai podcast del Prat Ràdio. Gràcies als col·laboradors i les col·laboradores que cada dia fan més interessant aquest programa. Gràcies també a tot l'equip, amb Pico Estilo a la part tècnica, amb Marc Quinto a la producció i amb Neus Bou a les xarxes socials. I com sempre, gràcies a vosaltres, els i les oients, per acompanyar-nos cada dia. Salutacions de qui us ha parlat avui, la Isa Gonzalo Isla. Nosaltres tornem demà. Cuideu-vos!

0: Són dos quarts d'una.
1: El Prat en 3 minuts.
0: Què tal? Bon dia. Els parla Luis Rodríguez Alonso. El seguiment desigual a la jornada de vaga de professorat en el primer dia de retorn a les aules. Si bé alguns centres han obert amb total normalitat, altres s'han hagut d'aplicar als serveis mínims decretats pel govern català. La vaga convocada pel sindicat USTEC, la CGT, la intersindical i COS reclamen més inversió en educació fins a arribar al 6% del PIB, reduir ràtios, millores en les instal·lacions i la defensa del català a les aules. Escoltem Anna Gallardo, és directora de l'escola Joan Maragall.
2: Es veu bastanta normalitat, tant per part del claustre com per part de les famílies i alumnes. No sabem tampoc, no, l'evolució, una miqueta complicat potser tot el curs com el que ens espera.
0: Més de 8.000 alumnes han començat avui el curs escolar a infantil, primària, ESO, batxillerat i FP de grau bàsic. Una primera jornada que les famílies encaren amb il·lusió i nervis. Ho repassem tot plegat a partir de la una. Encara amb més coses, en marxa les inscripcions per una nova edició del NIU, la incubadora social, fins al proper 16 d'octubre. Es tracta del programa d'acompanyament a projectes d'emprenedoria amb impacte social o ambiental. A més, no cal disposar d'un pla d'empresa desenvolupat ni a prou amb tenir una iniciativa al cap i ganes de posar-la en marxa. I és que entre els mesos d'octubre i del gener es farà una sessió setmanal de 3 hores en què les persones participants aprendran tot el necessari per donar forma al seu projecte. I l'associació de Spotters Barcelona a Prat celebra des d'ahir i fins avui l'Open Day, dues jornades en què una norantena de persones aficionades a la caça d'avions amb les seves càmeres poden gaudir de la seva afició i, a més, des d'un emplaçament singular, a uns 50 metres de les pistes de l'aeroport de Prat. Escoltem Joan Carles Lacruz, president de l'entitat.
3: Una nitidesa absoluta, pots veure al detall els xorros d'aire calent que surten del motor per la part de darrere, una sèrie de condicionants que de cara als fotògrafos i de cara als espòters, doncs això podem gaudir-ho des de dintre i des de fora tot això no ho veiem.
0: L'entitat ha col·laborat amb Aina per fer aquesta cita possible fora del circuit de miradors que ja hi ha a l'entorn de la infraestructura.
1: Esports.
0: I als esports, el club Atenca Prat s'ha proclamat subcampió del campionat d'Espanya de tripletes que s'ha celebrat a Lanzarote. A més, José Luis Guasch i Lucas Álvarez, integrants de l'entitat Potalaba, han estat convocats per la propera Mundial de Tripletes que es disputarà entre el 20 i el 24 de novembre a Khon Haen, a Tailàndia. Aquest és algun dels temes que abordarem, com sempre, a partir de la una a l'informatiu migdia. Fins ara mateix.
4: Comença l'Espai Podcast, una finestra radiofònica del Prat Ràdio Més. Pots trobar aquest i molts més al web de l'Espai d'Àudios a la Carta de la Ràdio Pública del Prat.
5: Gent, última ronda.

Bon dia, bona tarda, bona nit, des dels estudis del Prat Ràdio. Tant se val quan ens escoltis, perquè sempre és un bon moment per reflexionar una mica sobre la vida i intentar arreglar el món. I per arreglar-lo, primer hem de mirar què està espatllat i com voldrien que quedés. Aquí parlarem de justícia, de llibertat, d'igualtat, i de si el teu cunyat sap de què coi parla quan fa servir aquestes paraules. Som Lluís Pérez Lozano, Joana Pena Tarradellas i servidor Sergi Morales Gálvez. Tres veus diferents amb un mateix objectiu: pensar en veu alta i reflexionar sobre tot allò que ens envolta. Benvinguts i benvingudes a l'Última Ronda, un espai de filosofia política per a les teves converses de bar. Un podcast on us introduirem tots aquells debats que potser és millor no tenir a última hora de la nit enmig d'un batibull de gent més o menys passada de voltes i potser amb ganes de brega, tot i que en realitat moltes vegades és en aquests moments quan més acabem tenint aquest tipus de converses. Però vaja, els éssers humans som una mica així. I tot això ho intentarem fer amb rigor, convidant algunes de les millors ments pensants del país, o això almenys és el que ens han venut, vaja. Cada dos mesos un episodi, i per cada episodi un tema. I moltes preguntes, i segurament encara més dubtes. De què parlarem avui? Prepara't, perquè comencem.

0: Març del 2023, Hospital Vall d'Hebron, Barcelona. Una infermera grava un vídeo queixant-se que per obtenir una plaça al sistema sanitari de Catalunya ha de treure's el seu de català. El Departament de Salut li acaba obrint un expedient i més endavant es decideix no renovar-li el contracte. Febrer del 2024, Santa Margalida, Mallorca. Una dona d'origen africà que viu a Santa Margalida des del 1996 demana la nacionalitat espanyola. Ella viu plenament en català i domina bé aquesta llengua. Tot i això, l'Audiència Nacional li denega la nacionalitat espanyola perquè considera que, y cito, la solicitante no cuenta con un conocimiento adecuado del idioma, referint-se al castellà, y de la sociedad española idóneo y apto a efectos de acreditar la integración como requisito de la nacionalidad.
1: Déu-n'hi-do, no? Comencem amb dos exemples forts, Joana. Dues situacions que, no, que són complicades i que tenen, tenen una qüestió en comú, no? Que és la llengua, en aquest cas.
0: Exacte.
1: En realitat, les dues situacions que ens acaba d'explicar la Joana ens enfronta a una qüestió, no? que de fet, en aquests últims mesos ha sortit prou a la premsa, no? Que és la del requisit lingüístic. No? Un requisit, no? De demostrar certs coneixements en alguna llengua per tal de poder aspirar, doncs, per exemple, a una feina de funcionari o bé, ni més ni menys, que la nacionalitat.
2: Ara bé, la primera va aixecar una gran polseguera mediàtica, mentre que la segona va passar més aviat desapercebuda.
0: Això també és veritat, Lluís.
1: Tot plegat crec que ens porta, doncs, a preguntar-nos o a fer-nos una sèrie de preguntes més bé de tipus filosòfiques, no?, sobre si són justos aquesta mena de requisits, no? o més concretament si són igual de justos o injustos o si en canvi caldria tractar-los o analitzar-los de manera diferent. I en aquest sentit aquí, no?, la disciplina de la filosofia política i més concret les anomenades teories de la justícia lingüística ens poden ajudar a trobar una resposta a aquestes preguntes.
0: Va, doncs, Lluís, ens en fas 5 cèntims o què?
2: A veure, podríem dir que les teories de la justícia lingüística són les que tracten el debat sobre quin valor tenen les llengües, si és que tenen cap, i quins principis ens haurien de guiar per gestionar la diversitat lingüística. És a dir, per què són valuoses les llengües? I si ho són, haurien de tenir totes el mateix reconeixement per part de les administracions públiques? O estaria justificat un tracte diferenciat? A grans trets, sembla clar que les llengües són un recurs essencial en la vida de les persones, ja que, al cap i a la fi, les necessitem per a poder fer una activitat bàsica, comunicar-nos.
1: Bueno, és allò que diuen a vegades, así nos entendemos todos, no?
2: Ara bé, és aquest valor, el de la comunicació, l'únic pel qual les llengües són importants per a les persones? Què passa en les societats en què conviuen diverses llengües? Per exemple, a l'estat espanyol, als territoris de parla catalana, les persones autòctones solen tenir com a llengua inicial o d'identificació o bé el català o bé el castellà, o totes dues.
0: Bé, i en el cas de l'Aran, aquestes dues llengües encara s'hi afegeix l'aranès.
1: A més, tots dos grups autòctons, tot i que la paraula autòcton sempre és una paraula feixuga i, no, i complicada i bueno, que genera debat i controvertit sobre què és autòcton i què no és ser autòcton, però en qualsevol cas aquests dos grups autòctons dels que hem parlat conviuen amb cada cop més persones d'origen migrant, no, que tenen altres llengües inicials, malgrat que òbviament després, tot i tenir altres llengües, no, que venen de casa seva, doncs poden identificar-se o parlar el català, l'aranès, el castellà i fer-ne ús habitual.
2: Efectivament, veiem doncs la complexitat de la qüestió, perquè tots aquests grups lingüístics segurament atorguen un valor a les seves llengües i les consideren un recurs important, de manera que és probable que molts d'ells, exercint la seva llibertat individual per decidir la manera com volen viure, la llibertat individual, un principi fonamental de les democràcies modernes, no? Doncs pot ser que molts d'ells, exercint aquesta llibertat, decideixin parlar aquesta llengua que els és pròpia i, per exemple, transmetre-la als seus fills. Què passa, però, quan els interessos lingüístics d'un grup xoquen amb els de l'altre? Per exemple, què passa quan l'interès d'un ciutadà de Catalunya de decidir parlar en català quan va al metge xoca amb l'interès d'un sanitari que només sap castellà però no català? Quina és la manera més justa de fer front a aquesta situació? Doncs les teories de la justícia són les que s'encarreguen de reflexionar a partir del principi d'iguals drets i llibertats sobre quina és la manera més èticament acceptable de distribuir els costos i els beneficis de viure en societats lingüísticament plurals.
0: Ostres, Lluís, és superinteressant tot això que expliques, eh? Però espera un moment, abans de continuar i d'entrar a desgranar-ho tot amb la nostra experta d'avui, situem-nos potser una mica en el nostre context, no? I vegem quina és la realitat sociolingüística dels territoris de parla catalana dins de l'estat espanyol. Va, vinga, una mica de dades, Sergi.

0: Mireu, com ara comentava la Joana, un poc de dades sobre el nostre context. Segons l'enquesta d'usos lingüístics de la població catalana feta a Catalunya el 2023, prop d'un terç dels catalans i dels catalanes que van ser encastats té el català com a llengua inicial, no? El que tradicionalment en el llenguatge més popular doncs, és la llengua materna, no? La llengua de casa. Mentre no, que aproximadament un 30% el té també com a llengua d'identificació, no? Llengua amb la que té com un vincle més emocional, més identitat. Pel que fa al castellà, un 49% el té com a llengua inicial, aproximadament, i un 40% com a llengua d'identificació. A més, hi ha aproximadament un 6% de la població que té tant el català com el castellà com a llengua inicial, i aproximadament un 15% que diu que s'identifica amb les dues llengües simultàniament. A més, també hi ha un 12% de la població aproximadament que té altres llengües com a llengües inicials i un 8% que tenen altres llengües com a llengua d'identificació. No ens oblidem, doncs, de la Vall d'Aran, no? On el 2018 el 21,4% dels encastats deia que tenia l'aranès com a llengua inicial i el 24,7% que el tenia com a llengua d'identificació.
1: Exacte, i si mirem al País Valencià, les dades són una mica similars però amb certes diferències, perquè segons l'enquesta Coneixement i Ús Social del Valencià del 2021, una mica més del 20% diu que té el valencià com a llengua inicial i aproximadament el 60% que té el castellà. Per tant, a València, doncs, el nombre de persones que tenen el castellà com a llengua inicial és una mica més elevat que a Catalunya, un 13% més, per ser més concrets, no? En canvi, el nombre de persones que diuen tenir tant el valencià com el castellà com a llengua inicial és més baix que a Catalunya, ja que són només un 3%. I a més, a València, una mica més del 10% dels enquestats diuen que tenen una altra llengua o combinacions de llengües com a llengües inicials, una xifra que realment també és força semblant a la de Catalunya. El que passa, però, és que a diferència de Catalunya, en aquesta enquesta del País Valencià, doncs no es pregunta per la llengua d'identificació, per tant, no tenim aquestes dades.
2: I a les Illes Balears, les últimes dades sociolingüístiques de gran escala de les que disposem són les de l'enquesta d'usos lingüístics a les Illes Balears de 2014. El fet que siguin dades tan antigues i tenint sobretot en compte doncs, el canvi demogràfic tan gran que s'ha produït a les Illes Balears en els darrers anys, fa que realment siguin poc comparables amb les de Catalunya i València recollides més recentment. Tot i així, podríem dir que el 2014 a les Illes Balears el 38% dels encastats tenia el català com a llengua inicial, mentre que aquesta xifra augmentava fins al 40% pel que fa al català com a llengua d'identificació. Una dada interessant, de veritat.
1: I tant.
2: Pel que fa al castellà, la tendència era la contrària. Mentre que el 48% la tenia com a llengua inicial, aquesta xifra baixava fins al 47% pel que fa al castellà com a llengua d'identificació. En canvi, només el 3,6% tenia tant el català com el castellà com a llengua inicial i tan sols el 4,6% s'identificava amb totes dues llengües. Finalment, un 10% dels encastats tenia altres llengües o combinacions de llengües com a llengües inicials, però només un 8% s'identificava amb altres llengües o combinacions de llengües que no fossin el català o el castellà.
0: Veiem, per tant, no, després d'haver sentit tot aquest volum important de dades, que en el nostre context, no, el context dels territoris de parla catalana, doncs, és una situació complexa, amb una llengua dominant, no, que seria el castellà, almenys en un sentit de número de persones que el parlen i que se senten identificades, i després dues llengües, no, minoritzades o en procés de minorització, que serien el català, i en el cas de l'Aran, doncs seria l'aranès. No? I a més, tenim tota una sèrie de diversos grups lingüístics minoritaris, no?, que són d'origen migrant i que parlen doncs, un tipus de llengües molt, molt diferents entre elles. I això fa que, sens dubte, el tema de la llengua doncs, generi, òbviament, controvèrsia, dilemes, a vegades conflictes, i que hi hagi un gran debat sobre què és just, no? Com hauríem de gestionar això d'una manera raonable i justa, no?, per tal de viure doncs, d'una manera, amb bona convivència, podríem dir-ho d'alguna manera, no? I com en aquest cas s'haurien de planificar les polítiques lingüístiques al respecte.
1: Sí, exacte, i els dos casos que plantejàvem a l'inici, no?, aquests dos exemples de què parlàvem, doncs en serien un bon exemple.
0: Totalment, i per sort avui, per treballar això, tenim amb nosaltres una persona que segur que ens ajudarà a fer una bona reflexió al respecte, i és l'Elvira Riera Gil, doctora en Ciències Polítiques per la Universitat Pompeu Fabra, i especialista en l'àmbit de les teories de la justícia lingüística i la política lingüística. I a més, també tenim la gran sort que no només és una persona que s'ha dedicat a la vida acadèmica, a la investigació acadèmica, sinó que també ha estat subdirectora general de Política Lingüística de la Generalitat de Catalunya, no? I per tant, de la teoria a la praxis, podria, o de la praxis a la teoria, potser també. Benvinguda, Elvira, gràcies per estar avui aquí.
3: Hola, moltes gràcies a vosaltres i moltes felicitats també per la iniciativa del podcast, que segur que serà superinteressant. I només aquesta introducció que heu fet ha estat molt i molt estimulant, fa pensar molt.
1: Bé, doncs comencem forts, no? Comencem potser amb la que seria la pregunta del milió. De què parlem quan parlem de política lingüística?
3: Bé, doncs, quan parlem de política lingüística parlem d'una sèrie d'iniciatives que només normalment emprenen els governs d'una manera més o menys planificada per incidir doncs, en el coneixement de les llengües que té la població, en els usos que fa la població de les llengües i també amb les ideologies que la població té al voltant de les llengües. I aquestes polítiques es fan no només per protegir les llengües en si, sinó sobretot per aconseguir millors condicions de vida pels parlants, no? Pels parlants i per la població. Mm-hmm. Algunes remarques voldria fer sobre les polítiques lingüístiques. La primera és que tots els governs fan política lingüística. És a dir, que tots els governs han de decidir, per exemple, amb quina llengua es relacionen amb la ciutadania o amb quines llengües la població es pot relacionar amb ells. Per tant, en temes de política lingüística, els governs no poden ser neutres en el sentit de ser laics o aconfessionals com es faria en temes de religió, que és un símil que de vegades es posa amb les polítiques lingüístiques, sinó que han de fer polítiques actives. Mm-hmm. Per tant, aquest és un primer punt important. Han de prendre decisions. Segon punt, que facin polítiques actives no vol dir que aquestes polítiques siguin visibles a simple vista o que siguin explícites. És a dir, això dependrà una mica de les circumstàncies i de si cal fer explícit que s'ha de protegir uns determinats col·lectius, no? Per exemple, doncs tenim el cas de l'Ajuntament del Prat, que té un reglament municipal que inclou un article, l'article 6, sobre la llengua de l'Ajuntament. Uh-huh. I que diu que el català és la llengua pròpia de l'Ajuntament i que el català i el castellà es faran servir d'acord amb la legislació general. Segurament, si aneu a buscar reglaments municipals d'Alcalá de Henares, de Màlaga, de Càceres, no trobarem aquest tipus d'article. Això no vol dir que no tinguin criteris sobre l'ús de les llengües que fan servir a l'Ajuntament. Clar. En aquest cas, segurament, serà només el castellà, o pràcticament sempre el castellà. Però la política lingüística hi és, igual. Uh-huh. I la tercera remarca. No fer explícites les polítiques lingüístiques no vol dir que es doni més llibertat a les persones, no? És a dir, moltes vegades les normes ens ajuden a treballar per aquest principi que abans explicava Lluís de gestionar millor l'equitat, no? La igualtat de drets i llibertats. Uh-huh. Quan no hi ha normes a política lingüística, el que es fa és afavorir els més poderosos, és a dir, els que parlen les llengües dominants, i no es preserva la igualtat de drets amb els que parlen les llengües menys dominants. Uh-huh.
0: Clar, en aquest sentit, i veient la definició que ens acabes d'oferir, una pregunta que algú es podria fer al cap i que m'imagino, no, que es podria plantejar és, escolta, per què això de les llengües és tan important com perquè ho haguem de regular, no? És a dir, hi ha coses segurament molt més importants, no? I per què ara hem de començar a regular totes aquestes qüestions de com ha de parlar o deixar de parlar la gent, com s'ha de relacionar. En última instància, per què la llengua és tan important com per què haguem de fer polítiques i posar-hi diners i fer lleis que en última instància no, són coercitives, no? Qualsevol llei s'ha de vetllar per la seva aplicació, i vetllar per la seva aplicació vol dir que si no la compleixes doncs hi ha sancions, és a dir, no? Hi ha sancions, això en qualsevol llei, no només amb les de llengua, no? Per tant, per què és tan important o per què des de la filosofia política s'ha pensat que la llengua és important o no?
3: Mm-hmm. Bé, doncs sí, hi ha debat sobre això en filosofia política i hi ha un valor de les llengües en què hi ha un acord generalitzat, que és el valor de la comunicació. Necessitem eines de comunicació com a humans, no? Necessitem aquesta eina de comunicació verbal que és la llengua. I en la teoria política doncs, s'entén aquest valor de la comunicació sobretot com a la necessitat d'intercanviar informació i aquest valor implica doncs, que si tu coneixes les llengües rellevants a la teva societat, doncs tindràs més oportunitats, no? Tindràs més oportunitats de progrés social, tindràs més possibilitats de participar en la vida política, tindràs més possibilitats de moure't en el conjunt del teu estat o del teu entorn polític. I també segurament, diuen aquests teòrics, doncs, l'Estat podrà ser més eficient si treballa en aquestes llengües que són compartides per tothom un estat. Ara bé, aquest valor que tothom reconeix no és l'únic que tothom reconeix. És a dir, hi ha molts teòrics que també consideren que val la pena regular per preservar un altre valor, que és el de la identitat que tots posem amb les llengües en què parlem. I això per què? Perquè en molts casos nosaltres tenim uns vincles forts amb aquestes llengües que parlem, ens hi identifiquem amb diferents graus i per tant la manera com aquestes llengües siguin tractades per les institucions o la manera com les altres persones valorin aquestes llengües, l'estatus que tinguin a aquestes llengües, repercutirà també en la nostra pròpia autoestima, és a dir, en el respecte que sentim que els altres tenen per nosaltres. Per tant, aquest valor de la identitat també és un valor que la teoria, no? la filosofia política considera que és important de protegir i, per tant, que és un interès que tenen les persones i que s'ha de tractar de manera equitativa entre totes les persones que conviuen en una societat.
2: Bé, ens has explicat el que és la política lingüística, ens has explicat també una mica per què les llengües tenen valor i per què ens hem de preocupar, i ens has avançat una miqueta quins criteris, no, o quins elements es poden tenir en compte a l'hora d'avaluar la justícia de les polítiques lingüístiques, tot això que comentaves ara sobre la identitat i de més. Llavors, podries aprofundir una miqueta més en aquesta qüestió i si t'hi llences, parlar també d'algun cas pràctic, per exemple, això que hem parlat al començament sobre el cas d'aquesta infermera que es queixava d'haver d'aprendre català. És just aquest requisit, aquest requeriment lingüístic? És just que no li acabem donant el contracte segurament per aquesta qüestió lingüística?
3: D'acord, doncs anem per parts perquè aquí hi ha molta teca. Bé, a veure, en primer lloc, el principi fonamental pel qual es regeixen les polítiques lingüístiques en una democràcia liberal, igual que altres polítiques, és aquest que ja hem repetit diferents vegades avui, que és aquest principi d'igualtat de tracte dels interessos que les persones derivem de les llengües. Per tant, hi pot haver interessos de comunicació i interessos d'identitat. Llavors, aquí, en el pla teòric, hi ha diferents propostes perquè no tots els teòrics donen el mateix valor al tracte que s'ha de donar a aquests interessos. Per tant, hi ha un conjunt de teòrics que consideren que l'únic valor que mereix regulació és el valor de la comunicació i aquests doncs, se'n diuen, se solen anomenar instrumentalistes, i aquests doncs, afavoririen polítiques que promouen sobretot les llengües més dominants, les llengües parlades, no? Un instrumentalista, per exemple, veuria bé que només s'invertissin diners en l'anglès i que tots els estats acabessin tenint com a llengües oficials l'anglès, no? Això...
0: un instrumentalista conseqüent, diguem-ne, algú que es cregués de veritat el valor instrumental.
3: Sí, perquè això no sol passar, però sí, és a dir, la teoria duria aquí.
2: Això, hi ha un exemple molt famós d'Unamuno queixant-se-li a Pessoa de, és que clar, los catalanes estos que insisten en escribir en catalán cuando podrían escribir en castellano y tiene mucha... hasta los portugueses podrían escribir en castellano y sería mucho mejor y tal. Y Pessoa le contesta, digo, eso amigo mío es un argumento para escribir en inglés.
3: Clar, clar.
0: Doncs crec que ens estan ja cridant a files, per dir-ho d'alguna manera, i que ens demanen marxar, ens volen fer fora. Així que ho haurem de deixar aquí. Moltes, moltes gràcies, Elvira, per aquesta conversa. Crec que ha estat un debat molt interessant, molt estimulant, i més que digne per tancar una bona conversa a última hora de la nit de bar. Sens dubte, la qüestió de les llengües i de per què són valuoses i com les haurien de gestionar, per suposat, d'una manera justa o raonable, o posem-li l'adjectiu que vulguem, seguirà, és i seguirà sent un tema de discussió tant al país, a Catalunya, com arreu del món. Esperem que amb aquest episodi i amb aquest programa en general tinguem, no, ara més eines per abordar aquesta discussió quan la tinguem a qualsevol lloc, sobretot a un bar si hem begut unes cerveses de més, o que com a mínim, encara que no discutiu sobre això, doncs que us hagi semblat interessant d'escoltar-ho.
1: Espera, Sergi, una última pregunta abans de marxar.
0: Ah, d'acord.
1: Elvira, amb quina cançó tancaries una conversa de bar com aquesta? En què vols arreglar el món així a última hora de la nit?
3: Bé, jo la tancaria amb una cançó alegre, en català, i d'un grup que m'agrada molt, Antònia Font, i concretament una cançó que és com un himne, que és Uauier.
0: Perfecte, doncs ara sí, ara ja sí que sí. Gràcies, Elvira, per el suggeriment. Marxem amb aquesta cançó d'Antònia Font, però ens la trobem ben aviat amb el següent episodi. Estigueu ben atents a les xarxes socials per saber quan tindreu disponible la següent conversa de bar d'aquest podcast, tant al Prat Ràdio com a Spotify o altres plataformes, que encara no sabem ben bé quines seran, perquè això és una mica preliminar, ja ho veurem. I si us ha agradat, doncs subscriviu-vos, seguiu-nos i totes aquestes coses que es fan ara, a reveure. I per cert, gràcies al Sergio pel suport tècnic i també al Gerard Zelaya per oferir-nos la seva veu en parts del programa. I ara sí, moltes gràcies, ens veiem a la propera.
4: Tanquem la paradeta, ja acabareu d'arreglar el món el proper dia.

0: Has escoltat l'Espai Podcast, una finestra radiofònica del Prat Ràdio Més. Pots trobar aquest i molts més al web de l'Espai d'Àudios a la Carta de la Ràdio Pública del Prat.
1: Aquest cap de setmana s'està disputant a la platja del Prat el 9è Campionat d'Espanya Màster de Pesca Mar Costa.
2: En marxa la 47a exposició col·lectiva d'artistes del Prat.
3: Últim esforç del Banc dels Aliments per trobar voluntariat a pocs dies del gran recapte que es farà aquest cap de setmana.
4: Cultura, actualitat, informació. El Prat Ràdio.
5: Poc més de 2.300 persones ja s'han subscrit a l'Ambici, la bicicleta compartida metropolitana.
6: El nou autobús entre el Prat i l'Hospital de Bellvitge entrarà en funcionament.
7: La Carxofa Prat torna a ser una vegada més la protagonista.
4: Vols saber tot el que passa a la teva ciutat? Aquesta és la teva emissora, el Prat Ràdio. 91.6 de l'FM. Sintonitza.
5: Poc més de 2.300 persones ja s'han subscrit a l'Ambici, la bicicleta compartida metropolitana.
6: El nou autobús entre el Prat i l'Hospital de Bellvitge entrarà en funcionament.
7: La Carxofa Prat torna a ser una vegada més la protagonista.
4: Vols saber tot el que passa a la teva ciutat? Aquesta és la teva emissora, el Prat Ràdio, 91.6 de l'FM. Sintonitza.
1: Aquest cap de setmana s'està disputant a la platja del Prat el 9è Campionat d'Espanya Màster de Pesca Mar Costa.
2: En marxa la 47a exposició col·lectiva d'artistes del Prat.
3: Últim esforç del Banc dels Aliments per trobar voluntariat a pocs dies del gran recapte que es farà aquest cap de setmana.
4: Cultura, actualitat, informació. El Prat Ràdio.
8: És la una.
9: El Prat és notícia.

Què tal? Bon dia. Seguiment desigual a la jornada de vaga de professorat en el primer dia de retorn a les aules. Si bé alguns centres han obert amb total normalitat, d'altres han hagut d'aplicar els serveis mínims decretats pel govern català. La vaga convocada pel sindicat sosté que estés també la CGT i la Intersindical i COS reclama més inversió en educació, fins a arribar al 6% del PIB, reduir ràtios, millores a les instal·lacions i la defensa del català a les aules, entre altres reivindicacions. Més de 8.000 alumnes comencen avui el curs escolar infantil, primària, ESO, batxillerat i FP de grau bàsic. De seguida ho destaquem.

0: En marxa les inscripcions per una nova edició del NIU, la incubadora social, fins al proper 16 d'octubre. Es tracta del programa d'acompanyament a projectes d'emprenedoria amb impacte social o ambiental. A més, no cal disposar d'un pla d'empresa desenvolupat, n'hi ha prou amb tenir una iniciativa al cap i ganes de posar-la en marxa. L'Associació d'Espòters Barcelona Prat celebra des d'ahir i fins avui l'Open Day, dues jornades en què una norantena de persones aficionades a la caça d'avions amb les seves càmeres poden gaudir de la seva afició des d'un emplaçament singular a uns 50 metres de les pistes de l'aeroport. I els esports, Jonathan Marín González, què tal? Bona tarda.
1: Bona tarda. El Club Petanca s'ha proclamat subcampió al Campionat d'Espanya de tripletes que s'ha celebrat a Lanzarote. A més, José Luis Guas i Lucas Álvarez, integrants de l'entitat Pot Alabà, han estat convocats per al proper Mundial de Tripletes que es disputarà entre el 20 i el 24 de novembre a Konka, en Tailàndia.
0: I perquè fa el temps, ben patents d'aquest canvi que ha d'arribar a partir de demà i que farà baixar i molt les temperatures i que vindrà més carregat de precipitacions. Les temperatures de moment es mantenen entre els 32 graus les màximes i les 23 les mínimes. Comencem el control tècnic amb Pico Estilo i qui els parla avui, Luis Rodríguez Alonso. Seguiment desigual de la jornada de vaga del professorat en el primer dia de retorn a les aules. Si bé alguns centres s'han obert amb total normalitat, d'altres han hagut d'aplicar els serveis mínims decretats pel govern català. La vaga convocada pel sindicat Tustec Estés, la CGT, la Intersindical i COS reclamen més inversió en educació fins a arribar al 6% del PIB, reduir ràtios, millores a les instal·lacions i també la defensa del català a les aules. Escoltem Anna Gallardo, és directora de l'escola Joan Maragall, on aquí sí que hi ha hagut normalitat.
2: Es veu bastanta normalitat, tant per part del claustre com per part de les famílies i alumnes. No sabem tampoc, no?, l'evolució, una miqueta complicat potser tot el curs com que ens espera, però intentant doncs, fer el millor per tothom i que la comunitat educativa doncs, estiguem tots contents i contentes en el dia a dia.
0: Més de 8.000 alumnes han començat avui el curs escolar, infantil, primària, ESO, batxillerat i FP de grau bàsic. Una primera jornada que les famílies encaren amb il·lusió i també nervis.
3: Intentant tenir molta calma, controlant aquests nervis, sobretot a la canalla que té el primer dia. El meu fill s'ha aixecat a 7:45 avui, cosa que no ha fet durant tot l'estiu.
4: Moltes ganes, il·lusió, i ha de passar primer de primària. Que s'ho passi molt bé, que disfruti molt amb els seus companys de classe.
0: El nou curs escolar al Prat arrenca més després d'una inversió municipal de prop d'1,5 milions d'euros a 13 centres educatius que s'ha destinat principalment a la millora de la climatització dels espais comuns. Escoltem Maria Francisca Barriga, regidora d'Educació a l'Ajuntament del Prat.
5: Jo he importat en la línia de la climatització amb espais comuns, com són biblioteques, menjadors, sales de música, i a més aïllaments a nivell de fusteria, que són portes i finestres, i també amb ombres, ombres als patis.
0: Aquesta és la primera vegada que un curs escolar arrenca amb una convocatòria de vaga.
6: Educació.
0: La primera vegada en un inici, però és la sisena la que porten d'any els docents, el personal docent cridat a la vaga en menys d'un any. El sindicat majoritari d'USTEC, però també la Intersindical, la CNT, COS i també CGT adverteixen al govern que aquest curs seguirà la lluita iniciada durant el curs passat. Lamenten que les reivindicacions siguin les mateixes en no haver aconseguit obrir una negociació durant l'estiu. Entre elles, ja ho dèiem abans, més inversió per reduir ràtios, millorar l'atenció a l'alumnat vulnerable o millorar les condicions laborals del personal docent. L'USTEC, a més, ha reclamat un pacte nacional de país per l'educació. Escoltem Mariana Ruiz, membre del Secretariat Nacional del Sindicat.
7: Interpel·lem al president de la Generalitat a que posi les bases per construir realment un acord de país amb tota la comunitat educativa. No podem continuar sotmetent l'educació d'aquest país a l'infrafinançament de les últimes dècades. Necessitem de manera urgent caminar per assolir el 6% tal com marca la LEC. Igual que l'escola inclusiva. L'escola inclusiva no pot ser un titular.
0: Des de l'Assemblea Educativa també adverteixen al govern que aquesta és la primera de futures mobilitzacions que marcaran el nou curs. Escoltem el seu portaveu, Ramon Castell.
8: No ha negociat ni pensa negociar i no té solució per donar sortida a aquesta crisi educativa i, per tant, estem aquí per començar un cicle de vagues, un nou curs per tirar endavant.
0: L'epicentre de la jornada reivindicativa en el cas del Baix Llobregat ha estat Esplugues de Llobregat i a Barcelona hi ha hagut una mobilització del personal docent entre la plaça Urquinaona i fins la plaça Sant Jaume. Pràcticament mig quart de dues del migdia, moment de fer una petita pausa i tornar a seguir parlant amb més temes.
9: Assegurances Baltasar. Assegurances de vehicles, de locals, de negocis, d'indústria, de vida, de la llar. Assegurances Baltasar. Avinguda Verge de Montserrat 38. Telèfon 93 370 0299. Visita la nostra web baltasarmediadores.com.
10: Assegurances Baltasar patrocina les retransmissions de l'AE Prat.
11: El jazz ha arribat al Prat Ràdio i ha arribat per quedar-se. Cada diumenge de 10 a 11 de la nit, un recorregut apassionat i apassionant als estàndards imprescindibles de la nostra música. Jazz setmanal, jazz per tots els afeccionats, els de sempre, els que s'acaben d'incorporar i els que ho són i encara no ho saben. Ja setmanal, cada diumenge de 22 a 23 hores.
12: Bienvenidos a la Cosme FM, tu podcast radiofónico en el Prat Radio.
13: Ahora, miércoles sí, miércoles no, te informamos de todo lo que pasa en San Cosme.
14: Y ahora, miércoles sí y miércoles no, nuestras mejores crónicas.
13: Ahora, miércoles sí, miércoles no, de las 21 a las 22 horas.
15: Te esperamos, miércoles sí, miércoles no, aquí en el Prat Radio.
16: Aquest 7 de setembre comencem un nou programa.
17: Què podem dir més?
18: És que no sé de què se tracta.
17: Com que no saps de què se tracta?
18: Ni idea.
17: Xules, és un programa de coses xules.
18: Aneu a punt de veure un...
17: No, esteu a punt d'escoltar.
18: Aneu a punt d'escoltar un meravellós programa de ràdio.
16: Rambla 54, de dilluns a divendres, de 4 a 5 de la tarda, a la teva ràdio local.
0: El Profim Office ha presentat els nous spots amb què reivindica el cinema fet a casa i el talent local.
19: Unes 300 persones han fet un crit contra el genocidi a Gaza en una concentració a la plaça de la Vila.
20: Aquest divendres, al Centre Cívic Jardins de la Pau, s'ha estrenat una nova edició de la Nit en Dansa.
21: Vols saber tot el que passa a la teva ciutat? Aquesta és la teva emissora, el Prat Ràdio, 91.6 de l'FM. Sintonitza'm.
22: Festejamos nuestra décima temporada. Acércate y disfruta con nosotros. Mate, tango y folclore. Miércoles, 15 horas. Te esperamos aquí o acá, en el Prat Radio.
23: Juan López en los controles, la fiesta va a explotar.
24: Escúchanos cada sábado desde las 2 en el Prat Radio.
23: Diversión divertida, ven y únete a bailar con Juan López y Dimi, no te puedes parar.
24: La música variada y de fiesta para toda la familia te espera.
25: Altres apunts.
0: Arrenca una nova edició del NIU, la incubadora social creada per acollir persones amb grans idees emprenedores i relacionades amb l'impacte social o ambiental i que vulguin formar una iniciativa viable i sostenible. És un projecte de l'Ajuntament i que gestiona la cooperativa Aere Social i que compta amb la col·laboració de l'Ateneu Cooperatiu del Baix Llobregat, entre d'altres. Pensat per a persones amb idees d'impacte social i ambiental que vulguin crear una cooperativa, associació o empresa amb visió transformadora i que puguin dedicar-hi almenys 3 hores setmanals i que visquin a Prat. Amb una estructura dividida en 3 parts, el programa ofereix formació entre els mesos d'octubre i de gener, amb una sessió setmanal de 3 hores on els alumnes aprenen tot el necessari per donar forma al seu projecte. I és que també inclou una mentoria personalitzada entre els mesos d'octubre i l'abril amb 18 hores de seguiment. Recordem que les inscripcions estan obertes fins al proper 16 d'octubre, quan se seleccionaran entre tots els participants els 10 millors projectes a desenvolupar.
25: Entitats.
0: Ho destacàvem en titulars. L'associació d'Espotters Barcelona al Prat celebra des d'ahir i fins avui l'Open Day. Són dues jornades en què una norantena de persones aficionades a la caça d'avions amb les seves càmeres poden gaudir de la seva afició i, a més, des d'un emplaçament força singular a uns 50 metres de les pistes de l'aeroport de Prat. Saludem a Joan Carles Lacruz, president de l'entitat. Bona tarda.
1: Hola, bona tarda. Pues mira, aquí una mica cansats ja tota la jornada. Però bueno, perquè avui a més ha sigut un dia molt calorós, però molt emocionats i molt contents.
0: Què representa per vosaltres un Open Day com aquest i a més quan celebreu els 15 anys de l'entitat?
1: Bueno, celebrar els 15 anys ja ho diu tot. Vull dir, 15 anys, com diuen en castellà, la niña bonita, però bueno, 15 anys és molta feina, és consolidar una associació. I aleshores a l'Open Day per als Spotters és la gran festa. És que, per exemple, quan parlem del World Trade i del Mobile World Center, que és la gran festa de tot l'any, és el temps de l'exposició, doncs nosaltres la gran festa de tot un any de treball, de comunicacions, de viatges, de tot això, és la gran festa, perquè aquí ens trobem i sobretot tenim la possibilitat de poder entrar i gaudir, de poder fotografiar els avions molt i molt de prop.
0: Perquè ens fem una idea, què té de diferent avui i demà amb aquest Open Day respecte doncs, a quan aneu a caçar avions amb els altres miradors que teniu aquí al voltant de l'aeroport del Prat?
1: Bueno, sobretot, no sé si ho pots sentir ara el soroll que fan. No sé, perquè ara s'acaba d'enlairar un avió, però sobretot el diferent és que nosaltres, quan estem fora de l'aeroport, tenim uns punts en concret als quals ja estem acostumats, i hi ha una certa distància, aleshores lluitem contra les condicions atmosfèriques. A l'estiu fa molta calor, aleshores les fotografies, moltes d'elles surten amb reverberació per la distància que hi ha. A l'ifred ens hi morem de fred i sempre la distància, la proximitat per fer l'avió. Aquí estem, ja et dic, a uns 50 metres de la pista, i aleshores això ens dona unes condicions perfectes. La qualitat de la foto surt nítida, una nitidesa absoluta, pots veure el detall en ple esforç de l'avió, els xorros d'aire calent que surten del motor per la part de darrere. Bé, una sèrie de condicionants que de cara als fotògrafos i de cara als spotters, doncs això podem gaudir-ho des de dintre, i des de fora tot això no ho veiem.
0: A més, en aquestes dues jornades, no sé si ens podries parlar d'aquells avions que seran segurament els més buscats.
1: Bueno, mira, aquest matí ens ha visitat un Air Canada que va pintat amb una librea dels esportistes olímpics dels Jocs d'hivern. I fonamentalment tenim l'Airbus 380, que fa escassament s'ha anat a les 4 i quart aproximadament, i l'hem pogut gaudir, i és el que et deia, la proximitat que ens ha donat poder-lo fotografiar és absoluta. Després aquest matí també hem tingut un JetBlue amb una librea especial, tot pintat de blau, amb unes decoracions molt maques, i bueno, avui hem tingut alguns vols especials. Espera que ara passa un avió, jo no ho sento gaire. Vull dir, una sèrie... Aquest matí hem tingut uns avions bastant especials. Hem tingut un Embraer privat de matrícula de Brasil, també, que no és normal veure per aquí. Bueno, una sèrie d'avions molt, molt, molt xulos.
0: I escolta, Joan Carles, explica'ns una mica, perquè no sé si el perfil de persones que teniu per aquesta cita com és l'Open Day és la mateixa que teniu habitualment. És a dir, no sé si la intenció també és la de captar noves persones per l'entitat, no?
1: Bueno, aviam, nosaltres el que fem és reservem unes places per al públic de fora, perquè això ho fem com a associació Barcelona al Prat, però aleshores tenim un acord amb AENA de no limitar-lo només als socis, sinó d'obrir-lo a la gent de fora. Aleshores, nosaltres intentem obrir el màxim possible el que és la festa i que coneguin l'associació i que coneguin l'aeroport de Barcelona. Avui, per exemple, tenim gent que ens ha vingut de Canàries, gent que ens ha vingut de Madrid, gent que ens ha vingut de València... I que no són socis, vull dir, que han entrat dintre de les places que van resultar per al públic en general, I aleshores, doncs, bueno, també tinc que dir que malauradament tenim una limitació d'aforament, i que aquest any pues, ens han quedat a fora, entre els dos dies ens han quedat a fora entre 30 i 35 persones que no podran venir. Aleshores, el que fem és que els que han vingut aquest any intentem que l'any que ve no repeteixin, si s'apunten els truquem per aviam si pot ser, i una mica perquè això sigui una cosa rotativa, que no siguem sempre els mateixos i que moltíssima gent pugui conèixer tot aquest tinglador.
0: Clar, en tot això, a més, teniu doncs, això, no? La col·laboració estreta amb Aena, entenc.
1: Sí, total, total. O sigui, sense la seva col·laboració això seria impossible, vull dir, clar, perquè pensa que estem dintre del recinte aeroportuari. O sigui, nosaltres passem el control de seguretat com si anessis a viatjar. El que passa és que per entrar, en comptes d'entrar per on entra el passatge normal, entrem per on entren els treballadors, per dir alguna cosa, no? Uh-huh. I aleshores, a partir d'aquí, ens recol·loquem. Però nosaltres, sense la col·laboració d'Aena, evidentment no podríem fer tot això, perquè necessitem entrar dintre de l'aeroport. I Aena és el que coordina temes de seguretat amb la Guàrdia Civil, temes de tot, no? Vull dir, seguretat del propi aeroport. I aleshores, evidentment, sense ells, impossible fer això. Nosaltres els estem molt agraïts que ens puguin permetre fer aquesta festa avui aquí.
21: Escolta l'entrevista sencera a la secció Informatius del Prat.Ràdio.
19: Aquesta setmana es posa en marxa la comissió tècnica que ha d'abordar el futur de l'aeroport del Prat.
2: Des d'aquest mes, el servei del vehicle elèctric compartit de l'Ajuntament del Prat compta amb 4 nous vehicles.
3: Arrenquen les obres de la nova residència municipal de la gent gran del Prat amb l'acte de col·locació de la primera pedra.
21: Vols saber tot el que passa a la teva ciutat? Aquesta és la teva emissora, el Prat Ràdio, 91.6 de l'FM. Sintonitza'm.

0: The blues is alright. Roots Blues Radio is on your programa The Blues. Ens pots escoltar els divendres a les 10 de la nit per el prat.digital/ràdio. The blues is alright. It's alright. It's alright. It's alright. It's alright. Every day and night. El reafter de los domingos se llama Dance Tour. En el Prat Radio, cada domingo, de 3 a 5 de la tarde, la fiesta continúa. No acaba el fin de semana. El fin de semana acaba de comenzar con Dance Tour. J.M. Salinas te ofrece todas las mejores novedades de la música dance, la música dancing, la música dance. Bueno, da igual, la música chumba chumba. Súbete a nuestro avión y disfruta de las mejores novedades. Disfruta de los bonus tracks, de los remembers y, como no, de las mejores sesiones, esas que te editamos cada fin de mes. Y, como no, viajamos en nuestro avión a cualquier parte del mundo para descubrir lo que se escucha en ese país en concreto. ¿Dónde viajaremos? Ya sabes, cada domingo de 3 a 5 de la tarde, Dance Tour con J.M. Salinas. J.M. Salinas. J.M. Salinas.
1: Te'n recordes dels vinils que giraven al tocadiscos? Això és història viva. Tots els dijous de 8 a 9 de la nit, la música del segle passat posa la màquina del temps en marxa. Hits, curiositats i històries que va fer vibrar tota una generació. Música del segle passat, 91.6 de l'FM, al Prat Ràdio.
2: La moto de Sasha. Todos los martes de 9 a 10 de la noche, un programa donde hablaremos de... No recuerdo nada. La moto de Sasha... Esto es absurdo. La moto de Sasha, un programa de...
3: Aquest 7 de setembre comencem un nou programa.
4: ¿Qué podem dir més?
5: Es que no sé de què se tracta.
4: ¿Com que no saps de què se tracta?
5: Ni idea.
4: Xules, és un programa de coses xules.
5: Aneu a punt de veure un...
4: No, esteu a punt d'escoltar.
5: Aneu a punt d'escoltar un meravellós programa de ràdio.
3: Rambla 54, de dilluns a divendres, de 4 a 5 de la tarda, a la teva ràdio local.
6: Esports.
7: I moment ara per repassar la informació esportiva que ens porta, com sempre, el Jonathan Marín González. Què tal? Bona tarda.
8: Bona tarda. Doncs, com comentàvem a la portada, el Club Petanca Prat s'ha proclamat subcampió del Campionat d'Espanya de tripletes que s'ha celebrat a Lanzarote. La tripleta pretenca ha aconseguit finalitzar en segona posició a la primera fase. A les eliminatòries, el Club Petanca Prat ha superat el Zaragoza, els vuitens de final, 13-0, el Vergel, 13-3, als quarts, i l'Amigos de Huétor, Tajar, a semifinals. A la gran final, el conjunt Potalava no ha pogut superar, això sí, a l'Encino Gallec. I més coses, perquè els jugadors del Club Petanca Prat, José Luis Guas i Lucas Álvarez, són uns dels quatre seleccionats de la selecció espanyola per al pròxim Mundial de Tripletes, que es disputarà entre el 20 i el 24 de novembre a Koh Ka, en Tailàndia. Guas, recordem, ve de proclamar-se campió d'Europa de dobletes a Lorca aquest estiu. I més coses, i més bones notícies, perquè la potablava Isabela Plamenov ha estat seleccionada per formar part de la selecció catalana i serà integrant al centre del rendiment de Sant Cugat, al CAR. Plamenov, que fins ara havia format part del Rímica Prat Cor Blau, ha aconseguit amb el club pretenc, entre diferents fites, al Campionat d'Espanya aquest any a Oviedo. I també és setmana per estar pendents de sortejos. En principi, aquest dijous coneixerem el rival de l'Associació Esportiva Prat a la ronda prèvia de la Copa del Rei. Recordem que el primer equip masculí del Prat jugarà a la Copa per tercer cop a la seva història, un dret que va aconseguir la temporada anterior per ser representant territorial català, ser el millor classificat de Lliga Elite entre aquells que no van aconseguir l'ascens a tercera ref. Els potablaves han de jugar a la fase prèvia, una eliminatòria on participen els 20 representants territorials, 19 de cada comunitat autònoma i un segon representant andalús. El Prat s'enfrontarà a un d'aquests tres rivals, el Sant Rafel, de les Illes Balears, l'Atlético Calatayud, de l'Aragó, i el Baztán, de Navarra. Com dèiem, un d'aquests tres equips serà el rival dels pratencs. És una eliminatòria d'anada i tornada, l'anada al cap de setmana de festa major, o sigui que doncs, aquí tindrem una mica de contraprogramació, i la tornada al cap de setmana següent. I és una eliminatòria que classifica la fase final de la Copa, és a dir, a la primera ronda de la competició, i per tant, enfrontar-se sí o sí amb un equip de primera divisió. La segona i la tercera jornada de Lliga Elit, previstes per als caps de setmana, on el Prat juga aquesta ronda prèvia, haurà de ser s'hauran de suspendre i per tant es jugaran entre setmana més endavant. I en paral·lel, la fundació de l'Associació Esportiva Prat ja coneix rival per a la tercera ronda de la Copa Catalunya. Aquest serà el Martorell, campió de primera catalana la temporada anterior i que doncs, serà rival del primer equip del Prat a Lliga Elit. I ja tanquem amb un punt també de futbol, perquè Júlia Pastor ha estat convocada per a la selecció espanyola sub-17. La jugadora potablava del Futbol Club Barcelona es concentrarà de

0: desmesurada per les dates, morirà matant avui, i és que la temperatura en algun cas serà més alta que la d'ahir, sobretot les immediates hores a l'interior gironí. Déu-n'hi-do a la Baixa Garrotxa, també al Pla de l'Estany, al Gironès, l'interior de la Selva, l'interior de l'Empordà. Aquí arribarem a fregar els 40 graus. Aquesta tarda també algun 38-40 arribarem a assolir en el cas del Pla de Lleida. Ara bé, amb els primers canvis de situació a última hora de la tarda, en forma de les primeres tempestes que es formaran entre l'Aragó i les Terres de l'Ebre, arribaran fins al sud de Tarragona en general, també cap al Pirineu, Prepirineu, Catalunya Central. Començarà el sideral. Atenció, sobretot demà dimecres, una claríssima davallada de la temperatura, de cal ample, sobretot a Girona, també amb més vent. I atenció a les tempestes, sobretot al matí, a l'àrea metropolitana de Barcelona, més que probables inundacions, però de forma local.
1: I per què fa l'estat de la mar?
0: Temps ha de canviar com un mitjó al llarg de les properes hores a tota la costa, i és que de la placidesa que teníem aquest matí i encara hi ha a hores d'ara, passarem a una mar molt més remenada al llarg d'aquesta tarda i sobretot especial atenció al dimecres. De moment aquesta tarda encara el vent dominant serà de garbí, això farà disparar la temperatura sobretot al voltant del Montgrí en el cas de la Costa Brava, i també la xafogó encara molt evident, però la mar molt plàcida. Les immediates hores marejolsi de Cas Maró ja en aquesta Costa Brava. El vent girarà 180 graus, entrant de tramuntana, en vista el dimecres, i déu-n'hi-do com xiularà, sobretot al nord del Baix Empordà i a l'Alt Empordà, ràfegues de més de 80-100 km per hora. Passarem a tenir mar molt espessa i fins i tot arribant a maregassa, onades de més de 4 metres d'altura, especialment mar enfora. I a la resta de la costa també una mar molt regirada, atenció al vent de mestral a les Terres de l'Ebre i les tempestes de la costa de Barcelona. N'estarem pendents a la xarxa.

Fins aquí l'informatiu al Prat és notícia d'avui dimarts 8 de setembre. La informació local torna, com sempre, ben puntual aquesta tarda a partir de les 5. Gràcies un dia més per la confiança i bona tarda.

0: Aquesta setmana es posa en marxa la comissió tècnica que ha d'abordar el futur de l'aeroport del Prat.
1: Des d'aquest mes, el servei del vehicle elèctric compartit de l'Ajuntament del Prat compta amb 4 nous vehicles.
2: Arrenquen les obres de la nova residència municipal de la gent gran del Prat amb l'acte de col·locació de la primera pedra.
3: Vols saber tot el que passa a la teva ciutat? Aquesta és la teva emissora, el Prat Ràdio, 91.6 de l'FM. Sintonitza'm.

The blues is alright. Roots Blues Radio es el mejor programa de blues. Ens pots escoltar els divendres a les 10 de la nit per el prat.digital/radio.

és possible, comenceu, si us plau, així. Que voler és voler i poder és poesia, a quants haureu fet mal aquí? Que l'univers ni escolta,

I sona una cançó que ara em parla de tu. De totes les històries que ara ens han quedat tan lluny.

0: Bon dia, són les dues.
1: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
0: Inici de curs absolutament atípic en plena jornada de vaga dels mestres, talls de vies arreu de Catalunya i protestes al carrer. Tot i que l'aturada ha tingut un seguiment sensiblement inferior al d'altres jornades, els sindicats convocants han volgut aprofitar l'arrencada del curs per llançar aquest pols al govern, al qui li reclamen que destini més diners a educació. Marina Ruiz és portaveu d'USTEC.
2: No podem continuar sotmetent l'educació d'aquest país a l'infrafinançament de les últimes dècades. Necessitem de manera urgent caminar per a assolir el 6% tal com marca la LEC. Igual que l'escola inclusiva. L'escola inclusiva no pot ser un titular.
0: La consellera d'Educació, Esther Niubó, proposa obrir una taula de debat amb la comunitat educativa.
3: Volem obrir i estructurar un debat sobre els reptes del sistema educatiu amb tota la comunitat educativa i això, evidentment, també amb els sindicats, però amb totes les veus dels professionals d'educació i escoltant especialment la veu de les famílies que tenen molt a dir.
0: Un inici de curs que coincideix amb la publicació dels resultats de les proves PISA que mostren un retrocés d'un curs sencer en lectura i de pràcticament un altre en matemàtiques a Espanya. Els resultats de Catalunya estan per sobre tant de la mitjana espanyola com de l'europea, però no són comparables perquè no es van fer bé les proves. És dimarts 8 de setembre de 2026 i tenim més titulars. El govern augmenta en un 5% el sostre de despesa no financera per l'any vinent. Artau Bellavista.
4: Aquest sostre determina el volum màxim de diners per elaborar els pressupostos per al proper exercici, però el govern ha detectat avui presentar els de 2027.
0: El govern espanyol es personarà en la causa sobre l'assalt massiu a Ceuta que investiga l'Audiència Nacional.
4: El Consell de Ministres ha aprovat desclassificar una quarantena d'informes policials i judicials que aprovarien que ningú va prevenir l'executiu espanyol sobre l'allau de persones a la ciutat autònoma.
0: Plataforma per la Llengua denuncia el baix nivell del compliment del Pacte Nacional per la Llengua.
4: L'entitat alerta que només s'han executat completament el 39% de les mesures previstes per al 2025 i insten el president Salvador Illa a reforçar les polítiques lingüístiques de l'executiu.
0: En cultura, Sant Sadurní d'Anoia ja estan immersos en la festa de la fil·loxera.
4: Una celebració declarada d'interès cultural que enguany celebra la 45a edició. Aquesta nit es podrà veure a les televisions locals i a la plataforma a la xarxa Més, a partir de 11:15.
0: Els esports, objectiu Champions. El Barça vol tornar a regnar a Europa. Joan Barberà.
5: El conjunt blaugrana no guanya la Lliga de Campions des de fa més de 10 anys. El tècnic Hansi Flick i el futbolista Lamine Yamal, que més opta la pilota d'or, han destacat que la Champions és una prioritat.
0: Atenció a la previsió del temps, perquè s'ha activat una alerta vermella per tempestes i temps violent al Penedès, al Garraf, al Baix Llobregat i al Vallès Occidental. Es poden superar els 40 litres per metre quadrat en només 30 minuts. Lluís Mi Pérez, bon dia.
6: Bon dia. Aquesta situació tan llarga de calor intensa, desmesurada per les dates, morirà matant avui. I és que la temperatura, en algun cas, serà més alta que la d'ahir, sobretot les immediates hores a l'interior gironí. Déu-n'hi-do a la Baixa Garrotxa, també al Pla de l'Estany, al Gironès, l'interior de la Selva, l'interior de l'Empordà. Aquí arribarem a fregar els 40 graus. Aquesta tarda també algun 38-40 arribarem a assolir en el cas del Pla de Lleida. Ara bé, amb els primers canvis de situació, a última hora de la tarda, en forma de les primeres tempestes que es formaran entre l'Aragó i les Terres de l'Ebre, arribaran fins al sud de Tarragona en general, també cap al Pirineu, Prepirineu, Catalunya Central. Començarà el sideral. Atenció, sobretot demà dimecres, una claríssima davallada de la temperatura, de cal ample, sobretot a Girona, també amb més vent. I atenció a les tempestes, sobretot al matí, a l'àrea metropolitana de Barcelona, més que probables inundacions, però de forma local. N'estem pendents a la xarxa.
0: El control de so, Francesc Ávila, la redacció i coordinació, José Gallardo. Passen 4 minuts de les dues.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: Una vaga de docents ha donat el tret de sortida al nou curs escolar que arrenca sense normalitat. L'aturada té un seguiment de moment del 9%, segons el govern, cosa que els sindicats augmenten fins al 30%. Malgrat que hi ha escoles i instituts que es mantenen al marge d'aquesta aturada, altres sí que han arrencat amb serveis mínims d'un professional cada 3 aules. La mobilització ha comptat amb manifestacions i talls de trànsit a diverses vies d'arreu de Catalunya per evidenciar que el conflicte amb el Departament d'Educació continua obert. El govern, de la seva banda, proposa seguir la negociació sobre les condicions laborals amb els sindicats i obrir una taula de debat amb tota la comunitat educativa per traçar les millores del sistema pels propers 10 anys.
4: És la 6a vegada que els docents estan cridats a fer vaga a tot Catalunya en menys d'un any. el sindicat majoritari, la USTEC, però també la Intersindical, la CNT, COS o la CGT, adverteixen al govern que aquest curs seguirà la lluita iniciada el curs passat. Lamenten que les reivindicacions siguin les mateixes, el no haver aconseguit obrir una negociació durant l'estiu. Entre elles, més inversió per reduir ràtios, millor atenció a l'alumnat vulnerable i millorar les condicions laborals dels docents. La USTEC, a més, ha reclamat un pacte nacional de país per a l'educació. Marina Ruiz és membre del Secretariat Nacional del Sindicat.
2: Interpel·lem al president de la Generalitat a que posi les bases per construir realment un acord de país amb tota la comunitat educativa. No podem continuar sotmetent l'educació d'aquest país a l'infrafinançament de les últimes dècades. Necessitem de manera urgent caminar per assolir el 6% tal com marca la LEC. Igual que l'escola inclusiva. L'escola inclusiva no pot ser un titular.
4: Des de l'Assemblea Educativa adverteixen al govern que aquesta és la primera de futures mobilitzacions que marcaran el nou curs. Ramon Castell n'és el portaveu.
7: No ha negociat ni pensa negociar i no té solució per donar sortida a aquesta crisi educativa i, per tant, estem aquí per començar un cicle de vagues, un nou curs per tirar endavant.
4: Per la seva banda, el govern proposa debatre els aspectes laborals amb els sindicats dins la mesa electoral i obrir una taula de debat amb la comunitat educativa per abordar aspectes del sistema que cal millorar. Des de l'educació inclusiva, l'acollida de nouvinguts, l'ús de tecnologies a les aules o la formació de docents. Ho explica la consellera d'Educació, Esther Niubó.
3: Volem obrir i estructurar un debat sobre els reptes del sistema educatiu amb tota la comunitat educativa i això, evidentment, també amb els sindicats, però amb totes les veus dels professionals d'educació i escoltant especialment la veu de les famílies que tenen molt a dir. És un salt endavant. Hem de veure quina educació volem per aquest país pels propers 10 anys i això passa per parlar del model d'educació inclusiva, passa per parlar del model d'acollida, passa per parlar de la formació dels docents, d'aquest ús de les tecnologies a les aules.
4: El nou curs arranca amb un rècord de més de 10.140 aules d'acollida i 10.100 mestres i professors més que l'any passat, amb un total de 85.000 docents.
0: La protesta s'ha deixat sentir al carrer a moltes poblacions catalanes. La manifestació més multitudinària ha estat a Barcelona, amb unes 1.800 persones, segons la Guàrdia Urbana, i 5.000, segons USTEC, que han portat la reivindicació fins a la plaça Sant Jaume.
4: A Girona, els docents s'han concentrat aquest matí a Fontejau per iniciar un llarg recorregut fins a la plaça Independència.
0: Això mentre l'alcalde Lluc Salelles ha valorat l'inici del curs, tant pel que fa a aquesta vaga com a una de les principals novetats, la privatització de les escoles Belllloc i les Alzines, que ha fet incorporar a la pública 350 nous alumnes. Televisió de Girona, Marc Guives.
8: Els mestres i professors de Girona han tornat a sortir al carrer en el marc de la vaga d'educació convocada pel primer dia d'escola del curs 2026-2027. Mentre els docents es concentraven a Fontejau a 9:45 del matí, l'alcalde Lluc Salelles i la regidora d'Educació, Caral Vila, es trobaven a l'escola de Taialà per donar la benvinguda al curs. En aquest sentit, el principal partit del govern ha donat tot el seu suport a la vaga i han explicat la gestió dels alumnes de les escoles del Belllloc i les Alzines. Les escoles fins ara concertades han passat a ser privades i Salelles ha criticat la gestió del Departament d'Educació amb els recursos destinats a l'escola pública de la ciutat.
9: Per nosaltres el que plantejàvem era que si fins ara estàvem parlant que Belllloc i les Alzines cada any la Generalitat doncs donava uns diners pel fet de concertar aquestes escoles, aquests mateixos diners s'havien de quedar a la ciutat en l'escolarització pública.
8: Durant el recorregut, els manifestants han carregat contra la consellera d'Educació i el president Illa i han alertat que continuarien mobilitzats.
0: A Lleida, el tall de les vies de l'alta velocitat ha marcat l'inici de la jornada. Una vintena de manifestants han ocupat les vies 1 i 2 de l'AVE a primera hora del matí i els han hagut de desallotjar els antiavalots dels Mossos. Després, més d'un centenar de persones s'han manifestat pel centre de la capital i s'han reunit en assemblea a la plaça de la Paeria. UAU Lleida Ràdio, Eric López.
10: Una quarantena de persones s'han concentrat cap a 8:15 del matí al costat de Fira de Lleida i han iniciat una marxa fins a l'estació de trens pel pont del Príncep de Viana. Poc abans de 9:15, una vintena de manifestants han ocupat les vies 1 i 2 de l'estació i antiavalots dels Mossos d'Esquadra els han desallotjat al cap de mitja hora. Els agents policials han identificat 3 persones relacionades amb els fets. Escoltem el delegat de la CGT i docent de l'Institut d'Almenar, Emili Llorente, que ha admès que les protestes d'aquest dimarts són menys multitudinàries que en altres ocasions, però ha insistit que l'objectiu és constatar que el conflicte educatiu continua obert.
11: Som un col·lectiu que estem organitzats. Sí que és veritat que portem una setmana sol de curs, ha sigut difícil preparar la vaga, i sí que és veritat que no serà, segur que no serà tan multitudinària com van ser les anteriors, però sí que és una prova de que estem, que continuem aquí.
10: Els sindicats han assenyalat que molts docents han tingut dubtes entre secundar la vaga o prioritzar els alumnes en el primer dia de curs i finalment han optat per rebre'ls, tot i compartir les reivindicacions del col·lectiu.
0: A les Terres de l'Ebre, Amposta s'ha convertit en l'epicentre del malestar de la comunitat educativa. Uns 150 manifestants han sortit al carrer per denunciar que no avancen les negociacions amb el departament i reclamar solucions als problemes de l'ensenyament públic. Amposta Ràdio, Sílvia Berbis.
12: Després de creuar la ciutat en manifestació, els docents han tallat el trànsit a la carretera nacional 340 a Amposta per denunciar greus mancances estructurals en el sistema educatiu. Tot i que el seguiment de la vaga als centres ha estat irregular, els representants sindicals i de les assemblees han valorat de manera molt positiva la mobilització en este primer dia de curs. Celia Redondo és docent de l'Institut de Camarles i membre de la coordinació de l'Assemblea Educativa a les Terres de l'Ebre.
13: Les coses no poden començar en normalitat perquè ha sigut el departament qui no ha volgut que comença normalitat, i no som tots els que voldríem ser. Suposo que, bueno, la gent en alguns moments no té l'empenta que fa falta, però hi ha molta gent que està a favor del moviment, perquè a tots els centres estem en les mateixes mancances. Continuem en ràtios superelevades, continuem en falta de personal per a la inclusiva, continuem en unes aules que estan bullint.
12: Els sindicats convocants han reclamat canvis estructurals que situen la inversió educativa en el 6% del producte interior brut.
0: Amb vaga o sense, l'alumnat ha hagut de tornar avui a escola a Badalona. Les portes tant d'escoles com d'instituts s'han obert a primera hora, ja que malgrat aquesta convocatòria de vaga han estat moltes les famílies que han decidit portar els infants a l'aula per retrobar-se amb els companys i iniciar aquesta nova etapa educativa. Ràdio Ciutat de Badalona, Raquel Moreno.
14: Somriures, alguna llàgrima i moltes abraçades han estat protagonistes a les portes de l'escola Salvador Espriu. Els més menuts arribaven nerviosos, agafats a la mà de les seves famílies, i d'altres, més grans, amb la motxilla carregada i esperant retrobar-se amb els amics. També mostraven cares de satisfacció pares i mares que, després de les vacances d'estiu, necessiten recuperar hàbits i rutines. Tot i entendre les reivindicacions del professorat, no veuen amb bons ulls fer vaga el primer dia d'escola.
15: Tener una rutina, tener una normalidad, y que justo el primer día de clase haya una huelga, pues no se entiende mucho.
14: Les ganes de recuperar la normalitat a casa i la manca d'alternativa en poder deixar els infants són els principals motius pels quals han decidit no secundar la vaga.
16: El primer dia de l'escola començar amb una vaga, ho entenc, i respecto perfectament, i els acompanyo, però a nivell de la nostra conciliació familiar i el nostre treball era bastant complicat poder continuar-la.
14: Després de dos mesos i mig de vacances, les aules tornen a omplir-se d'alumnes, converses i riures i moltes ganes d'aprendre.
0: Doncs justament un altre esdeveniment de tipus educatiu que ha coincidit amb aquesta arrencada de l'inici de curs és la publicació de les proves PISA, que constaten una caiguda del nivell de l'alumnat espanyol, el pitjor en l'última dècada, i amb el resultat sobretot en comprensió lectora, però també en matemàtiques i ciències. A Catalunya les notes obtingudes estan per sobre de la mitjana d'Espanya i de la OCDE, però no són comparables a causa de l'error en la mostra dels alumnes que van fer els exàmens. Recordem, es van excloure un 23% d'estudiants amb dificultats de conducta, d'aprenentatge o poc domini de la llengua. Això és 4 vegades més de l'establert. Esther Minguell, bon dia.
17: Bon dia. Els resultats catalans milloren els del darrer informe de fa 3 anys, però no són comparables perquè no representen el conjunt real de l'alumnat. Tot i així, s'han inclòs en l'informe estatal, però no en l'internacional. Abelardo de la Rosa és el secretari d'Estat d'Educació.
18: Hay resultados en Cataluña y los marcamos con el asterisco que ustedes ven, con la advertencia de que no son comparables con otras comunidades, ni tampoco comparables de Cataluña con su propia historia en PISA anterior. Pero no incluir a Cataluña sería ignorar que Cataluña ha sido evaluada. Hay resultados del alumnado que ha sido evaluado y, por tanto, ¿por qué no conocerlos?
17: La consellera d'Educació, Esther Niubó, no ha volgut valorar els resultats de l'informe, que apunten una petita millora de 5 punts en matemàtiques, 10 més en comprensió lectora i 25 en ciències, però ha explicat les mesures establertes per millorar aquestes competències.
19: Nosaltres no entrarem a valorar aquestes dades de Catalunya perquè, efectivament, doncs no són comparables. Ara bé, sí que estem centrats, podem dir que estem centrats en les mesures de millora intensiva de les matemàtiques, de la competència lectora, com a eixos principals de millora del nostre sistema educatiu. I, per tant, aquest curs reforçarem la competència oral i la competència lectora.
17: A nivell espanyol, els estudiants han perdut l'equivalent a un curs en comprensió lectora i gairebé un en matemàtiques, uns resultats per sota la mitjana dels altres països europeus i molt pitjor pitjors que fa 3 anys, just després de la pandèmia. La davallada en comprensió lectora és generalitzada a la majoria de països participants a l'estudi i la segueix el retrocés en matemàtiques. Els països asiàtics són els que lideren el rànquing internacional.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: Un quart de tres, el govern fixa en 43.000 milions d'euros el sostre de despesa no financera de la Generalitat per al 2027. És un 5% més que els comptes d'enguany i un increment de 2.600 milions d'euros. Aquest sostre determina el volum màxim de diners per elaborar els pressupostos per al proper exercici, però el govern, de moment, descarta presentar els del 2027. Mont Carvajal, bon dia.
20: Bon dia. Amb aquest sostre de despesa, el govern incrementa en més de 2.000 milions d'euros el límit establert per aquests pressupostos, els aprovats fa 2 mesos. Ara bé, el govern no preveu dibuixar encara altres pressupostos per al 2027, sinó que està concentrat en executar el d'enguany i en aconseguir el nou model de finançament. Així ho ha explicat la consellera i portaveu Sílvia Paneque.
21: Aquest era un pas que tots els anys els governs doncs, han de fer, no?, per iniciar aquesta tramitació, però certament la prioritat en aquests moments del govern es troba en l'execució dels pressupostos actuals, que ens dona aquest horitzó d'estabilitat, per altra banda, d'aquí fins al 2028, i en l'impuls, com hem fet fins ara, del nou model de finançament.
20: El sostre de despesa no incorpora els ingressos previstos en el nou model de finançament autonòmic, que serien 4.700 milions d'euros més. Per tant, si s'aprovés el nou model, al desembre s'haurà de modificar, ja que està basat amb el vigent.
0: A Madrid, el govern espanyol es personarà com a part perjudicada en la causa oberta a l'Audiència Nacional per investigar l'entrada massiva d'estrangers a Ceuta. Això mentre el Consell de Ministres ha aprovat, tal com estava previst, desclassificar una quarantena d'informes policials i judicials. Una informació que provaria que ningú no va prevenir l'executiu espanyol sobre aquesta allau de persones. Carina Bellbé, bon dia.
22: Bon dia. El govern espanyol mou fitxa després que ahir la jutgessa Maria Tardón de l'Audiència Nacional assumís la causa per investigar si el Marroc està rere l'entrada massiva d'estrangers a la ciutat de Ceuta i si el govern espanyol en tenia coneixement previ. L'executiu central s'hi personarà com a perjudicat, insistint en que ningú els va avisar d'aquesta llau humana i ha exigit al PP que actuï amb responsabilitat i amb prudència. Elma Saiz és la ministra portaveu.
23: I el senyor Feijó haría bien en comportarse como un verdadero líder de la oposición, un hombre de Estado, y se colocara al lado del gobierno con responsabilidad y con prudencia y dejara de abrazar las teorías conspiranoicas o la desinformación, porque el horizonte temporal para devolver a Ceuta la normalidad y para solucionar esta crisis pasa por la colaboración entre administraciones. E indudablemente el ser un partido de oposición que solo pone palos en la rueda no ayuda en nada a los ceutíes, en nada.
22: Per provar la manca d'informació prèvia, el Consell de Ministres ha aprovat avui, tal com s'havia anunciat, desclassificar una quarantena d'informes de situació i d'alerta elaborats pel Centre Nacional d'Intel·ligència, la Policia Nacional, la Guàrdia Civil i la Intel·ligència Militar. Un compromís de transparència, segons la ministra, a través de la publicació d'uns documents als quals es podrà accedir a partir de demà.
0: I encara un apunt més, el jutge que investiga la dona de Pedro Sánchez sobre ajornar la declaració prevista per aquesta tarda.
4: El magistrat Juan Carlos Peinado havia citat Begoña Gómez en una audiència preliminar aquesta tarda. L'advocat de Gómez ha demanat ajornar per impossibilitat d'assistir i ara està en mans de Peinado de decidir si accepta aquest canvi de data. Gómez serà jutjada pels presumptes delictes de tràfic d'influències i malversació.
1: La xarxa de comunicació local.
24: Celebrar és el gest senzill de compartir l'espai, de compartir el moment. Fira Tàrrega, del 10 al 13 de setembre de 2026. Venda d'entrades a firatàrrega.com.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: Plataforma per la Llengua denuncia el baix nivell de compliment del Pacte Nacional per la Llengua signat l'any passat pel govern, els partits i les entitats. Alerten que només s'han executat completament el 39% de les mesures previstes al 2025 i insten el president Salvador Illa a reforçar les polítiques lingüístiques. David Navarro, bon dia.
2: Bon dia. L'informe elaborat per Plataforma per la Llengua revela que el 38,8% de les mesures acordades s'havien executat totalment, un 30% no s'havien dut a terme i prop del 27% s'havien començat. Per departaments, l'entitat denuncia que la Conselleria de Drets Socials i Inclusió és una de les que menys implicació ha mostrat, amb la meitat de mesures sense aplicar, el mateix que passa, per exemple, amb el Departament de Salut. Per això, Plataforma per la Llengua, segons ha explicat el seu president, Òscar Escudé, reclama que el president Illa s'impliqui per aconseguir el compliment del pacte.
3: El que fan i com actuen en uns quants departaments com a mínim queda clar que si se'l creuen ho dissimulen molt bé. Vull dir que no estan fent res del que haurien de fer. I no només, insisteixo, no només en les mesures concretes, sinó en quina prioritat o quina importància li han donat a la llengua en els respectius departaments.
2: Entre els incompliments, l'entitat denuncia que no es garanteix que els treballadors públics coneguin el català, per exemple, a l'atenció mèdica o a les cures, o que no s'hagi posat en marxa una campanya de sensibilització lingüística destinada al públic en general.
0: Repassem altres notícies destacades d'avui. Tirotegen un motorista a Gavà i l'abandonen ferit a Sabadell. Els fets van passar ahir a la tarda a la urbanització de Can Espinós, a la localitat del Baix Llobregat. Segons les primeres informacions, la víctima va ser tirotejada des d'un vehicle i els atacants el van carregar ferit en un altre vehicle. El van abandonar poc després a la zona de Can Urià, a Sabadell. Va ser traslladat a l'hospital posteriorment, on no estem per la seva vida. Més qüestions: desenvolupen un hidrogel amb components naturals que permet administrar quimioteràpia de forma local i sostinguda.
4: Investigadors de Vall d'Hebron, Institut de Recerca, han desenvolupat aquesta tecnologia que pot actuar superant obstacles com ara els efectes adversos. Les proves han demostrat activitat antitumoral i una reducció potencial de toxicitat sistèmica en els models de càncer d'ovari i giloblastoma, el tipus de càncer cerebral més freqüent entre la població adulta.
0: Moment per la cultura. Sant Sadurní d'Anoia estan ja immersos en la festa de la fil·loxera, que recorda com a finals del segle XIX els sadurninencs van vèncer la plaga que havia arrasat les vinyes del municipi. Una festa declarada d'interès cultural que enguany celebra la 45a edició. Aquesta nit podreu veure la festa a les televisions locals i a la plataforma La Xarxa Més a partir de 11:15 de la nit. Ràdio Sant Sadurní, Miquel Cuenca.
5: Sant Sadurní d'Anoia ja viu de ple els dies grans de les fires i festes, amb la festa de la fil·loxera com un dels grans protagonistes. Avui dimarts arriba el dia gros, al matí la festa de la fil·loxera infantil i a la nit, a partir de les 10:05, arribarà el moment culminant, la gran festa de la fil·loxera, amb foc, música, dansa i tradició per reviure la lluita del poble contra la plaga i celebrar una vegada més el triomf de Sant Sadurní sota una pluja d'escumós i un mar de mocadors grocs a la plaça de l'Església.
0: A Olot tanquen avui 5 dies de festa major amb una part important dels actes dedicats a la cultura popular. Avui és Santa Tura, patrona de la ciutat. La jornada ha començat amb missa i finalitzarà amb la ballada dels gegants de nit a la plaça Major. Olot FM, Gerard Puigdemont.
6: Avui Olot posa punt final a 5 dies de festa major. Les festes d'altura, prop de 150 actes de tot tipus, han omplert els carrers de la ciutat. En l'apartat musical, grups com Ginestals, Tiets, el Woodbeat Bank i Teràpia de Xoc, entre altres, han passat pel firal. Però també hi ha hagut molta cultura popular, amb les ballades dels gegants i de les figures de la faràndula dels diversos barris de la capital garrotxina. El regidor de festes, Aniol Sellabona, fa una valoració positiva de com estan anant aquestes festes, enguany marcades per la calor.
7: A l'altura, tradicionalment, sempre patim per la pluja. Enguany no hi havia cap risc de pluja, però sí calors molt altes, temperatures molt altes, calors molt intenses, que no havíem tingut mai un mes de setembre, i per tant això sempre fa que hagis de fer reflexions, i valorarem amb tota l'organització doncs, si cal prendre alguna mesura.
6: Les festes d'altura posaran punt final amb el Ball d'Espelmes a la plaça Major, amb la presència dels gegants, cabeçuts i cavallets, unes festes que enguany finalitzaran el dia 8, dia de la Mare Déu d'Altura, patrona de la ciutat.
0: I arriben els esports. Amb en Joan Barberà, bon dia, Joan. Objectiu Champions. El Barça vol tornar a regnar Europa.
25: Bon dia, Marta. Un títol que no guanyen des de fa més de 10 anys. L'última vegada va ser el 2015. El tenit blaugrana Hansi Flick i el davanter Lamine Yamal han destacat avui que volen guanyar de nou la Lliga de Campions.
26: Jo crec que no hi ha més motivació que quedi la Champions per guanyar. Jo crec que tot l'equip està motivat. Al final, aquí a Barcelona tenim al cap sempre la Champions perquè és la competició més especial que hi ha. I aquest any pot ser. Tenim bons jugadors que han vingut, tant Rodri, Gordon, Adeyemi, Gabriel, tots, Joao, i va venir aquest any.
25: I s'ha mullat sobre la pilota d'or el crac de Rocafonda, ara que des de diferents punts es fa campanya, com és el cas del Real Madrid amb el seu tècnic José Mourinho, dient que ha de guanyar Mbappé o el propi Mbappé, o fins i tot Dembélé, que no posaria a la mina entre els tres millors. Què ha dit Lamine Yamal?
26: ¿Qui no m'ha posat entre los tres primeros?
8: Dembélé, l'actual ganador.
26: És amigo de Kylian, ¿no? Nah, no, la verdad que no me importa.

0: Els blaugranes s'enfrontaran al Feyenoord a 3:15 de la tarda al nou Camp Nou. Pere Romeu ha estat nominat com a millor entrenador de l'any d'un equip femení al tenis català després d'una temporada per emmarcar amb el Barça, on va guanyar la Lliga de Campions. És un dels entrenadors que opta al guardó internacional. La segona divisió, el Centre d'Esports Sabadell, s'ha situat tercer a la classificació després de guanyar el Còrdoba ahir per 3-2 a la Nova Creu Alta. El conjunt arlequinat ha guanyat dos partits i ha empatat els altres dos. Escoltem el tècnic Ferran Costa.
1: Sempre parlem que som com un bolivic, no? No som brillants, però mai et deixem amb el cul a l'aire, no? És una mica la nostra mentalitat. Si hem de treure el color verd, traiem el color verd, si hem de treure el negre, i si hem de treure el vermell, el vermell. Però l'important és pintar i que acabi el dibuix com volem, i hem trobat el camí per fer-ho de diferents maneres dins del partit.
0: Ahir aquesta victòria, 3-2, situats tercers a la classificació, i avui a les 7 de la tarda, gran cita a la Copa de la Reina. Hi ha duel català en aquesta primera eliminatòria de la competició del CAO. Avui s'enfronten l'AEM Lleidatà i l'Europa.
2: Gràcies, Joan Barberà. És l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i seran 2:15. Hem de fer una petita pausa, però seguim de seguida amb més actualitat. Fins ara.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona, Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
2: Nutrició amb Laura Crosas.
3: Picar entre hores. Per afirmar si menjar entre hores és correcte, cal valorar cada cas en particular, però en termes generals, si és seguint les sensacions de gana i sacietat i els requeriments tant energètics com nutritius, la persona gaudeix de salut i el menjar escollit és saludable, és del tot recomanable. Per tant, el problema principal del refrigeri recau en les opcions dels aliments escollits, en la necessitat que es satisfà quan no és nutricional i va més associada a una necessitat emocional, o en la cronificació d'aquests per una mala planificació dels àpats principals. El primer que cal fer és analitzar el motiu pel qual es pica entre hores, perquè en cada cas l'abordatge serà completament diferent. Un dels escenaris més habituals és per falta energètica o de nutrients, és a dir, per gana. L'estrès diari que pateix gran part de la població actual provoca reduir part del temps que es dedicaria a cuinar i a menjar. Llevar-se, fer un cafè amb llet de camí a la feina i no consumir cap altre aliment fins a l'hora de dinar provoca llargs dejunis involuntaris que amb el frigorífic a l'abast ple acaben en picar opcions calòriques i agradables pel paladar, com embotit, formatges curats, patates xips, entre d'altres. Una altra situació similar és no haver esmorzat correctament i tenir alguna màquina expenedora a prop, ideal per fer una pausa de 10 minuts o menjar alguna cosa ràpida que doni l'impuls d'energia necessària per seguir una jornada laboral o estudiantil. El problema és que els aliments que s'hi poden trobar són rics en sucres simples i greixos saturats, com entrepans de farines refinades amb salses, aperitius salats, rebosteria i refresc, que donaran energia de curta durada provocant de nou demanda al cap de poques hores. En aquests dos casos, la planificació serà la clau. Endur-se opcions saludables com fruits secs, fruita, fruita deshidratada, vegetals tallats tipus palets de pastanaga o cogombrets, o entrepans de pa integral farcits de petits vegetals, hummus, formatge tendre o gall dindi laminat poden ser una solució. En canvi, si el cuc apareix a la tarda i és per avorriment o per fer un dinar massa lleuger, caldrà augmentar la quantitat de verdures i hortalisses i probablement de proteïnes de qualitat de l'àpat anterior. Finalment, quan el pic entre hores és el substitut a gestionar una necessitat emocional, en aquest cas caldrà buscar una activitat alternativa que provoqui el mateix plaer i no sigui el menjar. Si estàs dins la roda de picar constantment i això et provoca malestar, cansament o més estrès, busca l'origen d'aquest hàbit per poder trobar la solució més adient al problema i mantenir una alimentació saludable, equilibrada i suficient.
0: La xarxa de comunicació local.
4: Bon dia, són 2:45.
2: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
4: Inici de curs absolutament atípic en plena jornada de vaga dels

0: Mestres, talls de vies arreu de Catalunya i protestes al carrer. Tot i que l'aturada ha tingut un seguiment sensiblement inferior al d'altres jornades, els sindicats convocants han volgut aprofitar l'arrencada del curs per llançar aquest pols al govern, al qui li reclamen que destini més diners a educació. Marina Ruiz és portaveu d'Ustecs.
1: No podem continuar sotmetent l'educació d'aquest país a l'infrafinançament de les últimes dècades. Necessitem de manera urgent caminar per assolir el 6% tal com marca la LEC. Igual que l'escola inclusiva. L'escola inclusiva no pot ser un titular.
0: La consellera d'Educació, Esther Niubó, proposa obrir una taula de debat amb la comunitat educativa.
2: Volem obrir i estructurar un debat sobre els reptes del sistema educatiu amb tota la comunitat educativa i això, evidentment, també amb els sindicats, però amb totes les veus dels professionals d'educació i escoltant especialment la veu de les famílies que tenen molt a dir.
0: Un inici de curs que coincideix amb la publicació dels resultats de les proves PISA, que mostren un retrocés d'un curs sencer en lectura i de pràcticament un altre en matemàtiques a Espanya. Els resultats de Catalunya estan per sobre de la mitjana espanyola i europea, però no són comparables perquè no es van fer bé les proves. És dimarts 8 de setembre de 2026 i tenim més titulars. El govern augmenta en un 5% el sostre de despesa no financera per l'any vinent. Artau Bellavista.
3: Aquest sostre determina el volum màxim de diners per elaborar els pressupostos pel proper exercici. El govern ha detectat avui presentar, ha descartat avui presentar els del 2027.
0: El govern espanyol es personarà en la causa sobre l'assalt massiu a Ceuta que investiga l'Audiència Nacional.
3: El Consell de Ministres ha aprovat desclassificar una quarantena d'informes policials i judicials que proveien que ningú va preparar de l'executiu espanyol sobre aquesta allau de persones a la ciutat autònoma.
0: Plataforma per la Llengua denuncia el baix nivell de compliment del Pacte Nacional per la Llengua.
3: L'entitat alerta que només s'han executat completament el 39% de les mesures previstes pel 2025 i insten a Salvador Illa a reforçar les polítiques lingüístiques de l'executiu.
0: En cultura, Sant Sadurní d'Anoia ja estan immersos en la Festa de la Fil·loxera.
3: Una celebració declarada d'interès cultural que enguany celebra la 45a edició. Aquesta nit es podrà veure a les televisions locals i a la plataforma La Xarxa Més a partir de 11:45.
0: Els esports objectius Champions. El Barça vol tornar a regnar a Europa, Joan Barberà.
4: El conjunt blaurana no guanya la Lliga de Campions des de fa més de 10 anys. El tècnic Hansi Flick i el futbolista Lamine Yamal, que més opta la pilota d'or, han destacat que la Champions és una prioritat.
0: Atenció a la previsió del temps, perquè s'ha activat una alerta vermella per tempestes i temps violent al Penedès, al Garraf, al Baix Llobregat i al Vallès Occidental. Es poden superar, a partir d'aquesta tarda, els 40 litres per metre quadrat en només 30 minuts. Lluís Mi Pérez, bon dia.
5: Bon dia. Aquesta situació tan llarga de calor intensa, desmesurada per les dates, morirà matant avui. I és que la temperatura, en algun cas, serà més alta que la d'ahir, sobretot les immediates hores a l'interior gironí. Déu-n'hi-do a la Baixa Garrotxa, també al Pla de l'Estany, al Gironès, l'interior de la Selva, l'interior de l'Empordà. Aquí arribarem a fregar els 40 graus. Aquesta tarda també algun 38-40 arribarem a assolir en el cas del Pla de Lleida. Ara bé, amb els primers canvis de situació, a última hora de la tarda, en forma de les primeres tempestes que es formaran entre l'Aragó i les Terres de l'Ebre, arribaran fins al sud de Tarragona en general, també cap al Pirineu, Prepirineu, Catalunya Central. Començarà el sideral. Atenció, sobretot demà dimecres, una claríssima davallada de la temperatura, de cal ample, sobretot a Girona, també amb més vent. I atenció a les tempestes, sobretot al matí, a l'àrea metropolitana de Barcelona, més que probables inundacions, però de forma local. N'estem pendents a la xarxa.
0: El control de so, Francesc Ávila, la redacció i coordinació, José Gallardo. Passen 4 minuts de 2:45.
6: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: La vaga de docents ha donat el tret de sortida a un nou curs escolar que ha arrencat sense normalitat. L'aturada, però, té un seguiment sensiblement inferior al d'altres convocatòries, del 9% segons el govern i el 30% segons els sindicats. Malgrat que hi ha escoles i instituts que es mantenen al marge d'aquesta aturada, altres sí que han arrencat amb serveis mínims d'un professional cada 3 aules. Una mobilització, també amb manifestacions, que han provocat talls de trànsit a diverses vies de tot el país a primera hora per evidenciar que el conflicte continua obert. De la seva banda, el govern proposa seguir la negociació de les condicions laborals amb els sindicats, però obrir una taula de debat amb tota la comunitat educativa per tal de traçar les millores del sistema pels propers 10 anys.
3: És la sisena vegada que els docents estan cridats a fer vaga a tot Catalunya en menys d'un any. El sindicat majoritari, la USTEC, però també la intersindical, CNT, la COS i la CGT, adverteixen al govern que aquest curs seguirà la lluita iniciada el curs passat. lamenten que les reivindicacions siguin les mateixes, al no haver aconseguit obrir una negociació durant tot l'estiu. Entre elles, més inversió per reduir ràtios, millora de l'atenció de l'alumnat vulnerable i millorar les condicions laborals dels docents. La USTEC, a més, ha reclamat un pacte nacional de país per a l'educació. Marina Ruiz és membre secretària nacional del sindicat.
1: Interpel·lem al president de la Generalitat a que posi les bases per construir realment un acord de país amb tota la comunitat educativa. No podem continuar sotmetent l'educació d'aquest país a l'infrafinançament de les últimes dècades. Necessitem de manera urgent caminar per assolir el 6% tal com marca la LEC. Igual que l'escola inclusiva. L'escola inclusiva no pot ser un titular.
3: Des de l'Assemblea Educativa adverteixen al govern que aquesta és la primera de futures mobilitzacions que marcaran el nou curs. Ramon Castell n'és el portaveu.
7: No ha negociat ni pensa negociar i no té solució per una sortida a aquesta crisi educativa i, per tant, estem aquí per començar un cicle de vagues, un nou curs per tirar endavant.
3: Per altra banda, el govern proposa debatre els aspectes laborals amb els sindicats dins la mesa sectorial i obrir una taula de debat amb la comunitat educativa per abordar aspectes del sistema que cal millorar, des de l'educació inclusiva, acollida de nous vinguts, l'ús de tecnologies a aules o la formació dels docents. Ho explica la consellera d'Educació, Esther Niubó.
2: Volem obrir i estructurar un debat sobre els reptes del sistema educatiu amb tota la comunitat educativa i això, evidentment, també amb els sindicats, però amb totes les veus dels professionals d'educació i escoltant especialment la veu de les famílies que tenen molt a dir. És un salt endavant. Hem de veure quina educació volem per aquest país pels propers 10 anys i això passa per parlar del model d'educació inclusiva, passa per parlar del model d'acollida, passa per parlar de la formació dels docents, d'aquest ús de les tecnologies a les aules.
3: El nou curs arranca amb un rècord de més de 2.140 aules d'acollida i 1.100 mestres i professors més que el curs passat, amb un total de 85.000 docents.
0: La protesta s'ha deixat sentir al carrer a moltes poblacions catalanes. La manifestació més multitudinària ha estat a Barcelona, amb unes 1.800 persones, segons la Guàrdia Urbana, i 5.000, segons USTEC, que han portat la reivindicació fins a la plaça Sant Jaume.
3: A Girona, els docents s'han concentrat aquest matí a Fontejau per l'inici d'un llarg recorregut fins a la plaça Independència.
0: A Lleida, del tall de les vies d'alta velocitat ha marcat l'inici de la jornada de vaga. Això ha estat a primera hora del matí. De fet, els han hagut de desallotjar els Mossos. I després, més d'un centenar de persones s'han manifestat pel centre de la ciutat. Finalment, han acabat la protesta fent una assemblea a la plaça de la Paeria. UAU Lleida Ràdio, Eric López.
8: Una quarantena de persones s'han concentrat cap a 8:15 del matí al costat de Fira de Lleida i han iniciat una marxa fins a l'estació de trens pel pont del Príncep de Viana. Poc abans de 9:15, una vintena de manifestants han ocupat les vies 1 i 2 de l'estació i antiavalots dels Mossos d'Esquadra els han desallotjat al cap de mitja hora. Els agents policials han identificat 3 persones relacionades amb els fets. Escoltem el delegat de la CGT i docent de l'Institut d'Almenar, Emili Llorente, que ha admès que les protestes d'aquest dimarts són menys multitudinàries que en altres ocasions, però ha insistit que l'objectiu és constatar que el conflicte educatiu continua obert.
9: Som un col·lectiu que estem organitzats, sí que és veritat que portem una setmana sol de curs, ha sigut difícil preparar la vaga, i sí que és veritat que no serà, segur que no serà tan multitudinària com van ser les anteriors, però sí que és una prova de que estem, que continuem aquí.
8: Els sindicats han assenyalat que molts docents han tingut dubtes entre secundar la vaga o prioritzar els alumnes en el primer dia de curs i finalment han optat per rebre'ls, tot i compartir les reivindicacions del col·lectiu.
0: A Sabadell, centenars de docents han sortit al carrer després de tallar a primera hora del matí l'autopista C58. El col·lectiu, en aquest cas, s'ha manifestat després a la plaça d'Espanya fins als serveis territorials d'educació. Ràdio Sabadell, Pol Pairó.
10: La mobilització ha començat a les 10 del matí a la plaça Espanya, on s'han concentrat treballadors de l'ensenyament procedents de diferents municipis del Vallès Occidental. Des d'aquest punt, els manifestants han iniciat la marxa per la Gran Via en direcció als serveis territorials d'educació. En Pep és professor de secundària a l'Institut Agustí Serra de Sabadell.
11: Tot el que ha estat fent el departament ara, al començar el curs, és molta propaganda. Molts dels acords ja estaven fets, fins i tot, diguem-ne, moltes de les coses que s'han aconseguit ja estaven acordades abans de la vaga.
10: Al llarg de la manifestació també s'han sentit consignes contra la consellera d'Educació, Esther Niubó, a qui alguns participants han reclamat la dimissió. La reducció de les ràtios a les aules i l'increment dels recursos destinats a garantir una educació inclusiva han estat les altres reivindicacions protagonistes en una mobilització que, segons dades de la Conselleria d'Educació, ha tingut un seguiment del 8,97% de docents a la comarca del Vallès Occidental.
0: Amb vaga o sense, avui és dia de retorn a les aules, malgrat que molts dels alumnes es troben que no hi ha classe, com estem veient. És el cas de l'Escola de les Lloses, tot i que no per la vaga. Aquesta petita població del Ripollès recupera enguany l'escola després de 57 anys sense tenir-ne, però han arrencat el curs en dependències de l'Ajuntament perquè encara no han acabat les obres. Ràdio Ripoll, Judit Espert.
12: Les Lloses ha començat aquest dimarts un nou capítol en la seva història. L'escola torna a obrir-se després de 60 anys i ho fan 14 alumnes. Aquest dimarts, entorn les 9 del matí, arribaven els primers nens i nenes, el que és ara per ara l'escola provisional, que està ubicada a les dependències de l'Ajuntament, ja que, tal com expliquen des del consistori, el termini d'acabament de les obres no s'ha complert tal com s'esperava. Un fet que, malgrat tot, no deslueix una jornada que molts recordaran com una fita. Escoltem el regidor Marc Ràfols i l'alcalde Jaume Cuní.
13: Hem fet història i de fet, és una aposta de futur pel futur del poble, no?
14: Una petita dificultat amb el tema del terra, que no s'ha pogut acabar la moqueta, i llavors això era imprescindible que no hi haguessin nens, però estem, bueno, eufòrics, perquè després de 57 anys, obrir una escola és una cosa que realment ens omple tots de... Bueno, és molt maco.
12: Un altre dels temes pendents és el nom que s'haurà de triar més endavant.
0: Un curs que també arrenca marcat pels resultats de les proves PISA, que constaten la pitjor caiguda del nivell de l'alumnat espanyol en una dècada, i amb els resultats, sobretot en comprensió lectora, però també en matemàtiques i ciències. A Catalunya, les notes obtingudes estan per sobre de la mitjana d'Espanya i de la OCDE, però no són comparables per l'error en la mostra dels alumnes que van fer els exàmens. Es va excloure, recordem, un 23% d'estudiants amb dificultats de conducta, d'aprenentatge o amb poc domini de la llengua, que és 4 vegades més de l'establert. Esther Minguell, bon dia.
15: Bon dia. Els resultats catalans milloren els del darrer informe de fa 3 anys, però no són comparables perquè no representen el conjunt real de l'alumnat. Tot i així, s'han inclòs en l'informe estatal, però no en l'internacional. Abelardo de la Rosa és el secretari d'Estat d'Educació.
16: Hay resultados en Cataluña y los marcamos con el asterisco que ustedes ven, con la advertencia de que no son comparables con otras comunidades, ni tampoco comparables de Cataluña con su propia historia en PISA anterior. Pero no incluir a Cataluña sería ignorar que Cataluña ha sido evaluada. Hay resultados del alumnado que ha sido evaluado y, por tanto, ¿por qué no conocerlos?
15: La consellera d'Educació, Esther Niubó, no ha volgut valorar els resultats de l'informe, que apunten una petita millora de 5 punts en matemàtiques, 10 més en comprensió lectora i 25 en ciències, però ha explicat les mesures establertes per millorar aquestes competències.
17: Nosaltres no entrarem a valorar aquestes dades de Catalunya perquè, efectivament, doncs no són comparables. Ara bé, sí que estem centrats, podem dir que estem centrats a les mesures de millora intensiva de les matemàtiques, de la competència lectora, com a eixos principals de millora del nostre sistema educatiu. I, per tant, aquest curs reforçarem la competència oral i la competència lectora.
15: A nivell espanyol, els estudiants han perdut l'equivalent a un curs en comprensió lectora i gairebé un en matemàtiques, uns resultats per sota la mitjana dels altres països europeus i molt pitjors que fa 3 anys, just després de la pandèmia. La davallada en comprensió lectora és generalitzada a la majoria de països participants a l'estudi, i la segueix el retrocés en matemàtiques. Els països asiàtics són els que lideren el rànquing internacional.
6: Notícies en xarxa.
0: El govern fixa en 43.000 milions d'euros el sostre de despesa no financera de la Generalitat per al 2027. És un 5% més que els comptes d'enguany i suposa un increment de 2.600 milions. Aquest sostre determina el volum màxim de diners per elaborar els pressupostos per al proper exercici, però el govern ha descartat avui presentar els del 2027. Mont Carvajal, bon dia.
18: Bon dia. Amb aquest sostre de despesa, el govern incrementa en més de 2.000 milions d'euros el límit establert per aquests pressupostos, els aprovats fa 2 mesos. Ara bé, el govern no preveu dibuixar encara altres pressupostos per al 2027, sinó que està concentrat en executar el d'enguany i en aconseguir el nou model de finançament. Així ho ha explicat la consellera i portaveu Sílvia Paneque.
19: Aquest era un pas que tots els anys els governs doncs, han de fer, no?, per iniciar aquesta tramitació, però certament la prioritat en aquests moments del govern es troba en l'execució dels pressupostos actuals, que ens dona aquest horitzó d'estabilitat, per altra banda, d'aquí fins al 2028, i en l'impuls, com hem fet fins ara, del nou model de finançament.
18: El sostre de despesa no incorpora els ingressos previstos en el nou model de finançament autonòmic, que serien 4.700 milions d'euros més. Per tant, si s'aprovés el nou model, al desembre s'haurà de modificar, ja que està basat en el vigent.
0: A Madrid, el govern espanyol es personarà com a part perjudicada en la causa oberta a l'Audiència Nacional per investigar l'entrada massiva d'estrangers a Ceuta. Això mentre el Consell de Ministres ha aprovat desclassificar una quarantena d'informes policials i judicials que provarien que ningú no va prevenir l'executiu espanyol sobre aquesta allau de persones. Carina Bellbé, bon dia.
20: Bon dia. El govern espanyol mou fitxa després que ahir la jutgessa Maria Tardón de l'Audiència Nacional assumís la causa per investigar si el Marroc està rere l'entrada massiva d'estrangers a la ciutat de Ceuta i si el govern espanyol en tenia coneixement previ. L'executiu central s'hi personarà com a perjudicat, insistint en que ningú els va avisar d'aquesta llau humana i ha exigit al PP que actuï amb responsabilitat i amb prudència. Elma Saiz és la ministra portaveu.
21: I el senyor Feijó haria bien en comportarse como un verdadero líder de la oposición, un hombre de Estado, y se colocara al lado del gobierno con responsabilidad y con prudencia y dejara de abrazar las teorías conspiranoicas o la desinformación, porque el horizonte temporal para devolver a Ceuta la normalidad y para solucionar esta crisis pasa por la colaboración entre administraciones. E indudablemente el ser un partido de oposición que solo pone palos en la rueda no ayuda en nada a los ceutíes, en nada.
20: Per provar la manca d'informació prèvia, el Consell de Ministres ha aprovat avui, tal com s'havia anunciat, de desclassificar una quarantena d'informes de situació i d'alerta elaborats pel Centre Nacional d'Intel·ligència, la Policia Nacional, la Guàrdia Civil i la Intel·ligència Militar. Un compromís de transparència, segons la ministra, a través de la publicació d'uns documents als quals es podrà accedir a partir de demà.
0: Tres quarts de tres passats, Plataforma per la Llengua denuncia el baix nivell de compliment del Pacte Nacional per la Llengua, signat l'any passat pel govern, partits i entitats. Alerten que només s'han executat completament el 39% de les mesures previstes per al 2025 i insten el president Illa a reforçar les polítiques lingüístiques de l'executiu. David Navarro, bon dia.
22: Bon dia. L'informe elaborat per Plataforma per la Llengua revela que el 38,8% de les mesures acordades s'havien executat totalment. Un 30% no s'havien dut a terme i prop del 27% s'havien començat. Per departaments, l'entitat denuncia que la Conselleria de Drets Socials i Inclusió és una de les que menys implicació ha mostrat, amb la meitat de mesures sense aplicar. El mateix que passa, per exemple, amb el Departament de Salut. Per això, Plataforma per la Llengua, segons ha explicat el seu president, Òscar Escudé, reclama que el president Illa s'impliqui per aconseguir el compliment del pacte.
23: El que fan i com actuen en uns quants departaments com a mínim queda clar que si se'l creuen ho dissimulen molt bé. Vull dir que no estan fent res del que haurien de fer. I no només, insisteixo, no només en les mesures concretes, sinó en quina prioritat o quina importància li han donat a la llengua en els respectius departaments.
22: Entre els incompliments, l'entitat denuncia que no es garanteix que els treballadors públics coneguin el català, per exemple, a l'atenció mèdica o en les cures, o que no s'hagi posat en marxa una campanya de sensibilització lingüística destinada al públic en general.
0: Ens situem ara a Lleida, on la coneguda com a Escola Popular de Balàfia ha aconseguit aturar el desallotjament del seu local previst per aquest matí. El llançament ha estat ajornat per la previsió d'una mobilització massiva i a hores d'ara no hi ha una nova data fixada. UAU Lleida Ràdio, Carla Serrano.
24: El centre havia convocat una manifestació per aquest dimarts amb l'objectiu d'aturar el desallotjament del seu local, on fa 6 anys que desenvolupa el projecte i que acull prop de 200 persones cada setmana. En aquest sentit, la militant de l'Escola Popular de Balàfia, Júlia, ha explicat les causes d'aquesta aturada.
25: Creiem que això és fruit de l'organització i de la pressió social exercida aquests últims dies, i així com també de la certesa de que havíem convocat una manifestació per oposar-nos al desallotjament i sabem que hagués estat contundent ni que hagués permès que no es desallotgés aquest espai, i també d'una sèrie de recursos que hem anat interposant a nivell judicial, i tot plegat ha fet que avui no ens fessin fora d'aquest espai.
24: Tot i això, Júlia ha advertit que el problema continua present, però ara l'escola compta amb més marge per buscar alternatives i començar el curs quan estava previst. Des del centre han destacat que el seu objectiu era enfortir el projecte i fer créixer la iniciativa per continuar acompanyant a infants i joves i generar vincles entre la comunitat del barri.
0: A Manresa, l'Ajuntament treballa per veure quins protocols han pogut fallar en relació a l'apunyalament d'un home la setmana passada a mans presumptament de dos menors.
3: En declaracions a la xarxa, l'alcalde Marc Aloi ha explicat que a la capital del Bages hi ha detectades una vintena de joves que preocupen per la conflictivitat i perquè porten armes blanques. L'alcalde manresà assegura que això també passa a altres indrets de Catalunya i demana un pacte de país per posar-hi solució.
26: No es pot permetre que joves adolescents vagin amb armes blanques a l'institut, a l'escola, al carrer. I, per tant, des de Manresa lluitarem perquè hi hagi un pacte de país per l'erradicació de les armes blanques entre els nostres joves.
0: I repassem altres notícies destacades d'avui. Comissions Obreres i UGT reclamen garantir el futur de SEAT més enllà del 2030 i protegir l'ocupació.
3: En un comunicat conjunt, els sindicats asseguren que no comparteixen un possible final de la marca mítica SEAT i defensen que mantenir-la és defensar també el teixit industrial i l'ocupació. Comissions Obreres i UGT alerten que l'actual context de reducció de costos i inversions del grup fa especialment preocupant el futur de la marca i reclamen la implicació de les administracions per garantir el futur industrial de Martorell.
0: La CGT presenta una demanda contra el Consorci de Biblioteques de Barcelona.
3: El sindicat acusa el Consorci d'haver eliminat unilateralment part de les condicions laborals i sindicals que s'havien aprovat fins ara a la plantilla i que reclama una redistribució íntegra. Es tracta de compensacions per horaris especials, drets sindicals, ajuts i altres drets socials.
0: És moment per a la cultura. Sant Sadurní d'Anoia estan ja immersos en la festa de la fil·loxera, que recorda com a finals del segle XIX els sadurninencs van vèncer la plaga que havia arrasat les vinyes del municipi. Una festa declarada d'interès cultural que enguany celebra la 45a edició.
3: Aquesta nit podeu veure la festa a les televisions locals i a la plataforma a la xarxa Més a partir de 2:15 de la nit.
0: Ràdio Sant Sadurní, Miquel Cuenca.
1: Sant Sadurní d'Anoia ja viu de ple els dies grans de les fires i festes amb la festa de la fil·loxera com un dels grans protagonistes. Avui dimarts arriba el dia gros, al matí la festa de la fil·loxera infantil i a la nit a partir de les 10:05 arribarà el moment culminant, la gran festa de la fil·loxera amb foc, música, dansa i tradició per reviure la lluita del poble contra la plaga i celebrar una vegada més el triomf de Sant Sadurní sota una pluja d'escumós i un mar de mocadors grocs a la plaça de l'Església.
0: I passem també per Tortosa. Allà l'Ajuntament ha presentat la nova programació d'arts escèniques i de música per a la tardor, amb una oferta d'espectacles variada i adaptada a tots els públics. La nova temporada es farà en diferents espais de la ciutat, ja que el Teatre Auditori Felip Pedrell està enllestint les obres de reforma. Ràdio Tortosa, Núria Mora.
2: Tortosa arranca una nova temporada d'arts escèniques amb 9 propostes multidisciplinàries que inclouen teatre, comèdia, clown, titelles o cinema. La programació s'estendrà de setembre a desembre en diversos espais de la ciutat mentre s'enllesteixen les obres del Teatre Auditori Felip Pedrell. L'alcaldessa Mar Lleixà ha destacat la voluntat d'oferir una cultura accessible i de qualitat.
4: Una proposta diversa, de qualitat i pensada per poder arribar a públics molt diversos. Este inici de la nova temporada, com sabeu, encara no podem fer-ho al Teatre Auditori Felip Pedrell. Les obres de reforma ja estan molt avançades. També estem ja, per tant, a les portes de poder recuperar este equipament cultural que és tan important per a la nostra ciutat.
2: La programació s'iniciarà el proper 18 de setembre amb l'espectacle multidisciplinar La Conferència dels Ocells. Destaquen també el monòleg de Roger Coma, No ho havia de fer, El bon policia de Santiago Rossinyol, a més del Festival Artèria, el Cicle Gaudí o el documental del mes.
0: I moment per als esports. Amb en Joan Barberà. Bon dia, Joan. Objectiu Champions. El Barça vol tornar a regnar a Europa.
5: Bon dia, Marta. Un títol que no guanyen des de fa més de 10 anys. L'última vegada va ser el 2015. El tècnic blaugrana Hansi Flick i el davanter Lamine Yamal han destacat avui que volen guanyar de nou la Lliga de Campions. Aquest és l'objectiu prioritari que tenen. Escoltem el futbolista català.
7: No creo que lo necesite. No estoy pensando en haceros pensar que me lo merezco yo. Cada uno puede pensar lo que quiera. Yo creo que estoy orgulloso de todo el año que he hecho con mi equipo y con la selección. Hemos sido campeones del mundo, hemos ganado la liga otra vez. No puedo pedir más. Creo que dentro de esos jugadores pues se da un nivel increíble y este trabajo no me va a poner a suplicar nada.
5: És Lamine Yamal parlant de la pilota d'or, el crac de Rocafonda, ara que des de diferents punts es fa campanya, com és el cas del Real Madrid amb el seu tècnic José Mourinho dient qui ha de guanyar, Mbappé, diu Mourinho, o Dembélé, que diu que no posaria a Lamine entre els tres millors.
7: Lo primer yo creo que no depèn de mi, depèn de vosaltres. Yo creo que el treball que el treball que hem fet de, tant amb l'equip, amb el Barça, com amb la selecció ha sigut increïble aquest any, i si passa, el primer que estaré serà agraït al meu equip i a la meva selecció. Llavors jo crec que tinc moltes possibilitats perquè he fet un gran any, però ja veurem.
5: Demà el Barça juga el primer partit del curs. A la màxima competició continental, els blaugranes s'enfrontaran al Feyenoord a 3:15 de la tarda al Nou Camp Nou. Hem de destacar també que en el dia d'avui es van coneixent els candidats i els nominats a la pilota d'or, tant en categoria femenina com masculina. Per exemple, Pere Romeu està nominat a millor entrenador de l'any d'un equip femení. A segona divisió destaquem que el Centre d'Esport Sabadell s'ha situat tercer a la classificació després de guanyar el Córdoba per 3-2. El conjunt arlequinat ha guanyat 2 partits i n'ha empatat els altres 2 en el seu retorn a la categoria de plata del futbol estatal. Escoltem el tècnic Ferran Costa.
8: Sempre parlem que, bueno, som com un bolivic, no? No som brillants, però mai et deixem amb el cul a l'aire, no? Pues, és una mica la nostra mentalitat. Si hem de treure el color verd, traiem el color verd. Si hem de treure el negre. I si hem de treure el vermell, el vermell. Però l'important és pintar i que acabi el dibuix com volem, i hem trobat el camí per fer-ho de diferents maneres dins del partit.
5: Les paraules, les declaracions de Ferran Costa. El Centre d'Esport Sabadell juga diumenge al camp del Mallorca, 5a jornada de Lliga. De moment, el conjunt arlequinat amb 8 punts a 2 del líder a segona divisió. I avui, a les 7 de la tarda, hi ha gran cita a la Copa de la Reina de futbol, duel català a la primera eliminatòria entre l'AM i l'Europa. I, per cert, la xarxa ha presentat a les últimes hores, concretament ahir a la tarda, la programació esportiva de la temporada 2026-2027. Ho va fer a la Unió de Federacions Esportives de Catalunya amb moltes novetats. Aquest cap de setmana comença de nou l'enjoc amb 2 grans retransmissions.
0: Una programació que no us podeu perdre. Moltes gràcies, Joan Barberà, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i arribem a les 3. Nosaltres ho deixem aquí. Ens retrobarem demà, com sempre, a partir de les 2. Bona tarda.
9: La xarxa de comunicació local.
10: Ja comença a fer-se clar.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 4, us parla Mercè Roura. La vaga de docents d'avui ha donat el tret de sortida a un nou curs escolar que arrenca sense normalitat. L'aturada ha tingut un seguiment de moment del 9% segons el govern i els sindicats se'l xifren al 30%. Tot i que hi ha escoles i instituts que s'han mantingut al marge de l'aturada, altres han arrencat amb serveis mínims d'un professional cada 3 aules. Una mobilització amb manifestacions que ha provocat talls de trànsit a diverses zones del país per evidenciar que el conflicte amb el Departament d'Educació, diuen, continua obert. El govern proposa seguir la negociació de les condicions laborals amb els sindicats i obrir una taula de debat amb tota la comunitat educativa per traçar les millores del sistema pels propers 10 anys. Escoltem Esther Riubó, la consellera d'Educació.
2: Hem obrir i estructurar un debat sobre els reptes del sistema educatiu amb tota la comunitat educativa i això, evidentment, també amb els sindicats, però amb totes les veus dels professionals d'educació i escoltant especialment la veu de les famílies que tenen molt a dir.
1: I a Madrid, el govern espanyol es personarà com a part perjudicada en la causa oberta a l'Audiència Nacional per investigar l'entrada massiva d'estrangers a Ceuta. Això mentre el Consell de Ministres ha aprovat, tal com estava previst, desclassificar una quarantena d'informes policials i judicials que provarien que ningú va prevenir l'executiu espanyol sobre aquesta allau de persones. Elma Saiz és la ministra portaveu.
3: I el senyor Feijó haría bien en comportarse como un verdadero líder de la oposición, un hombre de Estado, y se colocara al lado del gobierno con responsabilidad y con prudencia y dejara de abrazar las teorías conspiranoicas o la desinformación, porque el horizonte temporal para devolver a Ceuta la normalidad y para solucionar esta crisis pasa por la colaboración entre administraciones. E indudablemente el ser un partido de oposición que solo pone palos en la rueda no ayuda en nada a los ceutíes, en nada.
1: El Tribunal Suprem ha paralitzat de forma cautelar la inscripció de persones nacionalitzades per l'anomenada llei de nets al cens electoral. Així ho ha acordat avui l'alt tribunal en estimar de forma parcial la petició que havia formulat Vox i el partit Justitia Europa de suspendre de manera immediata la inscripció d'aquest col·lectiu al cens. L'alt tribunal ha acceptat paralitzar la inscripció automàtica dels nous nacionalitzats fins que es dicti una sentència definitiva. I no deixem els tribunals perquè el jutge que investiga la dona de Pedro Sánchez sobre jornada la declaració prevista per aquesta tarda, el magistrat Juan Carlos Peinado, havia citat Begoña Gómez a l'audiència preliminar. L'advocat de Gómez ha demanat l'ajornament per impossibilitat d'assistir i ara està en mans de Peinado decidir-ho.

0: ha participat. Per tant, aquí us esperem i va, molta sort amb la Rambla.
1: Gràcies, Oriol. Fins d'aquí una estona. Ivan, veus com encara sí que podem parlar més de Vilanova?
2: Sí, sí, sí. Entenc que sí, una mica més.
1: Tu com el vas veure, el programa d'ahir?
2: Bé, jo molt bé, jo el vaig gaudir molt. La veritat és que vaig disfrutar molt tot el programa, vaig tenir les connexions, tot molt bé. És veritat que vam començar molt alts amb l'entrevista amb el Sergi López. Després vam fer una baixada, no?, molt forta quan vaig cantar jo. Però va remuntar molt i tot bé, tot bé.
1: No, que ho has patat, com el Xavier, sí, a la redacció.
2: Igual.
1: Escolta'm, sàpigues que tinc protestes de continuïtat, que avui mateix el Jaume Gual ha vingut a dir-me que ells també són equip de Barcelona, i és ben veritat. Disculpes, companys, 1, 2, 3, 1, 2, 3, sé que m'esteu escoltant.
2: Allà,
1: un dia d'aquests, exacte, ja us diem ara i des d'aquí, estan al final del passadís, que us farem venir fins aquí. Avui toca segon programa, que, com deia l'Oriol de Girona, doncs és la prova de foc, perquè el primer hem tingut molts mesos per preparar-lo, però
2: sí,
1: el segon tan sols 24 hores, no? Això sempre passa.
2: Sí.
1: Hi ha un filòsof que es diu Bon Jovi, que tu sempre
2: sí,
1: em dius.
2: Sí, tal qual.
1: Què m'expliques sempre de Bon Jovi?
2: Això, que el primer disc van tenir molts anys per preparar-lo i el segon només un, i que no estan contents amb el segon disc. També t'haig de dir que el tercer disc va ser el seu millor disc, o sigui que encara tenim marge.
1: Vinga, doncs avui intentarem fer un bon programa i demà que sigui millor. Ho tenim tot a punt?
2: Sí, sí, les connexions més o menys enllestides, sí, sí, tot a punt.
1: Per cert, volia explicar-te una cosa que va passar ahir.
2: Digues.
1: Vaig arribar a casa i a la tarda-vespre, i és clar, tenia cua de vilanovins que m'havien demanat que els enviés l'enllaç a la web per poder-nos escoltar més tard. La gent estava treballant o portant els nens al parc o el que sigui, a través de l'enllaç laxarxa.cat. Sapigueu que a la pàgina web de la xarxa, doncs cada dia anem penjant el programa i es pot escoltar allà. I quan hi vaig entrar, els primers 25 minuts de programa no hi eren. El programa començava amb l'Arnau dient que li agradava la música country i el Nadal. Aquest matí he passat pel departament de digitals i el César García, per molts anys, per cert, el programador que tot ho pot i que avui és el seu aniversari, m'ha explicat que això és un mecanisme que està automatitzat, això de que del directe anem a la pàgina web, que es fa amb intel·ligència artificial i que és cosa de l'Enric Riba, de l'empresa Enacast.
2: I l'has trucat per veure què ha passat?
1: Li envio un WhatsApp. Hola, Enric, sóc l'Anna. Mira, una cosa, ahir ens vam trobar que el programa, quan es va penjar a la xarxa.cat, es va menjar els 25 primers minuts d'emissió, llavors, que era l'entrevista al Sergi López i el vilanovisme desbocat que vam fer. Llavors, jo no sé si la intel·ligència artificial és del Vendrell, de Vilafranca o de Sitges, o què ha passat aquí en contra dels vilanovins. Ens pots fer 5 cèntims de com funciona aquest automatisme i què pot haver passat? Vinga, gràcies, adeu.
3: A veure, la intel·ligència artificial no és del lloc i és de tot arreu. El que passa és que, com tot, s'ha d'aprendre. És com un nen, m'imagino que era el primer dia, i que el vostre programa, el Rambla 54, va començar molt boig. Vau començar dient les coses sense seguir el que serien els cànons habituals d'un programa de ràdio, i la nostra intel·ligència artificial, que el primer que fa és escoltar-vos, transcriure-us i fer el resum, no us va acabar d'entendre. Jo crec que encara us heu de fer amics. Quan us feu amics, la Rambla 54 i la intel·ligència artificial integrada a la pàgina de Nacas, estic segur que entendrà perfectament quin és l'objectiu i quin és l'estil del vostre programa. Per cert, molta sort en aquesta nova etapa.
4: Hola, doncs la veritat és que serà un honor que feu servir la Rambla com a sintonia del vostre programa Rambla 54. Salut i per molts anys.

0: Estàs escoltant Rambla 54 a Amunt FM.
1: Ho deixaré tot i me n'aniré a viure a pagès. Amb les vaques, les gallines, els conills... Jo no sé tu, però Servidor ha fet aquesta amenaça més d'una i de dues vegades, amb cap intenció seriosa, ho he de dir. L'endemà, quan ja se m'ha passat aquest síndrome de Scarlett O'Hara, penso que sóc una mica desconsiderada, fins i tot frívola, amb la feina que fan les dones i els homes del camp. Perquè és una feina dura, i aquesta sí que és 24-7. 24 hores, 7 dies a la setmana, que els enciams s'han de regar i les vaques no poden trucar un globo. Per això, confessada aquesta frivolitat cosmopolita, avui volem parlar i comprometre'ns amb la pagesia de veritat de casa nostra, la pagesia física i, atenció, perquè també la pagesia periodística. Resulta que a Amunt FM hi tenim la Pili García, la directora de l'emissora, que fa 14 temporades que presenta un programa dedicat al món rural, el Som Terra, i avui no està sola. Amb ella hi ha el Miquel García, que és viticultor del celler La Gravera del Farràs, on treballen amb agricultura biodinàmica. Els tenim aquí, ja, Ivan? Benvinguts tots dos al Rambla 54.
2: Hola, Anna. Hola, Ivan.
3: Hola, bona tarda.
4: Hola, hola.
1: Hola, què hola. Tal? Pili, disculpa.
2: No sé, demà no serà millor programa que avui, perquè tenim el Miquel.
1: Ah, molt bé.
3: Sí. Em sap greu, Anna, però ja podem pedalejar, perquè avui ho petarem, o sigui, que el tercer capítol...
1: Vinga, doncs anem a petar-ho amb la pagesia. Però abans, Pili, disculpa, però com que estem fent aquesta ronda de presentacions i l'oient encara no ens coneix massa bé, igual tenim un oient a Cornellà, a Premià o a Deltebre, que no sap què és Amunt FM. Ens en pots fer 5 cèntims i ja posats de sobre, a sobre, doncs, explicar-nos també qui ets tu, si us plau.
2: I tant, mireu, Amunt ve de les sigles de emissores municipals. Aquí no hi ha massa secreta, no hi vam pensar massa posar-li nom a la marca. El que sí que té d'original el nostre consorci és que és una agrupació d'emissores municipals, un consorci d'emissores municipals públiques que donem cobertura a l'Alt Segrià i a la Noguera Baixa, i som els municipis d'Albesa, Alfarràs, Alguaire i Almenar i Torrefarrera. I jo mateixa, doncs, em considero una periodista rural, podríem dir que experta en primeres entrevistes, perquè n'he fet moltes, i que m'agrada molt explicar històries, perquè m'agrada, sobretot, escoltar-les. I de seguida penso, ostres, aquesta és una història que jo he d'explicar en algun moment donat.
1: Doncs tens Rambla 54 per això, perquè la nostra missió, precisament, és explicar històries. I començarem amb un pagès que ja ens ha saludat, que ja ens diu que el programa d'avui ho petarem, el Miquel García, que no és un pagès qualsevol, no? García i García, això hi ha casualitat aquí o què?
3: Del tot. Hi ha una... A sobre compartim hasta el segon cognom, García Sánchez. O sigui, la Pili és la meva germana gran, correcte.
1: O sigui que avui tot queda a casa. Digue'ns, Miquel.
3: Que quan has dit que era un pagès... Jo primer em considero viticultor, perquè no sóc fill de pagès, sóc fill de pare que treballava a la construcció, mare que feia dones de la neteja, i jo sóc enginyer forestal, i a partir d'aquí, per pagar amb la carrera, vaig anar a treballar amb una vinya, i d'allí que faig de viticultor puro i duro.
1: Bueno, podem dir que ets un pagès viticultor o un viticultor pagès?
3: Un viticultor que potser sí fa de pagès.
1: Sí, no? Si vas a la vinya.
3: Vaig a la vinya i sobre... és que ara sobretot hi ha molt agrícola, i el pagès és, per mi és l'agrícola, però que hi fica consciència. I aquesta forma que tenim nosaltres de treballar sobretot és de consciència, és d'intentar fer les coses bé i no les coses amb recepta.
1: Miquel, ens deies que tu no vens de família de pagès. Això a la gent de ciutat se'ns fa una mica estrany, perquè pensem que això de pagès és com una herència, no? Que has de tenir com la família que ja es dediqui a això. Què et va portar fins aquí? D'on te vens i com has acabat a la vinya?
3: Pues la veritat és que em va portar perquè jo vaig fer el treball de final de batxillerat, el vaig fer de la Taumeto Peapitio Campes Shift.
1: Ui, ens has d'explicar què és això, eh?
3: La processionària del Pi, vale? I li vaig agafar gust, vaig fer un terrari, a casa volàvem papallones, hi havia orugues per tot arreu, ma mare és faraïda, i vaig fer enginyeria forestal, però el primer any per pagar amb la carrera. D'un ETT m'han trucat que hi havia feina amb un celler molt gran de la zona, i cap allà hi vaig fer el cap, i doncs, ja porto 20 anys treballant de viticultor.
1: Però la família sí que tenia un hort, això m'ho ha xivat la Pili abans mentre estàvem preparant el guió, no?
3: Sí, mira, a la família, mon pare farà uns 6, 7, 8, 9 anys, una cosa així, va començar a fer hort, i és dolent. Això supero que no ho sento. Però... quan té les tomates allò que diu, ja estan guapes, diu, ara les arranco que m'han dit que hi he de ficar los carbassons. Dic, no, mos mengem tot verd i el que no verd passat, no anem bé, no anem bé, però ho negaré, vale?
1: D'acord, doncs si vols tornem a la viticultura, això vol dir el raïm. Ara em sembla que és temps de brema i deus tenir molta feina, no?
3: Estem en plena diversió ara, sí, ara mitja jornada és cada dia 12 horetes com a mínim, o sigui que mira, ara m'he escapat i després d'aquí tornaré cap allà una estoneta.
1: Per tant...
3: I sí, estem en plena verema, lo que mira, jo fa 10 anys que estic al celler La Gravera i com a curiositat, el primer any vaig començar el dia 25 d'agost la verema i enguany hem començat el dia 12 d'agost la verema, sí, perquè vegueu com va el canvi climàtic.
1: Això és degut al canvi climàtic, o sigui, ho noteu cada any, que comenceu abans?
3: Cada any. L'any passat vam començar el 16 i enguany ja el 12. Cada any va avançant la cosa.
1: I podem dir que això, segona quinzena d'agost, primera quinzena de setembre, és la punta de feina durant tot l'any?
3: Sí. La cúspide és tota la feina que has fet durant 11 mesos. Està entre la segona quinzena d'agost i la primera de setembre. Quan vaig començar era entre l'última setmana d'agost i la primera d'octubre, però ara s'ha concentrat tot molt més.
1: Perquè, escolta'm una cosa, el raïm, clar, no es planta. Un cop tu tens un cep plantat, cada any reculls el raïm del mateix cep. Això vol dir que durant l'any, com es cuiden aquests ceps? Què se'ls hi ha de fer?
3: Bueno, hi haurien com diferents fases. Més o menys, primer, quan tu plantes un cep, fins al quart any, com ho fem nosaltres, no comences a tindre producció. Val? I la gràcia seria que a l'hivern fas una poda, que es diu poda d'hivern, que faries la poda de formació, per dir d'alguna manera. Després nosaltres el que fem és la poda en verd, que seria la primavera, que seria deixar els llucs que vos, que nosaltres pensa que treballem amb agricultura biodinàmica. Si tu parles amb un pagès que fa agricultura o amb un viticultor que fa agricultura convencional, no et dirà el mateix, perquè, per exemple, la poda en verd se la salte. I després el que faríem, nosaltres encara passem a tirar raïm, com farien els pagesos amb els préssecs, que seria el birba, i per últim la recol·lecció, que seria ara en aquesta època.
1: Tu dius, nosaltres ens dediquem a l'agricultura biodinàmica. Nosaltres això a Barcelona ho sentim molt, especialment en el teu àmbit, diguéssim, el vi està produït de forma biodinàmica i tal, però jo crec que no sabem massa bé què és.
3: Mira, això és llarg, potser d'explicar, però per resumir, la biodinàmica seria el treballar com treballar en els nostres repadrins, però amb els coneixements i la tecnologia actual, més o menys. No sé si et servís com a explicació.
1: I això de què té a veure amb les fases de la lluna o no sé què, d'unes banyes de vaca o aquestes coses?
3: Sí. És que hi ha moltes coses de la biodinàmica. Ja ens dutxem, ja el primer que et vull dir és que ens dutxem, vale, cada dia, que hi ha gent que m'ho ha arribat a preguntar, no som tan hippies, però sí que tenim consciència del que som i del que mengem, i com que el vi és un aliment, està considerat aliment, hem de fer que el vi que fem nosaltres, com a mínim, sigui excel·lentment saludable per les persones. I que nosaltres tenim a veure moltes coses, una d'elles, per exemple, són les fases de la lluna. Un altre seria que això doni per un programa sense, un altre seria que treballem amb fitoteràpia, que és utilitzar plantes que curem les plantes. Un altre és treballar amb animals de l'entorn, per exemple, nosaltres treballem amb abelles, amb ovelles, amb muricecs, o sigui, amb ratpenats serien els muricecs, amb treballar amb l'entorn, o, per exemple, que treballem amb tracció animal.
1: Com els has dit, els ratpenats?
3: Muricecs.
1: Muricecs, això en dieu així a Lleida, muricecs.
3: Sí. Al Menar, com a mínim, sí, jo diria que s'extén una mica.
2: Sí, és una paraula que utilitzem habitualment, muricec.
1: Ah, mira, és una paraula autòctona.
3: Mira, muricec, i l'altra que m'assembla preciosa és bambarol, que seria la rosella, per si no ho sabies.
1: Ah, aquesta també ens l'apuntem, curiosa. Curiosa. I, Miquel, quina mena de vi feu a la gravera? Feu totes les varietats, allò negre, blanc, rosat, o no? Esteu especialitzats en alguna cosa, o...?
3: Primerament, nosaltres fem un vi excel·lent.
1: Com aquest programa.
3: Igual, no sé si... Sí, estem allí, al nivell estem. A sobre, cada dia que faig un vídeo jo li dic bon dia, graveros i graveres. A veure si voleu acollir lo de rambleros i rambleres. Jo us ho he dit, això fantàstic, eh? O sigui que... I nosaltres treballem amb 38 varietats de raïm diferent. Imagineu-vos, fem blancs, fem negres, fem rosats... I més que res perquè el celler La Gravera tenim 5 vinyes, però tenim 3 segles d'història, perquè tenim vinyes que van plantades des de la més recent del 2006, però després n'hi tenim unes del 1930 i 1935, i després tenim la vinya catalogada més antiga de Catalunya, que és del 1889. Així que... tenim vinyes molt diferents i tenim la gràcia i la sort que tenim és que, per exemple, en una d'aquestes vinyes, només amb 1,4 hectàrees hi ha 24 varietats diferents.
1: Déu-n'hi-do.
3: Sí.
1: Una cosa, dèiem en començar, es dona la circumstància, ens estàs explicant tot això, al costat de la teva germana, vale? Que la Pili no fa de pagesa, no fa de viticultora, però sí que informa de la pagesia i del sector vitivinícola. S'assembla molt una feina amb l'altra, Pili?
2: La divulgació del sector primari, sí, amb algunes coses sí, perquè com deia el Miquel, no? També ho fas estimant les persones, estimant el territori, explicant-ho perquè la gent conegui què és el que està passant. Jo crec que en el sector primari en concret fa falta molta divulgació. En el món rural en general fa falta explicar el que ja existeix, no? Perquè al final no ens inventem res, és que ja hi és. El que passa és que com que no té l'altaveu, nosaltres anem allí a posar-li la taula i a explicar aquestes històries que ja existeixen. I sobretot, home, també té potser una mica en comú que també vius molt l'actualitat, no? El món rural és el que està passant ara, si hi ha una pedregada, si hi ha, com deia el Miquel, no? Altes temperatures, això té una afectació concreta, però no només l'aquí i l'ara, també és l'aquí i l'ara mundial, és a dir, si hi ha una guerra entre Rússia i Ucraïna, això té unes conseqüències al món de la pagesia que al final repercuteix a tothom, a les persones rurals però també a les persones urbanes, perquè tots mengem. Llavors poder explicar tot això, doncs és molt xulo, sobretot i en primer lloc per poder-ho entendre jo mateixa, que jo penso que sí, que tinc una capacitat normal i curiositat, no? Si jo puc entendre, vol dir que les persones a qui els ho explico també i ja em donaria per satisfeta.
1: I el Miquel què et diu d'aquest programa? Miquel, t'agrada el Som Terra?
3: M'encanta, l'escolto a sobre, ja vaig, bueno, hi he participat amb anterioritat alguna vegada i res, que, bueno, estic molt content. Primer, estic molt orgullós de la meva germana, de bé que fa les coses, de com les viu, i després, bueno, això, de la part de divulgació, de que sempre tinc ganes de fer un, saps, de fer d'altaveu, perquè realment el dia a dia de la pagesia, o sigui, quan tu veus allí al supermercat de turno, ja no vull donar noms, però tu veus allí o l'ampolla de vi o la safata de fruita, dius, 2,75, bueno, ho han pujat, me faran el 20% de descompte perquè tinc la targeta soci, saps? Però tu veus tota la feina que hi ha darrere? No. I aquí és una forma de que tothom pugui veure una petita part, com a mínim, de com acaba funcionant.
2: I a l'inrevés, Anna, tu no saps la part periodística que té el Miquel. No només per explicar i divulgar la seva feina, és que és el nostre periodista en successos.
1: Ah, sí?
2: I sobretot pel que fa als incendis. Bueno. Ell veu un fum a qualsevol lloc i agafa el cotxe i se n'hi va i ens fa una crònica, oi, Miquel?
3: Bueno, mira, Anna, tinc una coneguda que és agent rural i l'altre dia em va enviar un missatge per Instagram dient-me, bueno, que sapiguem que ja t'estem investigant, que són massa coincidències seguides.
1: Seràs el viticultor?
3: He deixat de fumar? Sí, sí, he deixat de fumar pel que puc ser, saps? De que no em trobo un cap metgero, que si no...
1: El viticultor bomber.
3: Correcte, correcte.
1: Miquel, doncs, des del Rambla 54 volíem fer-te una proposta. perquè siguis d'alguna manera la nostra consciència pagesa, a veure si acceptes. Tu ho has dit abans amb clau de conya, i la veritat és que jo t'ho volia dir en sèrio. Nosaltres hem establert que hi ha un seguit de gent que són els nostres ramblers. No demanem calés, eh? Només que de tant en tant doncs, ens informis de coses, de com va la vinya, de què esteu produint, de si has vist un foc o qualsevol cosa que et vingui de gust. Et semblaria bé?
3: Res em faria més il·lusió, Anna, que està aquí amb vosaltres i que aneu seguint com funciona el camp i com funciona aquí a les Terres de Lleida.
1: Doncs mira, ets el segon rambler a darrere de Sergi López. I Pili, quedes encarregada d'anar perseguint un germà. La veritat és que t'ho poso fàcil.
2: I tant que m'ho posis fàcil. M'encanta. Gràcies.
1: Vinga, nois, merci, doncs Anna. Gràcies per ser el Rambla 54. Fins aviat.
2: Gràcies a vosaltres. Una abraçada.
3: Una abraçada, adéu.
4: Jo escolto Rambla 54, la meva ràdio local.
5: No, a la meva ràdio local.
4: Jo escolto Rambla 54, a la meva ràdio local.
5: Crec que ja està, no?
6: No sé, tu mateixa.
7: Esteu escoltant Rambla 54...
1: Ivan, he de dir que sento això, jo crec que ja està. Espero que la nostra amiga Intel·ligència Artificial no entengui que s'ha acabat aquí el programa. Que seguim, eh? Vinga, tu saps què és el joc de la morra? Jo no ho sabia fins que el Jordi Galo d'Amposta Ràdio ens va proposar d'explicar-t'ho. A risc de simplificar-ho massa, jo m'ho imagino com una mena de pedra, paper, tisora, però un pèl més complicat, com la versió de Sheldon Cooper a Big Bang Theory. El joc de la morra, però, és bastant més antic, és una tradició i se'n fa fins i tot un campionat del món. Jordi, és així?
8: Hola, Anna. Doncs és així. Jo inclús afegiria que la morra té molta més energia que el paper tisora i pedra. Bueno, l'ordre de los factores no altera el producte.
1: Exacte, això ho vam aprendre a l'escola.
8: Sí, perquè és molt de cridar, també. Molt de cridar i molt de càlcul mental.
1: Doncs de seguida parlem d'aquest joc de la morra i presentem el convidat que ens portes, Jordi, però abans, com que estem fent una setmana de presentacions, bé, de fet estarem diverses setmanes perquè som 54 ràdios, som molts i volem conèixer a tothom. Pots explicar-li a l'oient quatre coses sobre...

0: conductor, i també, bueno, pues soc còmic, improvisador, i amb moltes ganes de cada matí posar-nos aquí als micròfons d'Amposta Ràdio i donar entreteniment i informació als nostres oients.
1: Arnau apunta còmic. Això ens donarà un tema algun dia. I per reblar les presentacions, Jordi, sí, qui tens amb tu avui per parlar d'aquest joc de la morra?
0: Mira, avui tinc un rapitenc, se diu Rafa Balaguer, és membre fundador i jugador de la Morràpita, que és l'entitat que ha recuperat aquest joc a la població i fins i tot està ensenyant a les escoles d'aquí de la nostra comarca.
1: Rafa, benvingut al Rambla 54.
2: Bona tarda.
1: Escolta'm, quin és l'origen d'aquest joc de la morra? D'on ve això? I exactament què ens hem d'imaginar? Perquè nosaltres ja ho hem col·locat amb el pedra, paper, tisora, però el Jordi ens ha dit no, s'ha de cridar més, i hi ha més estratègia, més càlcul mental. Explica'ns una mica.
2: Sí, sí, és molt més que això, eh? La morra és una filosofia i tot, te diria. Nosaltres, a la Ràpita, coneixem el joc dels nostres avantpassats mariners, pescadors, i nosaltres descobrim o seguim aquest joc perquè els mariners, en acabar les faenes a la llonja, de quan acabaven de vendre el peix, era el típic joc que es jugava allí a la taverna. Nosaltres mos pensàvem que aquest joc era inventat pels nostres avantpassats i el continuàvem jugant. I va ser cap al 2007-2008, que per internet descobrim que aquest joc, que també es diu Morra o Murra fora de casa nostra, sobretot a Itàlia, també hi havia poblacions i llocs on se jugava, i va ser a partir d'aquí que comencem a investigar, i la investigació va ser tal que vam arribar als egipcis. És a dir, el més antic que hem trobat del joc de la morra té més de 3.500 anys, i hi ha uns gravats a unes tombes egípcies. Llavors no es dia morra, se dia el joc de Tep, i aquest joc queda gravat o queda registrat per un escriptor anglès que fa una búsqueda de diferents jocs dels egipcis, i és on nosaltres descobrim l'origen d'aquest joc. I no és només per a nosaltres, a nivell mediterrani, tots els que juguem avui en dia del Mediterrani, l'origen lo tenim a Egipte.
0: Rafael, que clar, sí, jo ho he vist, però la gent que ens està escoltant de tota Catalunya a lo millor no saben de què consisteix exactament el joc de la morra. Se juga per parelles, si és així, però què s'ha de fer?
2: Vale. Mira, pots jugar per parelles, que és lo normal, o també sí, pots jugar cara a cara un contra un altre, vale? La finalitat de la morra, la finalitat bàsica és que dos persones a la vegada trauen un número de dits en una mà, lo puny tancat és un 1, dos dits, tres dits, quatre dits i 5, no? Vale? Nosaltres podem traure les 5 posicions que tenim des del dit 1 fins al dit 5, però en veu alta diem un número del 2 al 10, vale? I en veu alta hem de procurar, cada vegada que traiem les mans, que sigui la suma dels dits que jo trac i el que jo intuïxo que traurà el meu contrincant. Vale? En principi pot pareixer fàcil, perquè és un joc on, pues, bueno, jo diré 8, trauré la mà plena, trauré 5 dits, espero que el contrincant ne tragui 3 i em digui 5, i que la suma sigui 5 i 3, 8, el punt seria meu. No? En principi és una teoria prou fàcil, el que passa que aquest joc va agafant velocitat a base que vas jugant, i has de ser molt àgil, és a dir, tens mil·lèsimes de segon per a veure si el número que tu has cridat coincideix en el que tu has dit o coincideix en el que crida el teu contrincant, ¿vale? Mm. Mentre vas jugant, aquesta és la idea, i no van sortint els números i no es van encertant la suma, també has d'anar escoltant què està demanant el teu contrincant, és a dir, quina combinació busca, ¿vale? Si el meu contrincant me trau dos dits i diu 4, o me trau tres dits i diu 5, o trau quatre dits i diu 6, jo sé que està buscant el número 2, ¿vale? Perquè totes les combinacions que feien falta per a fer la suma, que ell diu en veu i els dits que trau, era el número 2. Jo això he de ser conscient del que ell m'està buscant, però també jo he de seguir buscant la meva combinació. No sé si m'explico, eh?
0: T'expliques, però jo ja estic sangrant i tot, no m'he
1: pensat-ho,
0: eh?
1: Sí, sí, entenem que s'ha de ser molt ràpid i molt àgil, sí, mentalment.
2: Sí, has de tindre una miqueta de bagatge, has de tindre pràctica, perquè com més jugues, més àgil i més ràpid ets. En un cop d'ull, en seguida veus si el punt és teu o no és teu, però entenem que al principi moltes parelles que nosaltres igual anem als col·legis o a l'institut, les primeres partides solen ser més lentes perquè entenguen el funcionament, ¿vale? Perquè vegin quina és la dinàmica del joc. Perquè cada vegada que amaguem les mans o tanquem la mà i la tornem a obrir, hi ha 25 opcions possibles, ¿vale? Hi ha 25 opcions diferents de fer combinacions en els 5 dits i la veu. Vale? Llavors, aquesta dinàmica a la llarga, quan hi ha

0: dediques un temps, pot ser ràpida i tu en un simple cop d'ull veus si és punt o no és punt, i si no és punt continues treballant fins que trobes el punt, si no tu, el teu contrincant.
1: I si ets molt ràpid, acabes el Morramundo, no?, que és aquest campionat mundial, perquè ens deies això es jugava, suposo que a través dels pescadors a tota la Mediterrània, per tant, es deu haver conservat en diversos indrets del nostre mar.
0: Sí, és molt curiós perquè a Catalunya bàsicament juguem a la Ràpita i a l'Ametlla de Mar, vale? Hem trobat alguns altres pobles, en Posta s'havia jugat, a les cases d'Alcanar, però se va perdre. Vale? És un joc que sí que és molt exagerat, se crida molt, podria ser molest, depèn a quin lloc jugues i te podrien prohibir de jugar per això, perquè és un joc que realment és teatral, has de cridar, bueno, has de cridar, no és que et demana el joc cridar en si, però te porta, el joc te porta. Llavors, a nivell mediterrani, el bo que tenim, el que hem anat descobrint en tota la gent que hem anat coneixent des del 2008, que nosaltres ja sortim de casa per a fer el Morramundo, per dir-ho així, me'n donem compte que té este joc té un inici, que a casa nostra és mariner, però, per exemple, a l'illa de Cerdanya, tot i ser una illa, és un joc de pastor. A l'Aragó és un joc de pastors. És a dir, són jocs molt primitius, que la base la tenen, sobretot, per a mi, los oficis més antics, que, com podria ser l'anar a pescar o l'anar a caçar, o la gent que porta lo ganado, ¿vale?, o el ramat per la muntanya. Llavors sí que sempre hem trobat aquesta cosa que té de similitud en els altres pobles. Vull dir que a Còrsega me va sobtar molt, perquè a Còrsega era un joc de llenyadors, era de llenyataires. La gent que anava a tallar els boscos per a fer d'això, era el joc en el qual jugàvem. I la majoria de gent o és joc de pastor, o és joc de pescador, o és joc de... això, d'alguna feina, de llenyataire o d'alguna feina que et demana moltes hores.
1: Seria un joc de sector primari.
0: Sí, sí. I com és fàcil, perquè la teoria és prou fàcil, només necessites les mans i una persona cara a cara, el que passa que et dona molta vida i quan entres dins del joc t'absorbix. Vull dir, és addictiu,
2: Bueno, fàcil, tal com ho has contat, no... Ostres, tindré al cap les possibilitats que pugui dir el número que tu que fas de marcador, perquè aquest joc tu mateix fas de marcador, fas de jutge, feu de tot.
0: Que no et prengui el punt, la qual cosa has d'estar sempre atent als punts que tu portes, els punts que porta el teu contrincant, vale? I sobretot escoltar, saps? Escoltar i que no et prenguin un punt, vull dir. Però això, ja et dic, això, la pràctica, el fet de jugar molt seguit, en seguida ho agafes, vull dir, se fa prou fàcil.
1: Jordi, tu hi jugues?
2: He intentat jugar amb el meu company de la ràdio, Tomàs Ginestra, que és treballador d'aquí d'Amposta Ràdio, i és impossible. Tenen un càlcul mental ràpid, estan pensant en quin número treus tu, més ells van sumant el seu. A mi ja em costa sumar el número que surt al moment, i ells ho van traient, i a més, que no sé si també, Rafael, això forma part de l'estratègia. El joc és cara a cara, tu estàs mirant el teu contrincant, cridant-li el número, que pareix com si l'estiguessis insultant, pràcticament.
0: Sí, bueno... El que passa que aquest joc té aquesta rivalitat, i és una miqueta agressiu a l'hora que jugues, però sempre que acabes de jugar, una abraçada, una apretada de mans, me refereixo, és normal, perquè el joc te ho porta. Si fos una partida de parxís o fos una partida de dominó, te diria, pues no, és un altre ritme. Però és que la morra ja vas a buscar això, saps? La qual cosa, tots entenem que quan juguem donem molta, molta vitalitat, però guanyem o perdem després l'encaixada de mans o l'abraçada va conjunta, perquè entenem que mos fiquem per a jugar, però després tornem, no?, per dir-ho així.
1: Doncs això sempre. Jordi, em sembla que tu i jo haurem de jugar al parxís, sí, i agrair-li al Rafa aquestes explicacions. M'heu fet ganes de venir a veure un joc de la morra a les Terres de l'Ebre. Moltíssimes gràcies per ser al Rambla 54.
2: Moltes gràcies, Anna.
3: Cadena de Rambla. A Rambla 54.

0: Hola, Anna, què tal, com va? Soc la Sabina Pedros del Ficat Ràdio. Escolta, que ja que avui comença l'escola, he pensat en un tema que no s'acostuma a parlar, els patis, perquè els nens i les nenes passen moltes hores en aquest espai i, escolta, encara que sembli això una estona d'esbarjo, aquí també és on socialitzen, al final aprenen i sobretot es relacionen. I no sé tu, però jo quan penso en un pati, penso en el tradicional, una pista de futbol allà al mig o jocs de pilota, nens corrent amunt i avall pel mig del pati i al voltant la resta intentant trobar aquell raconet per poder jugar, parlar tranquil·lament. I aquí jo em vaig preguntar, realment els patis de les escoles estan pensats perquè tothom pugui gaudir de l'espai en igualtat de condicions? Per això, el que crec és que demà podríem posar el focus justament en aquest tema i pensar en els patis coeducatius, perquè a Lleida ja s'ha començat a implantar en diverses escoles i moltes altres també s'estan repensant els seus patis, per això, justament, perquè tots els nens i les nenes tinguin les mateixes oportunitats de poder jugar, moure's i relacionar-se i al final gaudir del seu espai de pati. Així que, si et sembla, demà en podem parlar. Tinc una experta brutal que té molta experiència i ha participat en diversos projectes de patis coeducatius. Ja em dius i a veure si demà en podem parlar. Adeu!
1: Jo escolto Rambla 54 a Girona FM.
2: Quan la meva filla, la Neus, era petita, hi havia tres pel·lícules de Disney que a casa veiem una vegada i una altra. La Ventafocs, la clàssica, aquella del Dibidi-Dabidi-Bum. Frozen, que va ser una plaga de purpurina blava al sofà. I Tangled. Es traduïa com Embolicats, però malauradament 16 anys després la versió de dibuixos encara no té un doblatge en català. I és una llàstima, perquè és de les bones. Potser amb la versió d'acció real, la de persones, farem una mica més de sort. Sobretot perquè una part d'aquesta història, com passa amb altres pel·lícules, Tomb Raider o El Perfum, o la sèrie Joc de Trons, s'han rodat al barri vell de Girona, que és tan bonic, gairebé sembla de Vilanova, tu. Bromes a banda, la nova versió d'Embolicats, no només hi surt Girona, també hi surten gironins fent d'extres. Oriol Mas, no em diguis que t'hi veurem.
3: No, no m'hi veureu, a mi. Ja saps que això de... Nosaltres fem ràdio, la imatge la deixem pels altres. La veu o no, podríem arribar a posar aquí des de la ràdio, però no, a mi no m'hi veureu, no m'hi veureu pas.
2: Doncs és una idea, posar la veu en off o fer el doblatge des de Girona FM. Aquí ho deixem, si els senyors de Disney ens estan escoltant, ja ho saben.
3: Ja li direm al senyor Disney.
2: Doncs, exacte. Abans no ens presentis amb qui estàs, toca que ens parlis una mica de qui sou. Estem engegant programa nou, tenim oients arreu de Catalunya i cada un d'ells vol saber qui sou. Girona FM i tu.
3: Girona FM, jo sóc el director de Girona FM, som la ràdio municipal de Girona Ciutat, som una ràdio força jove, que fa pocs anys que està en funcionament, som un equip també petit encara, però que anem fent sobretot doncs, el seguiment de l'actualitat de la ciutat, de les notícies, evidentment, divulgació, de tot un moment el que passa a Girona, també una miqueta d'àrea urbana, i també amb vosaltres, doncs, amb la xarxa, també el que passa a Catalunya, evidentment. Vull dir que som, ja et dic, un projecte força jove encara, però que anem avançant fort i que mica en mica ens anem fent el nostre espai comunicatiu aquí a Girona.
2: I de tu, de l'Oriol Mas, què hem de saber?
3: De mi què heu de saber? Doncs mira que sóc periodista també des de fa ja molts anys, he estat en diversos mitjans locals, sempre, aquí al Punt, després a Televisió de Girona, també fent feines de comunicació institucional a l'Ajuntament, i ara aquí a la ràdio, vull dir que tot el que sigui comunicació, ho he tocat allò una miqueta tot, i ara torna a tocar la ràdio, que és on te vaig començar, a Ràdio Palamós, precisament, i, per tant, allò roda el món i torna al Born, que diuen.
2: Doncs, fetes aquestes presentacions, ara sí, ja podem saludar les teves convidades. Amb qui estàs, Oriol?
3: Estic amb la Natàlia Fontaner. Natàlia.
4: Hola, bon dia.
3: Bona tarda. I la Nora Esteve. Nora.
5: Bon dia, bona tarda.
3: Són dues convidades que són mare i filla, i que tu ara parlaves d'Embolicats, de la pel·lícula, i com deies, doncs vam estar gairebé 15 dies, 20 dies aquí a Girona Ciutat aquest estiu, molt pendents del rodatge d'aquesta pel·lícula, perquè van rodar moltes i moltes escenes, i elles hi van ser. Per què? Com us hi vau presentar, això? Expliqueu com va ser una mare, filla i algú més, em penso, fins i tot.
4: Sí, i el meu marit, el pare de la Nora,
3: sí,
4: vam estar...
3: Sí, sencera.
4: vam anar, ens van dir que hi havia això per fer el càsting i la meva filla, ella volia anar-hi sí o sí, saltar-se la classe i anar-hi, perquè algunes amigues també anaven, però bueno, vaig dir que no, primer és l'escola, i sortint jo de la feina vaig passar igualment per veure una mica l'ambientillo i vaig veure tota aquella multitud de gent, vam demanar un QR, ens van fer el QR unes fotos a casa i unes dades que ens demanaven i vam provar sort ell i jo. Cas d'uns dies, el teu pare, Nora?
5: Sí, al cap d'uns dies ens van agafar les dues i el meu pare un dia va anar a treballar un cop, ja feia uns quants dies que seguim això. El meu pare va anar a treballar i va veure que aquí a Girona hi havia, estaven fent el càsting per homes, perquè els hi faltaven homes, perquè tenien moltes dones però pocs homes. I va veure que hi havia cua i a part ell no es podia quedar perquè havia d'anar a treballar i no sé què. Llavors va marxar, no? I a mig matí va tornar, perquè havia acabat de treballar, diguem-hi, i va veure que seguia venir la publicitat i tot allà davant, però no hi havia ningú i es va pensar que estava tancat. Llavors, quan va entrar, va veure que no, que hi havia gent, i va preguntar, s'ha tancat això? I diu, no, entra, li van fer el càsting, i quan va acabar va dir, sí, ja estàs agafat directament. I diu, com, ja? I diu, sí, perquè tenim tants pocs homes que tots els que venen l'agafem.
4: Va entrar directe. Ell va entrar directe perquè hi havia molt pocs homes.
2: Ostres,
4: en canvi de noies i adolescents, a tope.
2: Això sí que és una sort. Nora, no sé si tu, com la meva filla Neus, sones molt jove, eres fan d'aquesta pel·lícula. La de dibuixos, sí, parlo, la...
5: Sí. Jo, quan era petita, sempre m'ha agradat molt Disney. De fet, quan sortia del col·le, quan era petita, sempre amb la meva mare dèiem, vai, quina pel·li toca avui? Jo què sé, Cenicienta. I ens posàvem allà i cada tarda fèiem una pel·lícula diferent, que ja les tinc totes molt vistes, m'agraden molt. I una d'aquestes era Rapunzel, o Embolicats, que m'agradava molt, perquè jo deia, com és possible que tingui aquest cabell, no sé què, tan llarg, no?, i tan maco.
4: De fet, la vam veure a Disney, com vam anar, que va ser una de les princeses sorpresa que ens va tocar, i estava ella allà amb aquells cabells que, bueno, tocaven al terra, era al·lucinant.
2: I la música, que és molt xula,
4: Música, sí.
5: Sí, m'agrada molt, són molt originals les cançons.
2: I teniu experiència prèvia amb això de fer càstings o ho heu fet aquesta vegada perquè us ho han posat a la porta de casa?
4: Ha sigut així, perquè vivim aquí a Girona, ben bé, que dius, dos carrers a darrere d'on hi ha la fira, i quan vam anar vam fer el QR, amb aquella multitud no teníem pas ni idea de com aniria, i sí, vam tenir sort. I el meu home encara més, perquè no hi havia homes i el van agafar, però no tenim cap experiència prèvia. De fet, ara ja tenim un currículum allà posat, que si mai hi ha alguna altra cosa, Nora, estem obertes a que ens tornin a trucar. Ja. Ens va agradar molt.
3: Per tant, voleu repetir, vull dir que ha anat bé l'experiència.
4: Sí,
5: si ens diessin de fer un altre cop, jo aniria.
4: Sí,
5: sincerament,
4: sí.
5: I crec que la meva mare també.
4: Sí, tot va estar molt ben preparat i, bueno, tot.
3: Perquè s'ha parlat també de que hi havia moltes hores d'espera, de que hi havia... De que, clar, i al final, dia de rodatge, no sé quantes hores us hi podíeu estar, al final, per rodar escenes o fins i tot per no rodar res.
4: Sí. Yeah. Algun dia jo vaig anar, no vaig rodar res. De fet, el divendres, l'últim dia, perquè jo vaig estar-hi 4 dies, i la meva filla i el meu home, 2. I jo d'aquests 4 dies, un, no vaig rodar res, perquè ens van dividir en 2 parts, i la part meva, doncs, no, eren com els segons extres, perquè els primers ja van passar, i, bueno, anava una mica com per sorteig. Però només el fet d'estar allà i anar vestit com anàvem vestits, amb aquelles robes, així, ja l'experiència ja valia la pena.
2: Perquè quin paper feu exactament a la pel·lícula?
4: Bueno, com es diu això? La coronación, el nom posava cor, no sé què, cor coronación i un altre nom, i anaven com de noies del poble, pues, el meu home anava com de dignatario, que anava com més arreglat, amb tot un traje negre.
2: Vaja, va tenir sort amb tot, eh?
4: Sí. Es va posar uns galons. De fet, em sembla que el divendres ell sí que sortirà, perquè van trucar només a 2 o 3 dignatarios i anaven just a darrere aquella escena que s'ha vist molt per Instagram, de que abracen la princesa perduda i així, hi han 2 o 3 per allà, doncs ell és un d'ells. Llavors, ell va anar 2 dies, però noi, allà va trencar la pana. I nosaltres, com que érem, pues, de més a més, només d'entrar te deien, ets rica o pobra? I dic, home, suposo que pobra, no? Com totes, perquè totes portaves uns vestits una mica trencadets, però anàvem del montón, vaja.
2: Ostres, que dur.
3: Perquè del que vau veure, de quan estava allà, de tot el que rodava, s'assemblarà gaire a la pel·lícula original o s'han pres llicències? Què vau intuir?
4: No, jo crec que és molt semblant, la pel·lícula.
5: Sí, jo crec que s'assemblarà bastant, perquè van posar-hi molt de temps en aquests escenaris, i sí, s'assemblaven molt a la pel·lícula de dibuixos, i jo crec que sí.
4: Estaven molt ben caracteritzats. De fet, per exemple, de cavalls, n'hi han 4 de reals que es van tornant, i un que és un animatrònics, que és on l'enfoquen doncs, fent la cara del cavall aquell tan expressiva, no? I de noies, de princeses, també hi ha l'original, i llavors n'hi ha una altra, que és la doble, que tu la mires i són iguales, passa que ella és francesa, no?
5: Sí.
4: La noia tan simpàtica que ens va firmar, fins i tot. I després hi ha el noi que és el protagonista, Milo, i després també hi ha dos dobles, de fet, un era per fer salts, i l'altre era el que portava el cavall, i esclar, tots estan especialitzats en un tema, no? Un posa la cara, que és el protagonista, llavors hi ha el del cavall, que era un noi que es diu Arturo, que bueno, aquell feia superbé, i un que era un anglès, que només feia que saltar, saps les mandorles del castell? Saltava d'un lligat, que quina por, d'una mandorla a l'altra, i es deixava anar, i està tot molt especialitzat. I llavors la decoració era molt igual que la pel·lícula també.
2: I els vau poder conèixer, aquests actors i actrius principals? Els heu saludat? Teniu autògrafs o us heu endut algun record en aquest sentit?
5: Bueno, més o menys. El de la princesa, la Rapunzel, sí, perquè quan ens van fer el segon dia de rodatge meu, ens van fer, bueno, el moment d'anar a dinar, jo volia pues, una autògraf, sincerament, com a nena fan, i ens la vam trobar perquè ara estan gravant una escena del cavall i ell també hi havia la seva doble perquè ella no sap cavalgar, crec. I llavors pues me la vaig trobar allà i em va poder firmar un autògraf. Llavors també li vaig demanar en un altre moment, quan estava dinant la doble, que si me podia firmar la doble, i també me va firmar en francès perquè és francesa. I
4: el
5: protagonista,
4: pare, no?
5: Si jo els horaris de nens, pues és bastant estricte, teníem 6 hores, llavors vaig haver de marxar, però el meu pare, que és així signatario i gravava tot el rato molt a prop de Milo, que és el print rider, va poder, sí, li va demanar una de les altres nobles que estava amb ell, portava una llibreta i un boli i ens va poder firmar.
4: Portava d'amagat aquí a la bota, perquè esclar, tot
5: sí,
4: estava
5: bé.
4: Molt secret i no podies portar res, evidentment ni càmeres de fotos ni res, però bueno, ella portava un bolígraf i un paper, i una em sembla que ho va fer amb un tovalló, no? La nostra, un tovalló de paper.
5: Sí.
4: I bueno, ells són molt macos, es deixaven, si t'hi podies acostar, perquè clar, estaven bastant plens de gent al voltant, però si podies un moment acostar-te, no es feien estranys, al contrari, va, una foto, va.
2: Que bé, doncs, Nora, Natàlia, moltíssimes gràcies per haver compartit aquesta experiència amb nosaltres. Jo he buscat avui a Google i posa que aquesta pel·lícula l'estrenen cap al març de l'any vinent.
4: Del 2028, eh?
2: Ostres, doncs no de l'any vinent, de l'altre.
4: De l'altre, sí, perquè encara estan rodant a França, he vist, i encara llavors hi ha tot el post,
2: doncs,
4: anant per llarg, em sembla.
2: No sé si Rambla 54 encara estarem allà, però si hi som, us trucarem.
4: Perfecte.
2: Vinga, moltíssimes gràcies. Oriol, una abraçada.
4: Gràcies.
3: Igualment, Anna.
5: Adéu.
4: Gràcies.

0: estàs escoltant Rambla 54.
1: Què podem dir més?
2: És que no sé de què se tracta.
1: Com que no saps de què se tracta?
0: Ni idea.
1: És un programa de coses xules.
0: Aneu a punt de veure un...
1: No, esteu a punt d'escoltar.
0: Aneu a punt d'escoltar.
1: No, esteu escoltant millor.
0: Vale. Esteu escoltant un meravellós programa de ràdio.
3: Jo escolto Rambla 54 a Ràdio Peguera.
4: Doncs marxem cap allà, perquè en Sergi López i en Miquel García de Lleida ja poden anar a fer lloc per un rambler més. El Fernandel Alonso és colombià i fa 3 anys que viu a Tordera, al Maresme. Aquest curs comença un segon curs de català al Consorci de Normalització Lingüística, i ara mateix el tenim, els estudis de la ràdio, amb el Marc Treserres. Benvinguts tots dos a la Rambla.
5: Hola, bona tarda, Anna.
4: Abans de res...
6: Fernandel Alfonso, soy de Colombia. Fa 3 anys que vis en Tordera. Des que arribà a Tordera, estudi el català perquè me interessa aprendre l'idioma.
4: Doncs t'ho agraïm moltíssim, Fernandel, aquest gest per aprendre la nostra llengua. Abans de res, però, Marc, t'he de demanar que et presentis tu, perquè ja sabeu que acabem d'engegar aquest programa, l'oient no sap qui som, i llavors l'oient que no sigui de Tordera, situa'ns una mica. Una pinzellada, Ràdio Tordera i el Marc Treserres, què n'hem de saber?
5: Doncs mira, Anna, comencem per l'emissora. Ràdio Tordera va néixer l'any 1982 per un grup de joves interessats en el món de la comunicació, i a dia d'avui, més de 40 anys després, hi col·laboren una 60 de membres a la programació diària. Per tant, és una ràdio totalment al servei del poble.
4: D'acord. I sobre tu, què hem de saber?
5: Doncs mira, que fa 12 anys, més o menys, em vaig iniciar en el món de la ràdio. Sempre m'ha apassionat, sempre vaig voler estudiar periodisme i ser periodista, i al final, després d'uns quants anys, vaig treure'm la carrera, ho vaig aconseguir, i també doncs, col·laborant a l'emissora del meu poble i en altres mitjans catalans, fent ràdio, fent premsa escrita, fent informatius, una mica de tot. I on gaudeixo més és realitzant retransmissions esportives i fent entrevistes. Per tant, content de poder formar part de Rambla 54 i fer l'entrevista d'avui.
4: Doncs moltíssimes gràcies. Gràcies, és un plaer. A més, tenim aquí el Fernandel, que serà un dels nostres ramblers, un home que ens anirà explicant com li va aquest estudi del català. Fernandel, has començat ja el curs d'aquest any o encara no?
6: Sí, el curs de català lo ha empezat des del nivell 1, i en ese moment ja és el nivell 3 de català.
4: Doncs molt bé, si vols contestar-nos alguna resposta en castellà, pots fer-ho, perquè anirem parlant i anirem veient, que ens vagis explicant aquesta experiència d'aprendre el català. Així has començat aquest curs, els profes què tal, els companys què tal?
6: Tot ha sido molt bé, perquè he compartit els coneixements que tenen los mestres del tema, y los companys, todos como somos de diferentes países, entonces hemos hablado de las costumbres de cada país.
4: I què és el que més costa d'aprendre català de cap i de nou? I què és el que et resulta més fàcil?
6: Llegir és més fàcil. Que leí más fácil que porque la pronunciación de prensa faltan como diálogo, más interacción con la yen para poder aprender bien el acent y la pronunciación del català.
4: Y a més, m'han dit que també estudies anglès.
6: Sí, perquè en mi mente que el hablar los idiomas no tienen que ser un límite para poder compartir con la gente.
4: Exacte, doncs em sembla una filosofia fantàstica. Fernandel, et trobes amb molta gent d'aquest tòpic de tu parlant en castellà, ells catalanoparlants, i que et canvien la llengua?
6: Acá en Tordera hay gente muy, muy amable que le agrada hablar con la gente extranjera para transmitir el idioma a la gent.
4: Doncs animem a la gent a continuar fent-ho. Fernandel, jo et deia, et sap greu si de tant en tant et truquem o ens envies notes de WhatsApp per saber com va evolucionant aquest aprenentatge del català? Ens agradaria moltíssim.
6: Sí, sí, seria molt, molt important perquè mi idea és poder compartir con la gent el mensatge que puedo aportar para el mejoramiento de la gent.
4: Doncs moltíssimes gràcies, Fernandel. Quedes nomenat tercer rambler d'aquest programa i amb tu tanquem avui. Marc, també gràcies a tu, a tots dos, per ser aquí al Rambla 54.
5: Molt bé, Anna. Moltes gràcies a tu també i seguirem molt atents també amb les millores d'en Fernandel. Gràcies.
4: Gràcies.
6: Muchas gracias. Ha sido un placer compartir con sus oyentes y con toda la gente que nos está escoltando a este momento.
7: Hola, Anna. Soc l'Eduard i tinc una història molt xula que t'he d'explicar. És relacionada amb els gegants. Ara ja estic a l'escola. I si envies un periodista a Ibarz i que m'entrevisti?
4: Hola, Eduard. Escolta'm, ja pots comptar-hi, eh? Ara mateix truco al Julen de Ràdio Ponent Mollerussa i te l'envio cap a Ibarz. Estic expectant amb aquesta història que ens has d'explicar. Vinga, gràcies, eh? Una abraçada.
8: El Prat Ràdio, 91.6 FM. Assegurances Baltasar. Assegurances de vehicles, de locals, de negocis, d'indústria, de vida, de la llar. Assegurances Baltasar, Avinguda Verge de Montserrat 38. Telèfon 93-370-2299. Visita la nostra web, baltasarmediadores.com.
9: Assegurances Baltasar patrocina les retransmissions de l'AE Prat.
10: Juan López en los controles, la fiesta va a explotar.
11: Escúchanos cada sábado desde las 2 en el Prat Radio.
10: Diversión divertida, ven y únete a bailar con Juan López y Dimi. No te puedes parar.
11: La música variada y de fiesta para toda la familia te espera.
12: La Caixa Negra amplia i canvia horaris, però l'essència és la mateixa. Si ara agradava el que fèiem, en tens més. I si no volies caldo, tassa i mitja.
13: Els divendres, de 8 a 10, seguirà sonant la millor black music que puguis escoltar al Baix Llobregat. Aquí, al Prat Ràdio, 91.6 de la FM.
14: Los sábados te invitamos a un viaje en el que conectamos la literatura con cine, música, teatro, arte y cómics. Viaje a Ítaca, el magazine cultural del fin de semana, todos los sábados de 10 a 1 en El Prat Radio.

0: Són les 5. Bona tarda, us parla Rocío Santa Eufèmia. El govern ha suspès les classes de demà dimecres després que Protecció Civil hagi activat en fase d'alerta el Pla Inuncat per intensitat de pluja al Baix Llobregat, al Vallès Occidental, Garraf i Penedès. Segons Meteocat, aquestes comarques estan en situació de perill 5 sobre 6 i podrien superar el llindar de 40 litres per metre quadrat en 30 minuts. Així ho ha anunciat en una compareixença la consellera d'Interior, Núria Parlon, junta amb representants del Servei Meteorològic de Catalunya i Protecció Civil. Recordem que, a més, ja hi havia activat l'avís per calor intensa a les comarques del nord-est i previsió de fort onatge a l'Empordà. Tot plegat en una jornada de seguiment desigual de vaga del professorat en el primer dia de retorn a les aules. Si bé alguns centres s'han obert amb total normalitat, altres han hagut d'aplicar els serveis mínims decretats pel govern català. La vaga convocada pels sindicats Sustec, CGT, la Intersindical i COS reclama més inversió en educació fins a arribar al 6% del PIB, reduir ràtios, millores en les instal·lacions i la defensa del català a les aules. Anna Gallardo és directora de l'escola Joan Maragall.
1: Es veu bastanta normalitat, tant per part del claustre com per part de les famílies i alumnes.
2: No sabem tampoc, no?, l'evolució, una miqueta complicat potser al tot el curs com que ens espera.
0: Més de 8.000 alumnes han començat avui el curs escolar a infantil, primària, ESO, batxillerat i FP de grau bàsic. Una primera jornada que les famílies sempre encaren amb il·lusió, però també nervis. Esports. El Club Petanca Prat s'ha proclamat subcampió del Campionat d'Espanya de tripletes que s'ha celebrat a Lanzarote. A més, José Luis Huasque i Lucas Álvarez, integrants de l'entitat Pota Olava, han estat convocats pel proper Mundial de Tripletes que es disputarà entre el 20 i el 24 de novembre a Khon Kaen, a Tailàndia. Doncs això és tot. De moment tornem amb el butlletí informatiu de les 6.
3: Cinc i tres minuts. Comença el Connectats.

0: Molt bona tarda, salutacions i benvinguts al magazín de tarda de la xarxa Aquest Connectats de l'àrea metropolitana de Barcelona, programa que fem i que podeu seguir a través de Ràdio Sant Cugat, Ràdio Sabadell, la Municipal de Terrassa, el Prat Ràdio, Ràdio Ciutat de Badalona, Ràdio Castellà i Ràdio Rubí. Rebeu la salutació de tot l'equip conduït a la part tècnica per Oriol Coromina i de qui us parla, Carme Reverte. Avui és dimarts 8 de setembre i comencem sabent com se circula aquesta hora de la tarda per les carreteres catalanes. Connectem amb el Servei Català de Trànsit, Eduard Sánchez. Bona tarda.
1: Hola, bona tarda. De moment, a aquesta hora encara es pot anar circulant més o menys amb normalitat. Certament hi ha punts amb més intensitat, punts també al voltant de l'autopista AP7, només la zona del nus del Papiol, sobretot l'enllaç de la B23 amb l'autopista AP7 al Papiol per anar en sentit Girona, i també el punt de Barberà de Vallès, habitual d'aquesta autopista, en aquest cas en sentit contrari, en sentit Tarragona, però com dèiem, trànsit intens, en principi no passa d'aquí. Més amunt, a la Roca del Vallès, on hi ha hagut un accident, hi ha vehicles al voral, no hi ha cap carril ocupat, també hi ha un pèl d'intensitat en aquest punt per aquest motiu, però sense cues remarcables. Ja per parlar de retencions, ens situem més a prop de Barcelona, el tram per la C58, entre Montcada i Torrebaró, i puntualment alguns trams de les dues rondes en sentit Besòs. És tot des del Servei Català de Trànsit. Bona tarda.
0: Gràcies, Eduard. Bona tarda.

0: Avui al Connectats ho anirem parlant de viatges. Concretament, de quins són els drets de les persones viatgeres i com poden reclamar si han tingut problemes a l'estiu. Parlarem amb Marta Rovira, que és subdirectora d'Atenció i Formació en Consum. Continuarem amb Salut, per ocupar-nos dels efectes psicològics que té el retorn a la rutina un cop acabat l'estiu, amb Cira Díaz, psicòloga i doctora en psiquiatria del Centre Delta de BSA. I acabarem amb el cineasta sabadellenc Héctor Romancé, que estrena curtmetratge Ron Lugar. Tot això des d'ara i fins a les 6 de la tarda a la vostra emissora local. Connectats? Comencem!
1: Connectats amb Carme Reverte.

0: I a aquesta hora de la tarda fem un repàs a l'actualitat dels diferents municipis d'aquest Connectats. Comencem per Terrassa. Sergi Estapé, bona tarda.
1: Bona tarda. La regidora de Promoció Pública d'Habitatge de Terrassa, Lluïsa Melgares, va assistir dilluns a Madrid a l'acte Más Vivienda Pública, Más Vivienda Asequible, presidit pel president del govern, Pedro Sánchez, amb la participació de la ministra d'Habitatge i Agenda Urbana, Isabel Rodríguez. La trobada, que va aplegar representants de diversos municipis de l'Estat, va abordar la necessitat d'impulsar polítiques públiques per ampliar el parc d'habitatge social. A més, va servir per presentar el portal de Casa 47, una nova eina estatal destinada a facilitar l'accés a l'habitatge públic i assequible. Des de Terrassa, la regidora va manifestar la importància que aquest projecte compti amb la col·laboració activa dels ajuntaments per tal d'identificar oportunitats, impulsar noves promocions i posar a disposició de la ciutadania un major nombre d'habitatges assequibles adaptats a les necessitats del territori. Melgares va aprofitar per reivindicar també davant de la ministra la tasca que fan els ajuntaments en aquest àmbit i per reclamar un major poder participatiu de les corporacions municipals en la gestió dels habitatges.
0: Gràcies, Sergi. Anem ara fins a Sabadell. Anna Clara, bona tarda.
2: Bona tarda, Carme. La Festa Major de Sabadell ha tancat l'edició amb un balanç positiu i sense incidents destacables. Ara bé, la calor d'enguany sí que ha jugat una mala passada en algunes de les activitats que s'han programat. Activitats com, per exemple, la botifarrada popular de dissabte al migdia, on es van registrar menys afluència de gent en comparació a l'any passat per les altes temperatures. Davant d'aquests episodis de calor extrema, l'alcaldessa Marta Ferrés obre la porta a estudiar la possibilitat de replantejar els actes per a edicions pròximes.
3: Realment aquests episodis de calor i el canvi climàtic, doncs us ho vaig dir precisament amb la Ràdio Sabadell també el dia de la botifarrada, que ens obligarà a fer una valoració, evidentment, aquest any doncs també em clau calor i, per tant, veient si hi ha algunes activitats que les hem de redimensionar o que les hem de canviar d'horari o que les hem de plantejar diferent, també per la seguretat de tothom, no? I per tant, és veritat, ha fet moltíssim el calor. Avui estem una mica millor, però és cert que ens ha agafat doncs, 3 dies de moltíssima calor i per tant, activitats al migdia, doncs jo crec que és un dels elements doncs, que s'ha de replantejar.
2: En aquest sentit, la Batllessa ha plantejat la possibilitat de redimensionar algunes activitats o modificar-ne els horaris, especialment les que es fan al migdia. Una adaptació que hauria de permetre mantenir una programació àmplia i alhora minimitzar els efectes de les altes temperatures.
0: Gràcies, Anna. I ara anem al litoral. Badalona, Martí Villegas, bona tarda.
4: Bona tarda, Carme. Els docents alerten d'un curs calent si el departament no seu a negociar. Aquest dimarts, primer dia de curs, hi ha hagut mobilitzacions aquí al Barcelonès Nord. Prop d'un centenar de docents han tallat a primera hora del matí la B20 a l'altura de Santa Coloma de Gramenet. Ho han fet per reclamar al departament que segui a negociar per aconseguir millores en el sistema educatiu. Reduir la ràtio, incrementar els recursos per a la inclusiva o augmentar el nombre d'aules d'acollida són algunes de les reivindicacions que s'han sentit durant aquesta protesta. Convocats per l'USTEC, la CGT i la Intersindical, el professorat s'ha trobat aquest dimarts a les 7 del matí a Santa Coloma de Gramenet i s'han dirigit a la B20, on han tallat el trànsit durant una hora entre el túnel de Santa Coloma i el Nus de la Trinitat. Adverteixen d'un nou curs en lluita i demanen a la consellera Niubó seure a negociar. Els sindicats han fet un balanç positiu de la convocatòria que ha plegat prop d'un centenar de persones en el primer dia de curs. Alerten que és una mostra del malestar que viu el col·lectiu i en especial els docents del Barcelonès Nord amb manca de recursos per a l'alumnat amb més necessitats educatives.
0: Gràcies, Martí. Seguim a Litoral, ara des del Prat de Llobregat. Víctor Asensio, bona tarda.
5: Bona tarda. Seguiment desigual al Prat d'aquesta jornada de vaga del professorat en el primer dia del retorn a les aules. Si bé alguns centres han obert amb total normalitat, d'altres han hagut d'aplicar els serveis mínims decretats pel govern català. La vaga convocada pels sindicats USTEC, la CGT, Intersindical i COS reclama més inversió en educació fins a arribar al 6% del PIB, reduir ràtios, millores a les instal·lacions i la defensa del català a les aules, entre d'altres reivindicacions. Anna Gallardo és directora de l'escola Joan Maragall.
6: Es veu bastanta normalitat, tant per part del claustre com per part de les famílies i alumnes. No sabem tampoc, no?, l'evolució, una miqueta complicat potser tot el curs com que ens espera, però intentant doncs, fer el millor per tothom i que la comunitat educativa doncs, estiguem tots contents i contentes en el dia a dia.
5: El nou curs escolar al Prat arrenca després d'una inversió municipal de prop d'1,5 milions d'euros a 13 centres educatius que s'han destinat principalment a la millora de la climatització dels espais comuns. Aquesta és la primera vegada que un curs escolar arrenca amb una convocatòria de vaga. S'espera que al llarg del curs n'hi hagi més, tal com ja va passar l'any passat.
0: Gràcies, Víctor. Tornem al Vallès. Ara ens aturem a Castellà. Albert Sant Andrés, bona tarda.
7: Bona tarda, Carme. Dos joves emprenedors locals, Dani Rodríguez i Joan Martínez, han creat la pàgina web festamajorcastellà.com, des de la qual es pot consultar tot el programa de la Festa Major 2026, fent una tria per activitats, dies, llocs i entitats directament des del mòbil, des del carrer, sense necessitat de baixar el document PDF de la festa. De fet, aquest projecte és la carta de presentació de la nova empresa que han creat els dos joves, Vendrau. La navegació per la pàgina web és molt intuïtiva i al connectar-hi hi apareix una animació amb els números 08211, que és el codi postal de Castellà del Vallès. El programa de la Festa Major es pot consultar en tres idiomes, com el català, el castellà i l'anglès. I s'informa que la pàgina web està feta sense publicitat, sense patrocinis i sense lletra petita, on fins i tot destaca una animació del cartell de Festa Major creat per Beatriz Hernández.
0: Gràcies, Albert. Seguim ara per Rubí, Mariona Jerez. Bona tarda.
8: Bona tarda, Carme. A Rubí, aquesta tarda, el celler cooperatiu de la ciutat acull el tast final dels Premis Binari de Vins Catalans del 2026. El jurat s'ha reunit avui a les 4 de la tarda i estarà fent la seva degustació de vins fins a 8:45 de la nit. El tast d'avui és el dels vins de criança, en les categories com millor vi català, escumós català, vins blancs, rosats, negres, en total 17 categories. Els vins joves, per això, es van decidir el passat juliol en el concurs de vins joves amb el patrocini de l'Ajuntament de Rubí, de Sant Sadurní d'Anoia, de Vilafranca del Penedès i de la Generalitat de Catalunya. Els guanyadors de la jornada d'avui seran exposats a la Fira del Vi dels Premis Binari, també a Rubí, els pròxims 23, 24 i 25 d'octubre. El panell, que està format per una vintena de jutges, compta amb tota mena de professionals de la indústria de tota Catalunya. A més del tast i la fira de vins, Rubí també acollirà l'activitat jurat dels Premis Binari per un dia, el pròxim dilluns 19 d'octubre, on els ciutadans també podran viure l'experiència de degustar els vins.
0: Gràcies, Mariona. Acabem amb la crònica de Sant Cugat. Martí González, bona tarda.
9: Bona tarda, Carme. Sant Cugat no s'ha quedat sense alumnes, però sí que té molts menys infants petits que fa només 5 anys. El curs 26-27 ha arrencat aquest dimarts 8 de setembre amb una estimació de 16.206 estudiants entre centres públics, concertats i privats. Són 490, menys que l'inici de curs passat, una reducció, per tant, del 2,9%. La davallada es concentra en les edats més baixes. Les dades provisionals de l'Ajuntament situen en 1.206 alumnes d'I3, I4 i I5 matriculats a l'escola pública. Fa 5 cursos n'eren 1.685. En aquest període, per tant, la xarxa pública ha perdut 479 alumnes d'infantil, un 28,4%. La reducció, de fet, ja ha començat a avançar cap a la primària. La xarxa pública té aquest curs 3.274 alumnes en aquesta etapa, 267 menys que fa 5 cursos, una baixada del 7,5%. En només un any, i comparant les dades municipals de setembre, la pèrdua és de 245 alumnes, de 3.519 a 3.274.
10: A la tarda, connecta't a l'actualitat de la teva ciutat. Teatre, literatura, ciència, música i molt més. El magazín de tarda que uneix milers de veus. De dilluns a divendres, connectats.

0: A l'hora de viatjar poden sorgir diversos problemes que ens poden causar estrès o fins i tot fer que el nostre viatge comenci amb mal peu. Potser algú de vosaltres heu patit aquestes vacances algun inconvenient. Avui volem saber què cal fer quan ens trobem en aquestes situacions. Marxem fins al Prat Ràdio, on tenim a punt a Víctor Asensio. Molt bona tarda.
1: Bona tarda. Si algun cop se us ha extraviat la maleta, se us ha endarrerit un vol o heu tingut algun altre inconvenient, avui us explicarem què heu de fer en aquests casos. Ho fem de la mà de la Marta Rovira, subdirectora general d'Atenció i Formació en Consum de l'Agència Catalana de Consum. Bona tarda.
2: Hola, molt bona tarda.
1: Aquest estiu els aeroports catalans han viscut una vaga de personal de terra que ha deixat centenars de maletes a terra, generant molèsties i preocupacions als viatgers. Què hem de fer si ens passa una situació com aquesta, si tenim alguna problemàtica d'aquest tipus?
2: Doncs bé, acostumar naturalment a la campanya d'estiu doncs, a ser aquesta una de les problemàtiques que més rebem a l'Agència Catalana del Consum. Val a dir prèviament que hem de tenir en compte que a hores d'ara l'agència, naturalment que estem rebent moltes reclamacions, però no podem encara tancar el nombre o la dada final perquè primer tots quan fem vacances doncs ho deixem per quan tornem, no generalment, però també hem de tenir en compte que prèviament a enviar una reclamació a l'Agència Catalana del Consum, com a consumidors primer sempre ens hem d'adreçar a l'empresa, fer aquesta reclamació a l'empresa i llavors l'empresa disposa de 30 dies per donar-nos en resposta. Si no ens contesta o el que ens respon no ens satisfà, aleshores és quan ens adrecem als organismes de consum, sigui l'Agència Catalana, sigui els serveis públics del municipi, el que sigui. Bé, què hem de fer? Evidentment, el principal problema que rebem aquí és cancel·lació de vol, retards en els vols, també hi ha un tema també que és, darrerament també ha cobrat importància, que és el tema del cobrament per les maletes. I bé, també hi ha un tema més residual, però també important, que és el tema, per exemple, del lloguer de cotxes. Anem a pams. A veure, quan nosaltres tenim un vol i aquest vol té un retard, d'entrada, si aquest vol es retarda més de 2 hores, d'acord? Tenim dret, d'entrada, a que ens donin menjar, beure i el que en diem comunicacions. És a dir, imaginem-nos que no tenim bateria al mòbil i hem de fer una trucada. Aquestes 3 coses ens les ha de donar la companyia aèria, ens correspon per dret. Un cop han passat dues hores de retard. Quan nosaltres pugem a l'avió i si arribéssim amb 3 hores de retard, amb 3 hores o més de retard, arribada, parlo, aleshores, a més, ens correspon una compensació que està regulada per una normativa europea que en funció del trajecte, dels quilòmetres que té el vol, tenim dret a una compensació de 250 euros per bitllet o 400 o 600 en funció de la distància del vol. Això sempre ens correspon per dret, sempre que arribem més tard de 3 hores al lloc de destí. Quines serien les excepcions? Només n'hi ha dues. Una, perquè la companyia, en aquest cas perquè la companyia ens ha avisat, en aquest cas no seria tant un retard sinó una cancel·lació, però bé, és el mateix, amb 2 setmanes d'antelació, o bé quan la causa és atribuïble a situacions excepcionals, que no tenen a veure amb l'empresa, temes meteorològics, conflictes bèl·lics, aleshores en aquest cas la compensació no correspon. D'acord? Això pel que fa al retard.
1: Aquest tipus de disculpi que la interrompi, però aquest tipus de conseqüències externes també estaria una vaga, per exemple?
2: La vaga, sí, sempre i quan no s'hagi d'atribuir a la companyia aèria. Per exemple, si la vaga és de personal de la companyia, no pot la companyia dir, mira, no, tinc una causa excepcional, no, perquè tu ja ho saps que els teus treballadors faran vaga i ho saps amb antelació. Ara bé, si la vaga és per personal de seguretat de l'aeroport o una vaga sobrevinguda, el que sigui, aleshores sí, que l'empresa pot dir, doncs mira, és una causa excepcional i no està sota el meu control, d'acord? Uh-huh. Això pel que fa al retard. Quan se'ns cancel·la un vol, doncs d'inici és el mateix, és a dir, nosaltres tenim dret o que ens retornin els diners perquè se'ns ha cancel·lat, o bé si opto per agafar el transport alternatiu que em dona la companyia, doncs a mi la companyia m'ha d'atendre amb el menjar, amb el beure, amb el dormir si el vol és l'endemà, amb totes aquelles despeses. I després, a més, també em correspon la compensació a la qual abans feia referència, dels 250 si és un vol fins a 1.500 quilòmetres o 400 euros si el vol és fins a 1.500 a 3.500 o si és de més de 3.500 aleshores 600. Si és intracomunitari serien 400. Aquests són els nostres drets. i com els hem d'exercir? Doncs el que us comentava al començament, d'entrada sempre hem de fer una reclamació a l'empresa, sempre, perquè l'Agència Catalana del Consum no pot actuar si no té el que en diem aquesta reclamació prèvia. I per què fem això? Perquè molts conflictes es resolen, afortunadament, entre l'empresa i el consumidor. Quan no s'ha resolt o el que ens diu l'empresa a nosaltres no ens satisfà és quan ens adrecem a l'Agència Catalana del Consum o a l'oficina municipal o comarcal del nostre municipi, i llavors hem de fer una reclamació. I què farà l'agència o el servei públic de consum? El que farem és intentar una mediació. I val a dir que estem en un percentatge de més del 55% de casos en general, parlo només de transparència, que resolen. I també hi ha la fórmula de l'arbitratge de consum, que en cas que en lloc d'arribar a un acord, que quan no s'arriba a l'acord en mediació, hi ha l'opció de l'arbitratge, que és una persona, un tercer, un jurista, que és el que acaba decidint cap a on es resol la reclamació.
1: Però això, per tant, no estem parlant de, en aquests casos, de judicis, no? Sinó de doncs això, converses entre particulars, i en aquest cas amb la mediació de consum. Es poden arribar a casos en els que hi hagi realment un judici o una causa oberta?
2: A veure, nosaltres justament, quan des de l'Agència Catalana del Consum promovem el que en diem l'arbitratge, és a dir, l'arbitratge ve a ser com, és com un tercer resolt i t'estalvies la via judicial, perquè té valor de sentència. El que s'emet és un laude, d'acord? Hi ha una controvèrsia i un tercer resol. I aquest laude és d'obligat compliment i substitueix la via judicial. I per què ho promovem? Perquè és evident que nosaltres, per un bitllet de 300 euros, no ens n'anirem a la via judicial. I, per tant, l'arbitratge que ens permet és fàcil, és àgil, és ràpid, perquè en màxim 3 mesos tens resolta la situació, la casuística. I és evident que és una molt bona eina. Però què passa? Que són, tant la mediació com l'arbitratge, són instruments voluntaris. No podem obligar l'empresa que opti per l'arbitratge, d'acord, per resoldre per arbitratge. Aleshores, intentem promoure-ho, i de fet hi ha moltíssimes empreses adherides a l'arbitratge, però bé, en concret el transport aeri no estan adherides com a tal, perquè llavors sí que estarien obligades a acceptar-ho, però sí que en alguns casos accepten l'arbitratge. Però ja us dic que la mediació també resol moltes coses,
1: Hem parlat de vols. També em sorgeix el dubte de què passa si perdem un vol de connexió. De qui és la culpa? És del vol que arriba tard? Hem de reclamar per totes dues coses? Com seria aquest cas?
2: Mira, per simplificar-ho molt, i això ens pot servir per moltes altres coses, nosaltres sempre hem de tenir present que el contracte el tenim amb una empresa. És a dir, a mi m'és igual qui em connecti i em desconnecti. Jo he contractat el vol a la companyia aèria X. Aquesta companyia és la que s'ha de fer càrrec de tot el que a mi em passi. I, per tant, jo he de tenir present que és a ella qui he de reclamar. I, aleshores, en funció de les circumstàncies, que cada cas és diferent, doncs és la companyia amb qui jo tinc el contracte qui m'ha de respondre. Sigui on sigui la connexió, sigui quina sigui la companyia que operi, perquè de vegades també ens trobem que una companyia opera però l'avió és d'una altra perquè hi ha acords comercials entre elles i això a vegades ens genera confusió. No hem de patir, nosaltres tenim el contracte amb una empresa i aquesta empresa la que ens ha de donar compte del que ens passa. I això serveix tant per transport aeri com per qualsevol altra cosa.
1: I també passaria pel cas de les maletes, per exemple?
2: Bé, el tema de les maletes és un altre món, perquè també hi ha una regulació. Mira, quan nosaltres tenim un problema amb una maleta, el que hem de fer sí o sí, això sí que ens ha de quedar molt gravat, és emplenar un full que dintre de l'aeroport, abans de marxar de l'aeroport, imaginem-nos que arribem a destí i no ens arriba la maleta. Doncs aleshores hem d'omplir és un formulari que es diu PIR, que ve a ser, és com un formulari d'irregularitat d'equipatge, que es diu. I allò s'ha de presentar a la companyia, val? Per què? Perquè aleshores nosaltres es prova a fer feien que en aquell moment s'ha produït la no arribada de l'equipatge. Llavors, evidentment, el que hem de fer és la reclamació, que ja està feta en aquest PIR, i l'empresa ens ho ha de resoldre en 30 dies. Si no ens ho resol, anem a la nostra oficina de consum i nosaltres ens encarreguem que aquella reclamació arribi a bon port. Ja et dic que cada cas és diferent, et pot arribar al cap d'un dia és una cosa i t'arriba al cap de tres mesos una altra, llavors hem d'anar negociant els acords entre consumidor i empresa. Però és molt important el document. Mai marxem de l'aeroport sense emplenar-lo.
1: Ara suposem que hem fet aquest vol, que no hem tingut cap problema, que arribem a la nostra destinació i l'allotjament que teníem reservat, o hi ha algun problema amb la reserva, o potser no és el que nosaltres havíem reservat segons el web perquè no es corresponen les habitacions amb el que ens havien dit. Què podem fer nosaltres? en aquests casos?
2: Bé, aquí passa una mica el mateix que us comentava abans. A veure, nosaltres quan contractem un servei de viatge, en aquest cas un allotjament turístic o un allotjament per passar un hotel, que sigui, nosaltres rebem una informació d'aquest establiment. És el que ens vincula, és un contracte. Llavors, si tu, quan arribes a destí, no es compleixen aquells requisits que tu has contractat, doncs, evidentment, en funció de la circumstància, tu sempre tindràs dret després, o és a dir, en aquell moment potser has d'anar i mira, m'havien dit que tenia piscina i ara no en té, però mira, són 3 dies i me n'hi vaig igual, perquè ara no em buscaré un altre hotel, no? Doncs tu tens dret després a reclamar. Per què? Perquè tu tens un contracte amb una informació que vincula l'empresa i ella t'havia dit que et donaria aquests serveis i no te'ls està donant. Altra cosa és que, per exemple, ha pogut passar doncs, que ens trobem que arribem doncs, això, no? I tenia la piscina pel que sigui la nit abans, doncs, se'ls ha espatllat alguna cosa, bé, doncs tu has de negociar també amb l'empresa que aquest servei no se t'ha donat, no? Però el que és molt important, des de l'Agència Catalana del Consum sempre ho diem, és la informació prèvia. Primer, hem de tenir molta precaució i ser molt prudents a l'hora de contractar, perquè de vegades tots anem molt atabalats i ho fem tot molt de pressa. Busquem llocs segurs, plataformes segures, busca llocs de confiança que ja us hi has utilitzat alguna vegada, que t'hagin recomanat. 2, l'autoresponsabilitat. Nosaltres quan contractem un servei o un establiment turístic, nosaltres tenim uns documents, ens els hem de llegir. Allà hi ha totes les clàusules i les condicions i això ens porta el nostre temps, però ho hem de fer. I després una altra cosa molt important, la tercera és hem d'estar informats. Si tenim algun dubte abans de fer una contractació o alguna cosa, l'agència que

0: Clar, si és una estafa, difícilment podrem entrar, perquè és un tema penal. Però, en canvi, si a mi m'han dit que allò, bueno, és un superhotel i té una piscina al·lucinant i resulta que allà no té res, això ho puc denunciar i puc reclamar. Llavors faríem el mateix circuit 30 dies, si no em respon, ho portaríem a l'agència. I després hi ha un altre tema, que si llegim bé el contracte, moltes vegades podem detectar que hi ha clàusules abusives, i això ja és... et passi el que et passi, t'han de retornar els diners. Quan hi ha una clàusula abusiva vol dir que va en contra del codi de consum, no poden abusar les empreses en segons quines clàusules. Això també passa una mica amb el llogador.
1: Com a consumidors, entre el desconeixement que podem tenir moltes vegades, i també sumat al que deia vostè també, les presses que tenim, no?, de contractar i doncs acabar de tancar les vacances, etc., se'ns poden passar moltes d'aquestes coses. I també imagino que ens passa també al contrari. Un cop ja acaben les vacances, també tenim tanta pressa per tornar a la feina que moltes d'aquestes problemàtiques que hem pogut tenir acaben doncs tancades en un calaix i mai les acabem de gestionar. No sé si vostès, des de l'Agència Catalana de Consum, han detectat si realment totes aquestes incidències que es donen a la societat arriben a negociar-se tant per empreses o a través de l'Agència Catalana, o molta gent ho deixa córrer per la molèstia que pugui suposar doncs el reclama.
0: Clar, nosaltres podem donar compte del que tenim informació, però sí que insistim molt en campanyes informatives, perquè nosaltres el que ens sap greu és que moltes vegades no exercim els nostres drets per desconeixement, i fem moltes campanyes i posem el servei al 012, que és un telèfon fantàstic per donar-te la informació de primer nivell. Però és, per exemple, hi ha una qüestió, no? Quan tu compres per internet, sigui un producte o contractes un servei, encara hi ha gent que dubta, que té 14 dies per desdir-se'n. Tu pots desdir-te'n en 14 dies quan compres fora d'establiment. Totes aquestes coses és important saber-les, però sí que és veritat que ens adonem que, per exemple, darrerament el nombre de reclamacions ha augmentat en aquests casos, en casos que ens afecten més directament, com les vacances, per exemple, tot el tema dels vols, els cotxes, i nosaltres, analitzant-ho, veiem que cada cop, com a consumidors, estem més formats i més informats, més coneixedors dels nostres drets en som. Però sí que ens queda gent pel camí, sí. És així, i ens sembla molt greu.
1: Doncs ja coneixem una miqueta més els nostres drets, però ens quedem amb aquesta necessitat d'aprendre quines són els nostres drets, saber què hem de fer quan doncs tenim algun problema amb algun tipus de companyia que ens està prestant un servei, i també saber, doncs, com deia vostè, senyora Rovira, que tenim tant els serveis municipals com comarcals, com també l'Agència Catalana de Consum, tant per reclamar com per informar-nos de tot allò que podem fer abans de contractar qualsevol tipus d'aquests serveis. Moltíssimes gràcies per ser avui amb nosaltres. Marta Rovira, subdirectora general d'Atenció i Formació en Consum de l'Agència Catalana de Consum. Gràcies per ser avui amb nosaltres.
0: Moltes gràcies a vosaltres, un plaer.

0: A la tarda, no et desconnectis. Connectats.
1: Bé, com sabeu, ahir vam començar la nova temporada del Connectats i, per tant, vam deixar enrere l'estiu i les vacances. I és normal que durant aquests primers dies tot costi una mica més. Parlarem d'aquesta mal anomenada síndrome postvacacional que a alguns els fa estar una mica aixafats durant el mes de setembre. Ho farem amb la Cira Díaz, que és psicòloga i doctora en psiquiatria del Centre Delta de Badalona Serveis Assistencials. La tenim a Badalona amb en Martí Villegas. Bona tarda, Martí.
2: Hola, nou, Carme. Tinc aquí a l'estudi la Cira Díaz, psicòloga i doctora en psiquiatria del Centre Delta de BCA. Què tal, Cira? Bona tarda.
3: Hola, bona tarda.
2: Bé, un tema que ens preocupa a molts de nosaltres, ara que hem tornat a la rutina, que hem tornat de les vacances, és la síndrome postvacacional. Realment existeix aquesta patologia, o és un mite, o això ens passa a nosaltres quan tornem a la rutina?
3: Hem de diferenciar el que és patologia de el que malauradament al carrer es diu síndrome, que no és realment un síndrome, d'aquelles situacions, aquelles afeccions o aquelles sensacions que ens són desagradables.
2: I aquí en què estaríem
3: parlant? I existeixen,
2: parlant,
3: de veritat.
2: D'acord.
3: Pues depèn del tipus de vacances, depèn del temps de vacances i depèn del que hem gaudit de les vacances. I depèn de la resta de l'any que hem fet a la nostra vida, clar.
2: És a dir, aquests sentiments, no sé si poder-li dir negatius, de quan tornem a la rutina, són diferents depenent

0: de quanta estona haguem fet de vacances.
1: Exacte. Mira, podríem diferenciar en si agafem la variable temps, una setmana, dues setmanes o tot un mes de vacances, sí? La primera setmana tindrem una sensació d'alivi urgent. És com, rotllo, tinc molt d'estrès o estrès crònic i m'haig d'anar de manera urgent. Vale. Els efectes són poc duraders, clar, i normalment el benefici sol durar una setmana prox de la tornada. O sigui, serveix per sortir de corrents, però dura poc. Si tenim dues setmanes, seria l'opció més òptima, perquè la primera setmana és la reducció del cortisol i de més neurotransmissors. La segona setmana és un descans cognitiu profund, en el cas òptim, perquè ja veurem que depèn de quin tipus de vacances, doncs no ens serveix. Vale? No totes les vacances són positives. Vale? Llavors, connectar per hobbies, identitat personal, relacions, sense pressa, un ritme més descansat, vale. I per això tenim aquest descans cognitiu una mica de més de llurada, llavors els efectes quan es mantenen més, entre dues i tres setmanes post-vacances. I després tenim l'opció del mes.
0: Perquè ara, això ja és el màxim.
1: Això ja és rotllo màxim, però que més d'un mes rarament tenim, bueno, profes i tal, però ja. Sí. Llavors, és excessiu. El mite aquest de, oh, moltes vacances... És excessiu. Per què? Perquè dificulta la tornada. És més agressiva el tall. Yeah. Clar, tenim un síndrome postvacacional més sever. Aquí sí que, digamos que tenim un benestar que arriba a una meseta i que ens acostumem, perquè les preocupacions reals del dia a dia queden fora. És com un show de Truman que dura massa. Ara parlarem del show de Truman, eh?
0: Vale.
1: Clar, és més esforç cognitiu la tornada. Més apatia, augmenta l'ansietat al pulsar-se digamos, el ritme, els horaris, l'exigència, i normalment pues no pot dir, no, el teu jefe o tornada, no, necessito una entrada progressiva, que seria l'adequat.
0: Yeah. Has comentat que hi havia vacances positives i negatives. Realment podem tenir vacances negatives?
1: Clar, a veure, el tema d'aquestes sensacions de malestar a la tornada va més enllà. Per què em costa tant tornar, no? Què jo espero de les vacances? Quina expectativa tinc de les vacances? Què em dic de vacances negatives? En el sentit de que m'estressin més del que estava. Yeah. Perquè, clar, depèn de les condicions econòmiques. No és el mateix que jo tinc una necessitat d'anar a un lloc de tranquil·litat per recuperar una calma mental quan jo estic amb la família, amb tres nens de 8 anys. Pues no. L'expectativa que jo tinc o de la necessitat que jo en sento, pues no s'acobrirà. Con lo qual, pues potser torno pues més malament de lo que d'allò. O temps que estic amb la meva família, que en la normalitat de l'any estic fora treballant i que llavors convisc moltes més hores. Pues potser el clima familiar, la comunicació, la interacció no és la mateixa. I em trobo de cara amb el que no vull trobar-me en el dia a dia. Vull dir que no és tan fàcil. No tota la persona dic que no totes les vacances són les que tindrien beneficis. Que això no vol dir que no tinguem, clar.
0: Clar. Pel que ens havies comentat, però, la millor fórmula de fer vacances serien unes vacances d'una durada més o menys de dues setmanetes. I, per tant, ens en quedarien dues més. És a dir, en el context d'un mes de vacances, tenim dues setmanes de vacances i encara en tenim dues per gastar. És recomanable gastar-les en un període de temps relativament curt o val més la pena guardar-se aquests dies per més endavant tornar a trencar aquesta rutina i tornar a trencar amb l'estrès que puguem tenir, per exemple, al Nadal o a la Setmana Santa?
1: Clar, per exemple, el que estàs comentant és el que se'n diu l'efecte anticipatori positiu, que aquí també podríem estar amb el, digamos, el segment d'una setmana, eh? Hi ha persones que ja de manera estratègica, i perquè també tenen un entrenament de desconnexió, que això també ho podem parlar si vols, perquè s'entrena a desconnectar, poden de manera estratègica agafar aquestes setmanes o aquestes dues setmanes per fer aquest stand-by. Llavors, sí, perquè, clar, t'esperes un, bueno, una mica més endavant descanso. Vinga, va, no? Clar, per un costat va bé perquè necessitem baixar aquest ritme, no? Però un altre costat és com, bueno, però com estàs vivint perquè necessitis realment baixar aquest ritme d'una manera artificial?
0: És a dir, que potser la feina té molt a veure amb si realment estàs a gust i si realment necessites un canvi a la teva rutina.
1: La feina, la família, la parella, la forma de vida que tens. Vull dir, al final, aquest síndrome, un maldit síndrome, no? Perquè és que avui dia posem etiqueta a tot.
0: Com
1: no?
0: Seria ben dit?
1: Bueno, és que, clar, depèn dels efectes, depèn de la significació clínica que tingui. Mm. Pot ser realment una afecció important, però no serà una afecció temporal. Això no existe. Que, en realitat, està fent un, és com un xoc a la ment de, hòstia, he de tornar, però qui no li agradaria tornar a algo, a una activitat o a un entorn que li enriqueix, que li genera plaer, no? Tindríem un aquest síndrome famós si tornéssim a la nostra casa, amb la nostra família o a una feina que ens ompli? Segur?
0: No hauríem.
1: Clar, que són aquestes preguntes, no? Que és com que donem per fet que hem de passar-ho malament al postvacacional. Mm. Pues, potser no.
0: Bé, però potser és perquè hem estat molt bé de vacances. És a dir, estem bé treballant o estem bé a la rutina, però hem estat molt bé de descans i potser tenim certa nostàlgia o cert record, que de fet és el que t'anava a preguntar ara, quins són els símptomes més habituals de quan tornem a la rutina i estem més xafats perquè anhelem tornar, entre cometes, a tenir vacances. Quina és la simptomatologia més habitual?
1: Que, a veure, està clar que anant de vacances, una de les vacances que ens agradi, no? que planifiquem i que vulguem, és genial. Vull dir que això estem d'acord tots. Que els símptomes de tornada, imaginem, no? En una tornada, pues això, amb un entorn que nosaltres vulguem i tal. El que parlem de síndrome, vale? Que no és síndrome real, però bueno, entén-me, és un cert desbalanç de l'estat d'ànim, és una desmotivació lleu moderada, una desgana, una sensació de desgana, un humor una mica més serio, no estem molt alegres, més irritable, més susceptible, una més de nerviosisme, més impaciència, pensament més pessimista, més negatiu, és com que tot fa nosa, no ens molesta tot, sensació de fins i tot rigidesa muscular, és com que pesa el cos. Llavors, clar, que se recomana un inici progressiu, clar.
0: Quines solucions recomanades hi ha per minimitzar els efectes un cop tornem a la rutina?
1: El resum seria una visió compassiva d'un mateix. Entendre on m'he anat, què he fet, tot el gaudi, tot el plaer, tota la sensació de benestar que he pogut assolir, en el millor dels casos, i la tornada a un patró, una estructura, una exigència, una pressió, també intentem voluntària, no? O a vegades involuntària, perquè no sempre podem escollir, i això no és així, no podem jutjar. Amb la qual cosa, compassiva a que no estem iguals. Necessitem una habituació. De fet, l'adaptació, no? És un signe d'intel·ligència, amb la qual cosa hem d'anar mica en mica, que no podem variar les hores de feina, no? Però sí, potser el ritme, potser l'autoexigència, l'autooperació.
0: O sigui, per tant, ser capaços de tenir mecanismes d'alguna manera per regular-nos i ser conscients que estem en un moment potser baix d'ànims, però que a poc anirem remuntant, sempre i quan tinguem una rutina a la qual nosaltres ens hi sentim a gust, perquè això vol dir que fins ara, abans de les vacances, hem estat bé, i a poc, a la tornada de vacances, passin els dies, setmanes, tornarem a estar bé.
1: Clar, per un costat hem de tenir en compte que l'estructura, l'ordre, els horaris, les rutines, els hàbits ens donen seguretat. Una estructura, un ordre coherent que sigui respectuós cap a nosaltres mateixos, que ens faci, pues, això, obrir portes i no tancar-les, no? Llavors, en el millor dels casos, tornem a aquestes rutines, a aquest ordre, a aquesta estructura que necessitem perquè ens alivia. Tenim una falsa fantasia de control, de seguretat, que el món, la vida és canvi, la vida és incertesa, és un canvi constant, i a l'ésser humà li va molt malament aquesta clau, no? Llavors, aquesta estructura, el saber què passarà a les 5 de la tarda, ajuda. Yeah. Però clar, és com deies, una estructura que hem escollit voluntàriament. Quan aquesta variable de voluntària se transforma en involuntària, la cosa canvia, i moltes vegades pues, passa, no? Llavors, clar, la regulació emocional és clau. És totalment clau aquí. Clau a la tornada, igual que a l'anada. Però que és clau a l'adaptació i a l'entendre com estic. Si jo, la intel·ligència emocional és molt important, és bàsica. Perquè si jo sóc capaç d'identificar les meves emocions, el meu estat intern, i llavors buscaré la manera de trobar què és el que a mi em fa sentir millor.
0: I per anar acabant, Cira, quant de temps es considera normal que duri aquest procés d'apatia, de desgana, de potser nostàlgia cap a les vacances?
1: Uns dies, setmanes, no més.
0: Vale. Sí, ens estem setmanes, mesos, fins a Nadal pensant que bé que estava de vacances, que bé que no tenia feina, potser és perquè realment necessitem un canvi a la nostra rutina.
1: Sí, exacte. I això entronca i enllaça amb un tema molt important. Hi ha dos... Hem de diferenciar a l'hora d'agafar vacances dos aspectes fonamentals. I és, uno, agafar vacances per descansar, que és, diguem, les vacances reals, no? Que el post és més suau, moderat, expectativa més ajustada. I a la setmana, dos setmanes, ja estic òptima. Òptima, eh? Vale. No renqueando, òptima. Però després està la segona opció, i són les vacances per fugir de la meva realitat. I això és diferent, perquè és una bomba d'oxigen. No és el mateix que jo marxi per gaudir més a que jo marxi desesperada. I llavors, el post sí que serà una afectació mental important a la tornada, però serà més intens, et costarà més tornar al ritme normal, perquè és que no vols. Yeah. No és que et costi, és que no vols. Aquesta és la qüestió. I la tornada, pues, serà una muntanya, perquè és que no vull tornar.
0: Cal tenir en compte sobretot aquestes últimes paraules, perquè realment hem de saber si les vacances les gaudim tant perquè hem gaudit les vacances o perquè no estem gaudint la nostra rutina o la nostra feina o el nostre dia a dia. Cira Díaz, psicòloga i connectats i

0: tarda, no et desconnectis. Connectat. I ara marxem fins a Sabadell perquè l'Anna Clara ha pogut parlar amb Héctor Romance, cineasta sabadellenc, per parlar i avançar-nos quatre detalls sobre la nova producció Rolugar, un curtmetratge que aborda una temàtica actual com és el bullying des de la seva pròpia experiència. Rolugar és un nou curtmetratge del cineasta sabadellenc Héctor Romance, un film que aborda el bullying des de la ficció. El rodatge parla de les vivències i records vinculats a la infància de Romance a través de la ficció, i tot just el tenim avui amb nosaltres perquè ens explica una miqueta més com ha estat aquest procés de creació i què significa per a ell aquest nou curtmetratge. Bon dia, Héctor, com estàs?
1: Hola, bon dia.
0: En primer lloc, et vull preguntar pel nom. D'on sorgeix?
1: Don.

0: Doncs el curtmetratge es diu Urolugar perquè justament a la zona que estem, que és un poble que es diu Castillazuelo, que està molt a prop de Huesca, de Barbastro, Alquézar, és una regió que es diu la comarca del Somontano i té com a tret característic que els articles, ara això ja s'està perdent, però sí que en el seu moment el lo, el la, era ro, ra, llavors era una cosa que em venia com molt de gust incorporar al projecte. De fet, nosaltres al poble on estem rodant, els carrers, tots són el la, són calle era acequia, era plaza,
1: vale.
0: No castillo. Llavors era algo que ens venia molt de gust incorporar i és algo molt local, molt autòcton, i de fet per la gent gran del poble, el meu avi en concret, al poble que es diu Castillazuelo li deien Rolugar, i llavors per això li hem posat aquest nom.
1: Ostres, perquè tothom sàpiga una miqueta la història, ens podries fer 5 cèntims?
0: Sí, i tant. Això és una història d'unes vacances d'uns nens i d'un poble. Clar, jo vaig tenir la sort de tenir un poble. Hi ha nens que actualment doncs, que no tenen la sort de tenir un poble i no, doncs, els seus estius passen en càmpings o altres localitzacions tipus així, que està superbé, però clar, pels nens que hem crescut o que hem passat els estius al poble és la bomba, no? O sigui, per mi Castillazuelo és el poble on hem estiuejat des de que tinc ús de raó.
1: Sí.
0: És el poble de la meva mare, i al final pues, el curtmetratge va sobre això, sobre uns nens, un estiu, on estàs en un entorn rural, un entorn amb bicicletes, a una zona que tens plena llibertat, sigui per positiu o per negatiu, és a dir, aquí els nens estan al carrer tot el dia, vas només a casa per dinar i per sopar i per dormir, resta de dia estàs en llibertat, no? Llavors el curtmetratge tracta d'això, són 6 nens, una colla, que bé, que s'han construït una cabanya, una caseta, que li diem nosaltres aquí. De fet, part del curtmetratge passa en aquest indret, en el curtmetratge, i bé, són nens que estan entre 12 i 14 anys, amb la qual doncs és aquesta edat on es comença a produir una mica els lideratges, on comença a aparèixer una mica el tema del bullying, i
1: vale.
0: Al final és el nostre tema central del curtmetratge, on hi ha com un abús de poder per part dels més grans cap als més petits, i amb aquest abús de poder hi ha com un joc una mica macabre, hi ha com un repte a veure qui fa això, qui fa l'altre, i fins aquí podem llegir ara mateix.
1: Com bé has dit, el curt aborda una temàtica social bastant actual, de fet, i dius que és una història també de ficció vinculada a les teves pròpies experiències. Com ha estat aquest procés?
0: Jo fa 3 o 4 anys que tenia aquest projecte, és el típic que penses, dius, ostres, m'agradaria molt parlar d'aquest tema, no? És un tema que tots en algun cop de la nostra vida hem pogut patir, no? Ja sigui en l'entorn escolar, extraescolar o en el poble o on sigui, no? Sempre hi ha com els líders, els nens que tiren del carro, els nens que es deixen arrossegar, els nens que abusen, els nens que pateixen l'abús i els observadors, no? Que això també m'interessa molt de parlar-ne, aquests nens que observen tot plegat, són molt conscients del que està passant, però no diuen res, doncs, o per por al líder, o per por, i això genera una mica el tema del bullying, és un tema superactual que passava en el passat, que jo vaig patir de certa manera, que actualment es pateix i que en el futur també es patirà, perquè és que és una mica inevitable, no? I crec que és molt, molt, molt interessant poder-ne parlar d'aquest tema, i bueno, va una mica enrolat amb el meu cinema que estic fent actualment, que el meu anterior curtmetratge era Quiet, que es parlava de l'abús sexual a menors. Vam tocar també a Mr. Han Solo amb el meu documental el tema d'una persona que té una discapacitat, i bueno, m'agrada, em sembla interessant que els projectes audiovisuals, més enllà de que hi hagi una història interessant que pugui agradar més o menys, que puguin donar com per poder parlar després de la projecció.
1: Clar.
0: I que es pugui fer una mica de debat i que la gent que el curtmetratge segueixi viu després de la projecció, no? Em sembla superinteressant.
1: També abans ens has dit, no, la ubicació d'aquest curtmetratge, l'has escollit perquè tu quan eres petit, és a dir, et porta bons records?
0: Sí, no, l'estiu a mi em porta, o sigui, l'estiu, perdona, Castillazuelo a mi em porta bons records perquè, ja et dic, són els estius que he passat des de que sóc petit fins, bueno, és que actualment també estem anant a l'estiu a Castillazuelo, no? Sí que potser en la certa edat, més adolescent, preadolescent, doncs sí que potser vaig tenir un estiu o dos complicats, però no, en general m'importa molts bons records, és un homenatge als meus orígens, a la meva família per part de mare són d'allà, i llavors justament aquest any també hem patit la mort de l'últim familiar que ens quedava aquí, i tot això m'ha mogut molt i ha estat com, necessito rodar en aquest poble, no? I he rodat, he tingut la sort de rodar en molts jocs diferents arreu de bueno, arreu del món, diguéssim,
1: sí.
0: I dic, ostres, és que no he rodat mai al meu poble, a Castellazul, i em feia moltíssima il·lusió.
1: Clar.
0: Llavors, un projecte que fa 3 anys escric, i bé, el temps d'espera ha estat el temps d'aconseguir el finançament, que al final els curtmetratges és una missió impossible, aconseguir aixecar el finançament d'aquests projectes, però bueno, per sort, doncs ara mateix ja estem amb
1: garanties
0: de poder-ho
1: afrontar.
0: I, sí.
1: De fet, avui comenceu a enregistrar aquesta producció i et vull preguntar una miqueta pel calendari. Quant temps preveu que us portarà o quan emetreu el film?
0: Clar, és que és bèstia tot això, perquè clar, això pensa que fa 3 anys tenim la idea, aquesta idea queda amb un calaix, hem d'aixecar el finançament, portem 4 mesos treballant amb aixecar el finançament. Es roda des d'avui durant els pròxims 5 dies de rodatge, i a partir d'aquí entrem en la postproducció, que són més o menys uns 2 mesos,
1: mentre
0: que es fa l'edició d'imatge, el muntatge, i després es fa la creació de la banda sonora, més la postproducció de so. O sigui que ens estem plantant més o menys, jo crec que a mitjans, finals de novembre, per tenir el curtmetratge totalment acabat. I llavors, a partir d'aquí, com ja tinguem la masterització i tot fet, entrem amb la distribució, que bé, que tenim la sort de tenir a Distribution with Glasses, que és una distribuïdora molt potent de curtmetratges, i bueno, mourem a través de festivals internacionals i després ja veurem la sort que tenim, no? Però sí que estrena oficial com a tal, ens plantegem a partir del 2027.
1: Ostres, Déu-n'hi-do, eh?
0: Sí, gener 2027, vull dir que tampoc falta tant, eh?
1: Sí, no és veritat, però és el que comentes. Ja porteu molts anys gestant tot aquest curtmetratge, després l'espera pel tema de la finançació. Entenc que teniu ganes, no?, de que surti ja la llum.
0: Sí, jo personalment tinc moltes ganes de començar amb el primer plano de poder donar acció i poder veure, no?, aquestes imatges com es veuen.
1: Clar,
0: no?
1: La idea que tu tens inicialment, veure-la després a la pantalla, això ha de ser un orgull també per tu.
0: Sí, correcte, correcte, però sí que és veritat que l'última setmana ja era com, vale, necessito rodar ja. Sí, tenim com moltes ganes, tot l'equip, de començar avui el rodatge, portem setmanes preparant-ho, ens hem preparat molt, jo sempre ho dic, en un rodatge com més prepares, menys opció tens als imprevistos, que òbviament sempre hi són, perquè els imprevistos són imprevistos, sempre poden passar coses, però bueno, ens hem preparat moltíssim, a consciència, serà un rodatge dur, perquè estem rodant a l'agost, amb moltes localitzacions exteriors, dia sol, sí que serà exigent físicament i pel tema de les temperatures que estem, però bueno, això, amb molta il·lusió de fer-ho i sobretot de molta il·lusió de que la gent el pugui veure.
1: Clar. I ja per últim, Héctor, vull fer com una miqueta de repàs, perquè com a director ha realitzat, entre altres treballs, el curtmetratge Impacto el 2018, també el llargmetratge documental Mr. Han Solo el 2020 i el de Quiet, que és el que has mencionat abans, el 2023, a més també de dirigir videoclips com Mujeres de Agua i Llueve en la Massana. Et vull preguntar, ara mateix, com definiries el moment vital en el qual et trobes?
0: Doncs ara mateix, si m'ho llences així, et dic, jo fa 2 anys vaig sortir d'una productora que vaig estar 3 anys treballant i ara estic com a autònom, llavors ara mateix estic a aquest punt de sí a tot, de canviar molt de gust, explorar, de fer totes aquestes coses que no he pogut fer per al final quan una persona treballa, no?, les 40 hores per una productora, doncs no tens aquest temps que necessita o que requereixen aquests projectes. Jo ara mateix porto un mes i mig a l'Aragó amb focus amb aquest projecte, no?
1: Sí.
0: Això és impossible, o sigui, és impensable si estàs en un lloc fixe, no? Llavors estic en aquest punt d'aquest procés creatiu de fa ara un mes i pico vam estar rodant un videoclip a Navarra, ara quan acabi aquest curtmetratge tenim un videoclip a Andorra, és a dir, estic un procés que em ve molt de gust fer aquestes coses que no he pogut fer fins ara. Ja tinc un equip molt consolidat al qual treballo super a gust, llavors, bueno, és una mica crear, tinc 2-3 llargmetratges que ja tinc escrits completament i, bueno, és una mica el que necessita la meva carrera, bàsicament, és que aquest curtmetratge, òbviament, s'estreni, funcioni i que ens pugui permetre pues això, desenvolupar els altres projectes que tenim, que d'idees no en falten. Aquí el complicat sempre és el pressupost.
1: Sí, imagino que sí, malauradament. Molt bé, doncs, des d'aquí esperem que gaudeixis molt d'aquesta nova etapa professional. De nou, moltíssimes gràcies per passar-te per aquí per Ràdio Sabadell.
0: Res a vosaltres i res, me'n vaig a rodar. Una abraçada.
2: El Prat Ràdio, 91.6 FM. Assegurances Baltasar. Assegurances de vehicles, de locals, de negocis, d'indústria, de vida, de la llar. Assegurances Baltasar, Avinguda Verge de Montserrat 38. Telèfon 93-370-0299. Visita la nostra web baltasarmediadores.com.
3: Assegurances Baltasar patrocina les retransmissions de l'AE Prat.
4: Juan López en los controles, la fiesta va a explotar.
5: Escúchanos cada sábado desde las 2 en el Prat Radio.
4: Diversión divertida, ven y únete a bailar con Juan López y Dimi. No te puedes parar.
5: La música variada y de fiesta para toda la familia te espera.
6: La Caixa Negra amplia i canvia horaris, però l'essència és la mateixa. Si ara agradava el que fèiem, en tens més. I si no volies caldo, tassa i mitja.
7: Els divendres, de 8 a 10, seguirà sonant la millor black music que puguis escoltar al Barri Brava. Aquí, al Prat Ràdio, 91.6 de la FM.
8: Los sábados te invitamos a un viaje en el que conectamos la literatura con cine, música, teatro, arte y cómics. Viaje a Ítaca, el magazín cultural del fin de semana. Todos los sábados de 10 a 1 en El Prat Radio.

0: Bona tarda, us parla Rocío Santa Eufèmia. El govern ha suspès les classes de demà dimecres després que Protecció Civil hagi activat en fase d'alerta el Pla Inuncat per intensitat de pluja al Baix Llobregat, al Vallès Occidental, Garraf i Penedès. Segons Meteocat, aquestes comarques estan en situació de perill 5 sobre 6 i podrien superar el llindar dels 40 litres per metre quadrat en 30 minuts. Així ho ha anunciat en una compareixença la consellera d'Interior, Núria Parlon, junt amb representants del Servei Meteorològic de Catalunya i Protecció Civil. Recordem que, a més, ja hi havia activat l'avís per calor intensa a les comarques del nord-est i previsió de fort onatge a l'Empordà. L'executiu també ha demanat que les empreses optin pel teletreball en tots els àmbits que sigui possible, ajornar l'activitat sanitària no urgent i restringir la mobilitat que no sigui essencial. Les restriccions, que es comunicaran a través d'un S-alert, de fet ho han fet fa pocs minuts, també afecten els centres de dia per persones grans i amb discapacitat. Tot plegat en una jornada de seguiment desigual de la vaga del professorat convocada en aquest primer dia de retorn a les aules. Si bé alguns centres s'han obert amb total normalitat, d'altres s'han hagut d'aplicar els serveis mínims decretats pel govern català. La vaga convocada pels sindicats Sustec, CGT, Intersindical i COS reclamava més inversió en educació fins a arribar al 6% del PIB, reduir ràtios, millores en les instal·lacions i la defensa del català a les aules, entre d'altres. Anna Gallardo, directora de l'escola Joan Maragall.
1: Es veu bastanta normalitat, tant per part del claustre com per part de les famílies i alumnes.
2: No sabem tampoc, no?, l'evolució, una miqueta complicat potser tot el curs com que ens espera.
0: Més de 8.000 alumnes han començat avui el curs escolar a infantil, primària, ESO, batxillerat i FP de grau bàsic. Una primera jornada marcada, això sí, per la il·lusió i els nervis. Esports. El Club Petanca Prat s'ha proclamat subcampió del Campionat d'Espanya de Tripletes que s'ha celebrat a Lanzarote. A més, José Luis Guasch i Lucas Álvarez, integrants de l'entitat Pota Blava, han estat convocats pel proper Mundial de Tripletes que es disputarà entre el 20 i el 24 de novembre a Konkaen, Tailàndia. Doncs és tot de moment. Que passin una molt bona tarda.
3: Escoltes el Prat Esports amb Ivan Conde.
4: Molt bona tarda, benvinguts al Prat Esports, benvinguts a aquesta segona edició de la nova temporada, de la temporada 26-27. A partir d'ara, doncs ja ho sabeu, 40 i escaig minutets, doncs per comentar diferents aspectes d'aquest inici de temporada. Tenim moltes ganes de seguir escoltant protagonistes, de posar-nos al dia, perquè ha sigut un cap de setmana i unes darreres hores amb força novetats. Començarem, doncs, amb una petita repassada, podríem dir, poliesportiva, perquè hem tingut novetats, com dèiem, i bones notícies en petanca, en rítmica. Coneixem, per exemple, el rival de la Fundació de la Prata Copa Catalunya, i alguna coseta més, o sigui que realment tenim molts aspectes a destacar. I després tornarà el Manolo una temporada més i que siguin moltes més amb el futbol Pota Blava pel món, amb la seva secció avui, doncs, a més amb un protagonista també d'excepció que ha començat molt bé la temporada. De fet, el seu equip ha golejat per 6-0. Per tant, sense més dilació, comencem. Benvingudes, benvinguts, això és el Prat Esports.

0: I com dèiem, doncs obrim repassant algunes de les notícies destacades dels darrers dies, entre elles que el Club Petanca Prat s'ha proclamat subcampió del Campionat d'Espanya de tripletes que s'ha celebrat a Lanzarote. Una tripleta, la pretenca, que ha aconseguit finalitzar en segona posició la primera fase i que després ha superat el Zaragoza als vuitens de final, el Vergel als quarts i l'Amigos de Huet Ortajar a semifinals. A la gran final, com dèiem, disputada a Lanzarote, no ha pogut superar l'Encino, el rival gallec, i per tant doncs, s'ha hagut de conformar, això sí, amb una important i valuosíssima medalla de plata en aquest Campionat d'Espanya. I en paral·lel, els jugadors del Club Petanca Prat, José Luis Guasch i Lucas Álvarez, són dos dels quatre, és a dir, la meitat de l'equip seleccionat que representarà a Espanya el proper Mundial de Tripletes que es disputarà entre el 20 i el 24 de novembre a Khon Kaen, a Tailàndia. Per tant, una oportunitat molt especial per tots dos representants. Isabela Plamenov ha estat seleccionada per formar part de la selecció catalana i ingressa al centre del rendiment de Sant Cugat, el CAR de Sant Cugat. Plamenov, que fins ara havia format part del Rítmica Prat Cor Blau, ha aconseguit amb el club pretenc, entre d'altres fites, el Campionat d'Espanya, aquest any a Oviedo. I és setmana de sortejos també pel que fa al futbol. Conegut ja el rival de la Fundació Associació Esportiva Prat per aquesta tercera ronda de Copa Catalunya és el Martorell, equip de Primera Catalana o equip que va ser campió de Primera Catalana aquesta temporada i que enguany jugarà Lliga Elit. De fet, serà rival del primer equip de l'Associació Esportiva Prat aquesta temporada. Ronda, la tercera, on dèiem doncs ja entren aquests equips que comencen a estar cada cop més a prop de categoria nacional, i l'emparellament també per categories ha fet que la Fundació, l'equip de Luis Gómez, s'enfronti al Martorell, partit que jugarà com a local al Prat en ser un equip d'inferior categoria el proper cap de setmana, pendents també de l'horari per poder-lo confirmar. Let me love you, oh. I pendents també durant la setmana del sorteig de Copa del Rei, perquè en principi, doncs com diem, aquest dijous coneixerem el rival de l'AE Prat del primer equip masculí a la ronda prèvia de la Copa del Rei. Recordem que el Prat jugarà la Copa per tercer cop a la seva història, un dret que va aconseguir la temporada passada després, o per ser el representant català, en ser el millor classificat de Lliga Elit d'entre aquells que no van aconseguir l'ascens a tercera ref. Els Potaula van de jugar la fase prèvia, una eliminatòria on participen els 20 representants territorials, 19 de cada comunitat o ciutat autònoma i un segon representant andalús. El Prat s'enfrontarà a un d'aquests tres rivals, el Sant Rafel, de les Illes Balears, l'Atlético Calatayud, de l'Aragó, o el Baztán, de Navarra. Com diem, un d'aquests tres equips serà el rival dels Potaulaves. És eliminatòria anada i tornada, l'anada al cap de setmana de Festa Major i la tornada al cap de setmana següent. I és una eliminatòria que classifica la fase final de la Copa, és a dir, a la primera ronda de la competició i, per tant, enfrontar-se sí o sí a un equip de primera divisió. La segona i tercera jornada de Lliga Elit, pel Prat, previstes per als caps de setmana on el conjunt potaulà jugarà aquesta ronda prèvia, hauran de ser suspesos i es jugaran entre setmana més endavant. I tanquem amb un parell de punts. També important que Julia Pastor ha estat convocada per a la selecció espanyola sub-17. La jugadora del Futbol Club Barcelona es concentrarà del 14 al 16 de setembre a la ciutat del futbol de Las Rozas i disputarà un amistós contra França el dia 16 a les 11 del matí. Tot per preparar el proper Mundial sub-17 del Marroc, que se celebra el mes vinent i on esperem que hi pugui ser la Júlia. I simplement a nivell d'agenda, recordar que és cap de setmana de Moto3, i bueno, de Mundial de Motociclisme en general i de Moto3 en particular, que és el que més ens interessa, Gran Premi de San Marino a Misano, que és a Itàlia, però compta o comptabilitza, podríem dir, computa com a Gran Premi de San Marino. La classificació dissabte a la 1:10 de la tarda, la cursa diumenge 13 de setembre a les 11 del matí. I ara és torn del Futbol Potable va pel món.
1: El teu primer petó El teu primer viatge sol. El teu primer... Això m'ho puc permetre. Kia EV2, des de 19.599 euros. El teu primer elèctric. El primer Kia EV2 és aquí. Finançat amb Banco CTLM. Condicions a kia.com.
2: Kia. Movement that inspires.
3: Ven a Delta Prat, concessionari oficial Kia en Prat de Llobregat o visita-nos en kia.com.
4: Assegurances Baltasar. Assegurances de vehicles, de locals, de negocis, d'indústria, de vida, de la llar. Assegurances Baltasar. Avinguda Verge de Montserrat 38. Telèfon 93 370 0299. Visita la nostra web baltasarmediadores.com.
5: Assegurances Baltasar patrocina les retransmissions de l'AE Prat.

0: aprenentatge i el creixement.
1: En aquest sentit, també has parlat, no, de la necessitat de créixer en quant a infraestructura. La comparació amb Barça i Espanyol, no, ens fa veure que al final Barça i Espanyol, ni que sigui per la vessant masculina, tenen molt construït, literal i metafòricament, no, ciutats esportives, una infraestructura, fins i tot diners que poden anar d'un lloc a un altre. En el vostre cas, realment creus que en un país com Espanya pot un club únicament femení arribar a tenir aquestes infraestructures, a que hi hagi un London City Lions 2.0, per dir-ho ras i curt?
0: Jo crec que hi ha una part de bona gestió en poder aconseguir això i hi ha una part d'atreviment. Al final ara veiem, no? Hi ha hagut el tema de la Liga F amb els recursos televisius, que ha costat moltíssim vendre aquests drets, però a la vegada hi ha gent que aposta pel futbol femení, no? Ho veiem amb el Logroño, no? El Dux l'any passat, que era, ara és un altre club perquè ha entrat un inversor, nosaltres mateixos que al final hem aconseguit a crear una marca, no? Com ara Zalona havia a Espanya, i sobretot que, bueno, la part de la Vina l'any passat va guanyar la Liga Futura Moeve, que al final són les canteres millors d'Espanya, els equips del club no paren d'ascendir i formar jugadores que estan arribant a Liga F o que han guanyat Champions, com la Carlita Julià al Barça, que l'any passat era nostra. Llavors, hi ha una part de tot. Evidentment és difícil perquè sabem que el futbol femení a dia d'avui està creixent molt, però encara en quant a recursos queda moltíssim, però crec que sense has de tenir un acompanyament darrere i que algú t'empuixi en quant a recursos econòmics, no? El Lionel Sports té a Alacant darrere, que això ha fet que és una dona que vol invertir en el futbol femení. Nosaltres tenim la sort de tenir a Mercury darrere, que també vol impulsar el futbol femení, però crec que hi ha una part molt gran d'atreviment i dir, vinga, va, aposto pel futbol femení perquè això creixi i anar darrere. Sí que és veritat que, com parlàvem del Barça i de l'Espanyol, jo crec que és impossible arribar a aquestes dimensions en quant a ciutats esportives, perquè ells tenen una vessant masculina darrere de molts anys i d'història, no? Sobretot el Barça. Al final, crec que qui vulgui competir amb el Barça és pràcticament impossible, no? Els recursos que tenen són molt grans, i amb l'Espanyol potser pots competir en tot l'esportiu. De fet, crec que estem allà amb ells, o inclús els hem aconseguit superar en quant al futbol femení, però en quant a estructures és molt, molt, molt difícil ficar-te en aquell panorama, no? Però bueno, al final hem de parlar de futbol, i en el futbol crec que en això està creixent molt i és molt interessant. El tema d'estructures, doncs, bueno, invertir diners, que al final tot això és molt per diners, i sobretot atreviment per fer-ho.
2: Eric, la temporada que viene va a haber una categoría más en el fútbol femenino amateur. Supongo que vuestro club, Lona Sant Adrià, que siempre es tan ambicioso, querrá tener a los mejores equipos en las mejores categorías. Esta temporada subirán muchos equipos, tanto de preferente como de primera como de segunda división. Se va a crear la división de honor. Supongo que es lo que yo te digo, ¿no? Que el club querrá tener el máximo de equipos arriba.
0: Sí, bueno, es el proyecto deportivo. Yo, como os comentaba antes, me encargo también de la dirección deportiva del club en cuanto a la academia, que son niñas de 18 años para abajo, y el objetivo firme es ese, con el juvenil A establecerlo en la división de honor nueva que van a hacer, con el femenino C, que es el equipo de nueva creación, por así decirlo, de hace poco, para hacer un escalón al filial, porque los saltos ya empiezan a ser muy grandes, es ascenderlo a tercera ref, y con el filial el claro objetivo es ascender a primera ref, ¿no? Aquello que se nos escapó el año pasado y que quizás este año va a ser mejor porque las distancias van a ser más cortas entre todos, ese es el proyecto, ¿no? Evidentemente luego primer equipo también tiene los objetivos de quedar como mínimo entre los 8 o 7 primeros, que ya creo que son objetivos muy ambiciosos, y sí, buscamos eso, pero porque realmente el objetivo principal, como digo siempre, es formar a jugadoras. Formar a jugadoras, y si quieres formar a jugadoras, contra más categoría, lo sabemos todos, o contra más rendimiento y más nivel, ellas van a vivir contextos mucho más similares a lo que se pueden encontrar en el fútbol profesional, ¿no? Así que bueno, el proyecto es muy ambicioso, ya desde año y medio que lo cogimos, creo que estamos creciendo y que bueno, pues que a día de hoy, pues la temporada en todos los estamentos del club este año es muy ambiciosa, ¿no? Y si hablamos en clave filial, pues lograr ese ascenso a primera ref, sabiendo que encima ascienden los 5 primeros del grupo, al hacer esa división también en la primera ref de dos grupos, pues es un objetivo claro y creo que real para poder aspirar a ello.
1: Uh-huh. Comentaves també una mica alguns canvis a nivell de pretemporat. Volia preguntar sobre això, sobre com es prepara, no, en un equip ja d'aquesta entitat, una pretemporada. Quantes setmanes heu fet, com heu combatit la calor, i si em permets, fins i tot, no sé si hem arribat a veure per xarxes socials que ni que sigui una jornada de lluita grecorromana heu fet, no?

0: Sí, sí, la veritat és que sí. Bueno, hem fet canvis, nosaltres sempre tenim clar que al final les setmanes de pretemporada són 6, a nivell condicional el prep és el que ens demana i que bueno, són el període òptim per arribar a les jornades de Liga en plenes condicions a nivell tot això, no? de força, a nivell aeròbic, a nivell anaeròbic, tot el que les necessitats que sol·licita una jugadora. I a partir d'aquí, pues, sempre buscar tema de partits, intentar buscar els de més nivells possibles. Sí que és veritat que a Catalunya tenim molt de nivell i és fàcil fer-ho, no? I és el que hem fet, intentar quadrar partits amistosos amb tots. Però sí que és amb el treball d'estaf, per així dir més tècnic, pues, aquest any que tenim la possibilitat de tenir tota la instal·lació per nosaltres, en el sentit de tenir i poder treballar en un camp sencer, pues, altres coses diferents de l'any passat, hem dividit molt el bloc, treballem, per exemple, pues, tota la part defensiva, en aquest cas que m'encarrego jo, i la part ofensiva amb el Miqui, que és el primer entrenador, de manera separada, després treballem de manera conjunta, treballem també molt amb situacions individuals per diferents zones del camp, és a dir, jugadores específiques de carril, treballant amb laterals i amb extrems, amb moviments particulars únicament amb elles, per després passar-lo tot a lo global, que seria tota l'estructura de l'equip sencer. I bueno, són coses que l'any passat, per exemple, ho havíem treballat, però no disponíem d'aquest espai i era molt més difícil. Evidentment, amb un staff de 7 persones, pues, tot t'ho ajuda més perquè pots tenir mans per tot arreu, i també en vídeo ho hem fet el mateix, no? Abans treballaven els 4 moments de joc, no? Aquestes transicions ofensives i defensives, i a la vegada tota l'estructura ofensiva i defensiva general, doncs aquest any ens hem agafat a jugadores de manera particular i hem dit, vale, tu has de treballar això, tu has de treballar això, hem ampliat aquest volum d'hores, no? De treball de manera individual amb elles, i que la veritat és que estem molt contents i que elles t'ho agraeixen, no? Al final, això també ve d'un feedback amb elles a final de temporada, podem mantenir el bloc i preguntar-los què és el que necessiteu o què és el que enyoreu, no? Que tu com a jugadora què és el que necessites, no? I dintre d'aquest feedback, pues, bueno, intentar unir camins per tal de que elles creixin i tu també al final, pues, el futbol professional et reclama això, no? Per poder treballar i per poder estar allà dalt, no? Així que, bueno, la veritat és que molt contents i sí que és veritat que elles ho fan molt fàcil.
1: Bueno, por mi parte, la última, Eric, llevas ya, esta es la segunda temporada que no juegas, no sé si todavía te pica el gusanillo de decir, ostras, me gustaría haber seguido algún año más.
0: Bueno, a momentos, mira, el año pasado no me pasó y este año sí que a momentos me ha pasado un poco y he tenido alguna propuesta que otra para volver. Sobre todo con entrenadores nuevos que han entrado en la tercera división y que me han insistido un poquito, e incluso en algunos de Liga Élite que ya me conocía, pero sí que es cierto que el tiempo es el que es y no me da abasto para todo, ¿no? También rompo un poco el mono metiéndome a entrenar con ellas, que cuando estás ahí dentro, mira, parece una tontería, pero ves cosas que ahora entiendo yo cuando era jugador y le decía al míster, es que veo esto y no lo veo claro. Y él decía, no, que es así, pero desde dentro hay que escuchar a la jugadora y te das cuenta de que hay cosas que tú ves desde fuera que dentro pasan de manera diferente y esto me ayuda también a generar un lazo y a corregir cosas en ellas. Pero bueno, yo creo que siempre tendré esa espina, aún sigo sin cerrar la puerta porque el futuro nunca se sabe, pero sí que es cierto que a día de hoy, pues bueno, voy rompiendo en entrenos que me meto con ellas y compenso ese mono y esas ganas de jugar, pero la verdad que bueno, ahora mismo estoy muy contento entrenando, intentando enseñar todo lo que puedo y de momento continuaremos así.
2: Un partit d'homenatge, no? Com a mínim, ni que sigui una darrera jornada, algun...
0: Estaria molt bé, un partit d'amics d'Eri contra amics, sí, d'aquí sí o excompanys, estaria guai, però mira, igual que l'any passat, ara que estan de moda, no?, tot això de les xarxes i que tothom publiquem la nostra vida personal i etcètera, mai he penjat ni he dit res de que m'he retirat perquè no sé el que em dirà, el que dictaminarà el futur. Crec que sóc una persona que l'esport està a la meva vida, que segueixo corrent, segueixo fent tot tipus d'esport sempre que puc i que això em manté en una bona forma física. Per això no descarto mai, que a lo millor tinc 35, ara tinc 31 i me viene el mono una altra vegada de tornar a jugar, no? I em poso en contacte amb qui sigui i aconsegueixo tornar al ruedo, no? Però bueno, a dia d'avui encara l'Eric està en pausa per dir-ho d'alguna manera i potser ja algun dia dic, mira, fins aquí hem arribat, ara ja sí que no penso.
2: Bueno, doncs sembla que hem perdut just en el moment en què ens volíem acomiadar de l'Eric aquesta connexió, però bueno, ara després ens acomiadem d'ella per diferents vies i doncs això, i li agraïm aquesta bona estona que ha estat també al costat del al costat, millor dit, a l'altra banda del telèfon. Nosaltres, Manol, aprofitem...
0: S'havia penjat, veritat?
2: Ara sí, ara t'escoltem.
0: Ara, que...
2: Vale.
0: No sé on m'havia quedat, però bueno.
2: No, doncs
0: al
2: això...
0: final, que això, que en el futbol... En el futbol no sé si tornaré o no, que he tingut una oferta dels veterans del Prat, però que no l'he acceptat perquè, bueno, de moment estem en stand-by i ja veurem el que passarà.
2: Qui s'ha atrevit a oferir-te un lloc als veterans?
0: Bayona em va escriure, al final el meu pare va ser jugador dels veterans i seguim tenint contacte amb molts d'ells, i bueno, però li vaig dir que de moment no, que la meva disponibilitat no era i que no podia ser, però bueno, els agraeixo molt.
2: Doncs estarem pendents, no? també de si hi ha novetats al Mercato, però de moment molta sort, Eric, en aquesta temporada, i tant de bo hi vagi encara millor que el curs passat. Gràcies per estar amb nosaltres, per parlar una estona de futbol i per sempre estar tan predisposat com estàs tu.
0: Nada, res, gràcies a vosaltres, molta sort per la temporada que ve, tant de bo que el Prat pugui pujar i com sempre, pues, agraït d'estar a casa, com sempre dic. Muchas gracias, Manolo.
1: De nada, hombre.
2: Doncs, Manolo, primer protagonista d'aquesta temporada, segona federació, seguim fent aquesta repassada.
1: Venga, vamos con la tercera federación. Pablo Ufano fue titular con el Cerdanyola, empate a cero en casa frente al Europa B. Iván Julián jugó los 90 minutos con la Fundació Esportiva Grama, victoria en campo de la Scala por 1-2. El Cornellà de Cristian Proca empataba 2-2 en campo del Athletic Lleida. Por su parte, en el grupo 10 andaluz, Héctor Rangel estuvo en el banquillo del Sevilla C en el derbi con derrota ante el Betis B por 2-0, y el Ospi de Xavi Civil, que empataba 2-2 en campo del Vilanova. En cuanto a categoría de veteranos, la liga se empezó para el Gavà con derrota en campo del San Vicente del Sor por 2-1, con José Ávila jugando de titular. Por su parte, el sector Montserratina, con los pratenses Loren Ríos, Alberto Espejo, Johnny López y Iván Mangirón, ganaron en campo del San Esteve por 3-4. El San Pancracio de Carlos Rodrigo perdía con el Hostalets por 0-4, y el Viladecans de Alberto Fuentes empataba a 3 con el Corbera. Y cerramos con el fútbol base. Ya ha empezado la división de honor juvenil y ahí tenemos en la DAM a Alex Túnez, entrenador de porteros, en este inicio de liga, empate a 2 con el Sant Andreu.
2: Ai, Manolo, que fins i tot tenia pensat dedicar una mica d'estona així a parlar de tot plegat, de l'inici de temporada, etc. Però, bueno, ens queden un parell de minutets, o sigui que explica'ns una miqueta també com estàs veient la pretemporada en general, perquè has vist partits, no?, d'Associació Esportiva Prat en femení, en masculí, de Terlenca també. Com està anant?
1: Sí, bueno, de momento, pues lo que son las pretemporadas, los entrenadores haciendo muchas rotaciones, dando minutos a jugadores y jugadoras, y bueno, aquí lo importante es cuando empiecen las ligas, pero bueno, de momento los equipos tienen buena pinta y veremos a ver qué es lo que pasa cuando empiece la competición el día 19 y 20 de este mes.
2: I fins ara l'únic equip que ha jugat competició oficial és la Fundació de l'Associació Esportiva Prat, que ha superat dues rondes i de moment totes dues per penals, però bueno, com dèiem, és, o com hem explicat també al Prat Digital, és un dels únics tres equips campió de quarta catalana que ha sigut capaç de carregar-se dos rivals de categoria superior.
1: Sí, porque el equipo de Luis Gómez la temporada pasada quedó campeón de cuarta, se enfrentó en la primera eliminatoria al Terlenca B de tercera.
2: I... que hauria de jugar a segona, però que no juga per temes esportius, per tant, matiso això de categoria superior, no en el cas de la Terlenca B, sí que ho hauria de fer sigut no, esportivament, però no per al descens del primer equip.
1: Así es, no pudo subir el equipo de Marc García, por lo tanto sigue en el grupo 11 de tercera catalana. Hubo empate en el partido y en la tanda de penaltis se clasificó la Fundació Prat. Y en esta segunda eliminatoria, disputada en el Julio Méndez el sábado, pues el equipo ya es de segunda catalana, el Calafell, que va a militar en el grupo sexto. Y a pesar de que el equipo de Luis Gómez empezó ganando por 2-0, al final hubo empate a 2 y tuvo que haber otra tanda de penaltis, pero de nuevo, pues los pratenses superaron la eliminatoria y jugarán la tercera, que ahora ja li podria tocar incluso un equip de primera catalana.
2: Sí, a veure, estarem pendents. I la última, així ben rapideta, coneixem els possibles rivals de l'Associació Esportiva Prat Primer Equip Masculí en la ronda prèvia de Copa del Rei. És la Copa que juguen tots els equips, recordem, tercera participació històrica del club. Bastant. Atlético Calatayud o Sant Rafel? A tu, qui et dona més...
1: Hombre, prefiero el Calatayud, que está a tiro de piedra de coche.
2: ¿A cuán está?
1: No sé.
2: A pero... 3 horas o 3 o 4, no sé.
1: A 4 o 5 horas, pero prefiero eso que no tener que coger el barco cruzar el charco, que digamos. En principio, el sorteo es pasado mañana jueves. Veremos a ver cuál es el rival que nos toca.
2: Recordem, i també fins i tot important, jo entenc que l'Associació Esportiva Prat sí o sí voldrà la tornada a casa. I fins i tot, no sé fins a quin punt seria positiu o no jugar a l'anada, que és en festa major, lluny del Sagnier o a prop, etc. Sempre és molt complicat, ara també amb la nova ubicació de la Fira, etc. Però bueno, sigui com sigui, això, que quedi clar, que ja ho hem dit a l'inici, l'anada al cap de setmana a festa major, la tornada després, els partits de la jornada 2 i 3 es jugaran entre setmana i en principi més endavant, no ara, sinó tirant cap a l'octubre, etc. Però bueno, això ja és un altre tema. Manolo, gràcies i t'esperem tota la temporada.
1: Perfecto, un placer estar aquí.

I fins aquí el Prat Esports d'avui, dimarts 8 de setembre del 2026. Agraïm la tasca a tota la redacció del Prat Esports, també doncs, a tothom que ha estat escoltant des de l'altra banda, i nosaltres que tornem demà a la mateixa hora amb el Jonathan Marín. Anirem una mica, ja us anireu acostumant, uns dies el Jonathan, uns dies jo, però en qualsevol cas doncs, amb les mateixes ganes sempre de traslladar-vos i d'explicar-vos doncs, històries i testimonis com el de l'Eric Ruiz avui i tots els jugadors i jugadores pretencs i pretenques que ja estan disputant partits i competicions. Us deixem amb la resta de la programació del Prat Ràdio i això, la informació torna al Planeta Prat des de les 9 del matí, després l'informatiu amb aquesta part d'esports i el Prat Esports a les 6 de la tarda com cada dia des d'aquesta temporada de dilluns a divendres. Que vagi molt bé, passeu, molt bona tarda i el que queda de dia i de nit.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 7, us parla Mercè Roura. Els Mossos d'Esquadra han detingut dos menors d'edat més presumptament relacionats amb l'apunyalament mortal que es va tenir la matinada dimarts 1 de setembre a Manresa. Es tracta de dos joves de 16 anys que se sumen als ja detinguts de 15 i 16 que compleixen règim tancat per ordre judicial. Les dues noves detencions s'han produït avui. Els fets van tenir lloc, recordem-ho, durant la festa major de la capital del Bages, quan els Mossos van rebre un avís per una agressió a l'indret dels agents i van trobar un home ferit de gravetat que va acabar morint. Hores després es van detenir els dos primers menors, als quals ara se sumen aquests altres dos. Precisament l'Ajuntament de Manresa treballa per veure quins protocols han pogut fallar en relació a aquest apunyalament. En declaracions a la xarxa, l'alcalde Marc Aloy ha explicat que a la capital del Bages hi ha detectats una vintena de joves que preocupen per la conflictivitat i que porten armes blanques. L'alcalde manresà assegura que això també passa en altres indrets de Catalunya i demana un pacte de país per posar-hi solució.
2: No es pot permetre que joves adolescents vagin amb armes blanques a l'institut, a l'escola, al carrer. I, per tant, des de Manresa lluitarem perquè hi hagi un pacte de país per l'erradicació de les armes blanques entre els nostres joves.
1: Canviant de tema, Plataforma per la Llengua denuncia el baix nivell de compliment del Pacte Nacional per la Llengua signat l'any passat pel govern, partits i entitats. Alerta que només s'han executat completament un 39% de les mesures previstes per al 2025. Insta el president Salvador Illa a reforçar les polítiques lingüístiques. El seu president és Òscar Escudé.
3: El que fan i com actuen en uns quants departaments com a mínim queda clar que si se'l creuen ho dissimulen molt bé. Vull dir que no estan fent res del que haurien de fer. I no només, insisteixo, no només en les mesures concretes, sinó en quina prioritat o quina importància li han donat a la llengua en els respectius departaments.
1: I la CGT ha presentat una demanda contra el Consorci de Biblioteques de Barcelona. El sindicat acusa el Consorci d'haver eliminat unilateralment part de les condicions laborals i sindicals que s'aplicaven fins ara a la plantilla i reclama la restitució íntegra. Es tracta de compensacions per horaris especials, drets sindicals, ajuts i altres drets socials. I desenvolupen un hidrogel amb components naturals que permet administrar quimioteràpia de forma local i sostinguda. Ho han fet investigadors de la Vall d'Hebron que han desenvolupat aquesta tecnologia que pot actuar superant obstacles com ara fins ara es trobaven amb els efectes adversos.

Adormits tothom persegueix les hores. Mai no s'adormen els despertadors. Mai no es desperten les persones. I en algun racó d'aquest desastre, el matí és un sastre que amb el sol i la persiana embasta.

No m'agrada veure't si te'n vas. El cultiu de la paciència ni l'olor del gas. De fet,

Il Clausi Cartera.

Anàlisi exhaustiva, context i perspectiva, detalls gegants. Ara aquests petons, per què me'ls fas? Potser no és coincidència que jo...

Bona nit. Ja s'acaba el 2023, amb molts d'èxits. Que el 2024 ho pugueu doblar, mínim. Sort, una abraçada i xampany i galetes per tots.

0: Avui que fem niuet a casa, un lloc a l'armari per quan puguis venir, ho he pensat bastant, una mica massa.
1: Vale.
0: Ho he pensat molt. I ara no entenc.

0: Tírate, yo no la tengo.
1: Ahorita la tía,
0: baja, corra.

I la boira ens ha atrapat ballant, buscant el sol. I riguem a les quan contes la mateixa història.

0: cert. Com que tu i jo som altres.
1: Com que tu i jo som altres.
0: Tan cert.
1: Tan cert.
0: Com que no hi ha res més.
1: Com que no hi ha res més.
0: Tan clar.
1: Tan clar.
0: Com que la nit ens espera.
1: Com que la nit ens espera.
0: Tan clar.
1: Tan clar.
0: Com que no ho fa per tothom.
1: Com que no ho fa per tothom.
0: Llavors, tan breu.
1: Tan breu.
0: Com qui no espera resposta.
1: Com qui no espera resposta.
0: Tan breu.
1: Tan breu.
0: Com qui sap el que diu.
1: Com que

i veig un sol dissident amallat dins els nivells. Aquest amor és impossible, però nosaltres l'hem pogut. Veig els croquis fullars dels teus globus oculars. D'aquest amor consumible en sortíem consumats. I veig un sol dissident amallat dins els nivells. Aquest amor és impossible.